0: com a acusació particular en procediments penals per delictes de furt amb agreujant de multireincidència. Abans això només es preveia per casos molt concrets. Barcelona, Vilanova i la Geltrú i també tot l'arc metropolità ja s'hi han compromès. Badalona què farà? No sé com ho veuen vostès.
1: Evidentment és que nosaltres creiem que aquesta modificació legislativa estava tardant temps i en produir-se. Els municipis, no Badalona, les ciutats en general, doncs moltes vegades són víctimes directes d'aquesta multireincidència. Ho és la víctima, però ho és també el municipi on es produeix, no? Per al que això significa. I nosaltres, en algun cas que s'ha donat les circumstàncies legals, ja ens hem presentat, com vostè deia, abans era de manera molt excepcional, i ho farem doncs, en seguida doncs, que tinguem aquest marc per poder actuar. Al final, les ciutats de l'entorn metropolità, cada una amb les seves singularitats, però en el cas de Badalona, doncs, durant l'any, el que estava explicant fa un moment, i és que nosaltres hem reduït els delictes amb un 10%, em sembla, si no recordo malament. Això està bé? Sí, està bé. És suficient? No, no és suficient. Per què? Doncs perquè tenim algunes zones on es produeix la multireincidència, o sigui, delictes per part de persones que són multireincidents. I tu pots detindre una persona 15, 20, 25, 30 vegades, com m'ha passat en moltes ocasions, i aquella persona a les 24 hores o menys tornes al carrer. Això és una anomalia. Això és una anomalia doncs, que cal corregir, perquè si no és que els delinqüents prenen la llei per al pito del sereno. Aleshores, jo crec que totes les actuacions que vagin amb aquesta línia està bé. És suficient? No és suficient. No és suficient perquè quan tu tens unes persones que les has detingut en 30, 40, 50 vegades i que no és un fet aïllat, que es produeix més del que ens agradaria i segueixen per al carrer, vol dir que alguna cosa falla, no? És un primer pas. És un primer pas, però no és suficient.
0: Permeti'm també que li pregunti pel tuit que ha fet apel·lant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dient que els menors que han arribat a Ceuta vostès no en volen ni un. Tinc entès que l'Ajuntament no té competència legal per negar-se a acollir menors tutelats. Llavors, li volia preguntar per quina base legal es planteja, amb quina base legal es planteja que Badalona pugui negar-se a acollir aquests menors.
1: De moment no hi ha cap base legal perquè, com vostè diu, els ajuntaments legalment no tenen la capacitat de dir sí o no a aquest tipus d'acollida, però sí que els ajuntaments i els alcaldes tenen la capacitat de dur a terme pressió política. I jo el que he fet és manifestar un sentiment que és compartit per moltíssims alcaldes i alcaldes socialistes, però que evidentment no s'atreveixen a dir-ho. A Catalunya tenim un problema i és que probablement és el territori de tot Espanya on hi ha més persones, més menors, no acompanyats, que són acollits. En el cas de ciutats de l'àrea metropolitana, com que no es disposa d'una infraestructura correcta, aquestes persones, doncs, en molts casos, estan generant problemes. Sobretot el problema ve quan compleixen els 18 anys, que deixen de sortir de sota, d'estar tutelats per els centres amb els que acorda la Generalitat de Catalunya, i aquestes persones passen a ser majors d'edat i ja surten al carrer de manera definitiva, sense cap tipus d'acompanyament i sense cap tipus de futur des d'un punt de vista d'habitatge, des d'un punt de vista de professional en moltes ocasions. Què acaba succeint? Doncs moltes vegades aquestes persones acaben en delinquint si no han delinquit abans, i això acaba generant un problema amb moltíssimes ocasions, com li dic, des d'un punt de vista de convivència, d'incivisme a moltes zones de les nostres ciutats. I per això, en el cas de Catalunya, i concret en el cas de Badalona, doncs perfils aquests a Badalona en aquests moments no estem en condicions d'acollir, i per això doncs, he fet la meva manifestació clara de que un problema que ha creat el govern d'Espanya no pretengui que traslladar el problema a altres ciutats, com és el cas de Badalona.
0: Per tant, on creu que haurien d'anar? És a dir, ni tan sols a Catalunya, perquè Catalunya, com ho deia, no està preparada per acollir tots aquests menors?
1: No, jo dic que a Catalunya han acollit molts, però no seré jo qui digui si tenen que vindre a Catalunya o no. Era la meva opinió. Sí que li dic com a alcalde de Badalona que aquestes persones menors, en molt de cas, que han arribat de Ceuta al passat cap de setmana, Badalona no està en condicions de poder-ne acollir cap, i aquest és el pronunciament de l'alcalde de la ciutat. On tenen que anar aquests menors? Doncs amb els seus pares. Aquests menors se'ls tenen que agafar i se'ls tenen que tornar cap a Marroc, que és d'on han vingut. Aleshores, el lloc que els hi correspon és allà, perquè no estem parlant de menors que venen d'un país de guerra, o no estem parlant de menors que venen d'un país que hi ha un problema d'hambruna. I que aleshores els tens que acollir des d'un punt de vista, i jo sóc el primer, des d'un punt de vista de solidaritat, de supervivència. No, estem parlant de menors que venen del Marroc, i el Marroc doncs té els seus propis recursos econòmics, i per tant el que s'ha de fer és tornar-los cap al Marroc, i sigui el govern, doncs, el govern d'aquest país, i els retorni a casa amb els seus pares.
0: Però no creu que paraules així contribueixen a estigmatitzar el col·lectiu de menors?
1: No, en absolut. Jo crec que el que estigmatitza en els menors no acompanyats és el fet de les imatges que hem vist, per exemple, aquest cap de setmana. Per què? Perquè la capacitat d'acollida no és il·limitada. O sigui, la capacitat d'acollida de les ciutats i de les comunitats autònomes i del país no és com un xiclet que tu el pots estirar. O sigui, ara, en aquests moments, a Ceuta, segons dades de setmana oficials, per part de la ciutat autònoma, hi ha unes 4 o 5 mil persones que encara estan per allà. Evidentment, Ceuta no té capacitat d'acollida. Però és que la resta de municipis i de territoris tampoc, perquè ara són 5.000, però la setmana que ve seran 5.000 més. I, per tant, si tu vas llançant un missatge de dir, bueno, aquí que vinguin les persones que poden saltar la reixa, o que poden vindre nedant, que després ja els acollirem. Estàs fent un missatge doncs, molt perillós, que és l'acollida. I jo vull insistir en aquest aspecte, perquè per mi és importantíssim. No estem parlant de menors que venen d'un país on hi ha fam, on hi ha una epidèmia, on hi ha una situació de guerra. No, estem parlant de menors que venen del Marroc, que el Marroc no té cap d'aquestes consideracions en aquest moment. Per tant, qui té que fer-se càrrec d'aquests menors i dels adults? És igual, és el govern del Marroc. Perquè és que, si no, la setmana que ve tornarem a tindre una situació igual. I també els tenim que acollir. I també els tenim que donar-los cobertura des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista social. És que és impossible. I és això que precisament acaba generant els problemes doncs, de rebuig per una part de la societat.
0: No, és que realment és un tema complex que té mil explicacions. De fet, ahir conversàvem amb Òscar Camps, també d'Open Arms, que deia, no, és que la crisi migratòria, vull dir, és una cosa que ve de lluny i que són gestions que requereixen de moltíssima coordinació entre diverses administracions, entre diversos països, i un abordatge molt més integral que el que és l'arribada o no en dies o no dies de persones que ho necessiten. Perquè és veritat que aquesta gent, sí que és veritat que si creuen la frontera és perquè ho necessiten dins de les seves realitats i dels motius que els portin a arribar fins aquí i exposar-se així, perquè molts han mort.
1: La meva opinió és que probablement hi ha una part que sí, però hi ha altres que no és que ho necessiten, sinó que aspiren a una millor vida, cosa que probablement és legítim, no? Però aspiren a una millor qualitat de vida. Jo aquí, i perquè és que per mi és molt important, jo diferenciaria el que és un èxode de persones al seu país per un motiu doncs, d'hambruna, de guerra, d'epidèmia, com podria ser alguns països doncs, del centre i del centre d'Àfrica especialment, i aquí jo sóc el primer que ho entén i ho comparteix, que la situació, insisteixo, que s'està produint al Marroc, que en termes molt generals no té res a veure amb el que estem explicant, el que estem explicant en aquests moments. I després doncs, hi ha també la consideració de que la política d'immigració, al fil del que deia l'Òscar Camps, amb el que tinc una bona relació, la política d'immigració ha de ser una política coordinada, però ja no tan sols per les institucions. No, ha de ser una política coordinada per tots els països de la Unió Europea.
0: Clar.
1: Per tots els països de la Unió Europea. I això per avui no succeeix. Hi ha una realitat. Hi ha 22 països que van en una direcció i hi ha un país que va en una altra, que és la contrària. Bé, doncs això no pot ser. no pot ser que 22 s'equivoquin.
0: No, no, és un tema realment que dona per parlar hores i hores. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
1: Molt de gust.
0: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Toca obrir el desinformatiu.
2: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026 organitzats per CERC Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.

0: moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Avui començarem amb una entrevistada molt... que és el protagonista, podríem dir, de la notícia que us expliquem. Us poso un context. És una dona que ha aconseguit fingir que treballava durant tot un any sense que ningú la descobrís. Doncs bé, avui tenim, com deia, en primícia als nostres estudis la senyora Anna Maria.
1: Gràcies per convidar-me. És veritat que tampoc tenia res a fer, però gràcies.
0: Bé, saps que per molta gent ets com un far de llum, tu.
1: Sí, la veritat que sí. Mm. No m'esperava que la gent m'estimés tant per el simple fet de fer veure que treballes. La veritat, de fet, polítics m'han demanat consells.
0: Hi ha polítics que l'han trucat?
1: No, clar, i tant.
0: I què li han demanat exactament?
1: M'han dit, Anna Maria, creiem que des de fora se'ns veu massa que no fotem res i no sabem com solucionar-ho.
0: Home, si et contracten a tu, segur que els hi donaràs una bona solució, això, clar.
1: Tot i que per mi és un gran repte, és anar a jugar a la Champions.
0: Però, escolta una cosa, ens pots explicar quins són els secrets per estar un any sencer sense no fotre el brot i que absolutament ningú se n'adoni?
1: Mira, és més fàcil del que la gent es pensa. Vull dir, la qüestió és aparentar, fer veure. Il·lusionisme és pràcticament és fer màgia. Però amb la diferència que jo sí que explico els meus trucs.
0: Val, atenció, oients, agafeu paper i boli, sí, perquè estem davant d'una eminència, en això.
1: A veure, en primer lloc, arribeu sempre 5 minuts abans que els vostres jefes.
0: Però imagina't que la teva jornada comença a les 9 i la seva a
1: les 10. Igual,
0: què fas?
1: És igual, el jefe per norma no s'entera ni per on li ve l'aire. Per tant, tu si arribes 5 minuts abans, val, es pensarà que portes tot el matí.
0: Val, i si un dia arriba abans que tu, aleshores què fas?
1: Ai, ets tan d'allò, tan inexperta, Laura, que és igual, perquè aleshores, si això passés, tu t'apropes i li dius, hòstia, ei, bon dia, que no t'havia vist, que he sortit un moment a fora fent les trucades, i ja està, i a volar. Tot això ho estàs apuntant,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, ah, vale.
1: Important aquest punt, caminar per l'oficina o el lloc de treball.
0: Què vols dir amb caminar?
1: Tu, si estàs en una redacció, per exemple, i veus algú que camina, et penses que està enfeinat.
0: Ah,
1: i de tant en tant el que has de fer és com una mica de marxa, accelerar una miqueta, però no posar-te a córrer. No volem aixecar sospites.
0: Però escolta, si ja veig algú que només camina, al final sí que puc sospitar una mica.
1: Clar, però és que és per això, és per això que has de tenir un telèfon o uns auriculars i fingir que parles amb algú.
0: D'acord?
1: Important que quan passis per al costat de la gent, apugis el to de veu i digues coses com què t'anava a dir? Que t'has pogut mirar allò? Això no falla mai. Apunta-ho, Laura, apunta-ho.
0: Sí, vale. Estic apuntant. És ben bé que és un pou de saviesa, vostè.
1: Però és que és una... Pensa que aquesta pràctica del telèfon o dels auriculars és una pràctica fantàstica per insultar el teu cap.
0: Com diu?
1: Tu pensa que si vas fingint que parles amb algú, et pots posar a prop d'ell i pots dir coses com... jo què sé, tros de mamón! Fas una pausa i dius, què dius, tio, no sé què? I ell dirà, vale, està parlant per telèfon. O, per exemple, a veure si t'atropellen un dia. Això et va dir... Sempre has de jugar, o seràs mal parit. Va, a veure si ens veiem. Yeah. Sempre has de jugar amb aquest despiste,
0: però escolta,
1: perquè no t'enganxi.
0: Jo, en general, no sé si recomanaria insultar els vostres caps, perquè si surt malament,
1: què?
0: Podeu acabar al carrer.
1: Home, però pensa, en aquesta vida, Laura, has de ser valent. Vull dir, recorda que has d'aparentar. Mira, una altra cosa que jo sempre comento és interrompre conversacions.
0: Què vols dir amb això?
1: Si hi ha algú que està parlant davant teu, dius, perdona, que em dieu alguna cosa? I et dirà no, i dius, és que vaig de cul aquí amb l'ex i el tal, i us estava escoltant parlar i no sabia si parlava amb mi. I aquella persona dirà, mare de Déu, va tan de cul que creu que la gent parla amb ella.
0: Però jo ho veig complicat, això d'estar pendent de tantes coses.
1: Quan tu veguis que no t'has fatigat, perquè no fer res o aparentar també cansa, et pots aixecar, anar a fer un cafè, socialitzar una mica... Vull dir, aquests serien els meus consells més principiants.
0: Ah, que en té més,
1: Home, i tant, però per això t'has de matricular el màster que he fet amb la col·laboració de la Universitat de Martorell, que es diu No fotre ni brot i cobrar igual, el somni pot ser real.
0: Doncs escolta, m'ho apunto. Jo en sabia un altre, que era... No sé si ha buscat vostè, però a YouTube existeixen vídeos d'aquests d'una hora o dues hores en bucle, que és, sabeu quan el Windows se us actualitza? I diu actualitzant els paquets de no sé què carai actualitza? Que és en bucle tota l'estona, això. I llavors això ho pots posar, exacte, poses en pantalla gran.
1: Escolta, vols venir tu a fer-nos un dia una...
0: Ves que no et vull venir.
1: Una xerrada allà amb la gent.
0: Com a ponent a la Universitat de Martorell.
1: De Martorell, escolta, ja en parlarem, Laura.
0: Escolta, gràcies. Gràcies per venir. Ara no sé si et tens pensat en algun lloc.
1: Sí, he de tornar allà on vaig aprendre totes aquestes tècniques.
0: Que on és, això?
1: A l'Ajuntament.
0: Molt bé, Anna Maria, doncs moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: I ara sí que ens quedem amb la Laura Andrés per parlar de la seva música.

0: semblant els dits, eh? Va semblant els dits tocant les tecles imaginàries.
1: Sí, sí, avui, una mica.
0: Avui no vens amb el teclat?
1: No, avui no.
0: Avui no. Però vens amb la teva veu.
1: Sí.
0: I, evidentment, amb la teva experiència com a compositora. Què anava a dir? És una veu ja coneguda pels oients d'aquest programa, la Laura Andrés. Els dijous ve a tocar, ve a connectar aquesta música amb el benestar, tan important per la nostra vida. De fet, ets una ferma defensora d'això, de que la música sana, d'alguna manera.
1: Sí. La música, bueno, això, ara mateix ho dèiem, no? La música canvia els estats. Vull dir, si te'n vas al gimnàs, necessites motivació, et posaràs un tipus de música. Si necessites, estàs davant del mar i vols connectar amb alguna cosa més emocional, posaràs una altra cosa. Vull dir que té un poder que jo crec que arriba allà on la paraula no arriba. La paraula és molt bonica, eh? A mi també m'emociona molt. Soc molt lletra ferida, però reconec que la música va per un altre canal.
0: Que bonic. Sí. Què anava a dir? El que està sonant ara és el primer tema del teu darrer disc, Zero. Quin viatge ens proposes en aquest àlbum? Perquè encara potser no el conegui o ara mateix digui, ostres, estem escoltant-la, anem a veure cap on ens porta la Laura Andrés.
1: Doncs aquest és el meu quart àlbum.
0: Quart, perdona.
1: Sí,
0: tercer,
1: no, tranquil·la. No, és que, bueno, normal. La vida ens atropella, vull dir que no et preocupis, no et preocupis. No, aquest àlbum és, diguem que és com una... Mira, l'altre dia, parlant amb un amic, em deia això, no? Diu Venus, el disc anterior, és un disc super oníric, super, com amb, bueno, molta fantasia, com de viatge cap a l'univers, cap a... Una cosa romàntica de marxar del món, perquè el món em pesa, no? I realment, Zero és com el gran apagón, saps? És com, bum, quan se't fonen els ploms i es queda tot fosc. Zero realment el que és la travessa d'un dol. I és un disc que és premonitori, perquè el meu pare estava malalt i es va morir un setembre, i aquest disc va néixer al març. I era com la premonició de que ja està, no? Que això era imminent. I em van sortir les cançons molt ràpid, en un parell de dies em van sortir totes, menys l'última, que és un bonus track, però van ser totes seguides. I clar, el disc comença amb un lamento, que és aquesta cançó que sentim, que és una cançó que té molta languidesa, no? Com molt de... Bueno, quan passes un dol l'has de deixar que
0: respiri, no?
1: Exacte.
0: Que passi.
1: Sí.
0: Que ara ho estaves mig dient, però penso, no sé si amb tots els àlbums que has fet has seguit el mateix procés, de dir, tu abans penses la narrativa i les cançons després venen, o no, o a vegades dius, faig cançons i dius, ostres, tot això crec que podria, crec que tot això té un sentit.
1: És al revés, sempre són les cançons primer, en el meu cas, sempre és la música primer, i no saps, és com, bueno, ja les muses comencen a donar voltes, no saps molt bé com... Has de generar una mica d'espai, perquè si no, amb la vida que portem, no hi ha lloc per les muses, en plan, aparta, bitxo, però és que no, has de deixar una mica d'espai. Però realment, en el meu cas, és primer la música i després, de cop i volta, li vaig trobant un sentit. No és una cosa que pensi, no, faré això i ho faré així. No, és, va venint, no?
0: Primer ve la música, després
1: exacte.
0: Ve la idea.
1: I després ve la idea conceptual, que és una idea, finalment, també molt oberta, eh? Vull dir que tampoc és una cosa molt d'això, però sí.
0: I sempre és un diàleg més amb tu mateixa o... Penso això, en aquesta narrativa que li dones, als àlbums, de dir, és una cosa que tu et planteges i dius, jo vull fer aquest camí, l'experimento i el transito sola, o també busques que potser hi hagi des d'oients exteriors, sigui la família, amics o gent del gremi... mentre tu crees.
1: Mentre estic component. No, en principi el faig sempre sola.
0: Vale.
1: Sempre, llavors, el que sí que faig és dir, estic anant per aquí, què us sembla, no?
0: Vale.
1: Comparteixo, sobretot amb el meu germà i la meva cunyada, que estan molt... Sí, estem com molt... De fet, són el meu equip, vull dir que... I llavors, clar, s'han de menjar tot el procés creatiu. I totes les voltes. Voleu dir? I clar, ells no són músics, saps? I m'han donat pel seguit. M'han dit, bueno, sí...
0: Pues mira, aquí estem.
1: Sí, però això sí que ho faig, o sigui, compartir això. Però sí que el que és el procés creatiu sempre el faig sola.
0: No, això que és veritat que, clar, cadascú té la seva manera, no?
1: Sí.
0: Per conèixer una mica més la Laura Andrés, doncs mira, ja ho sabem. Anava a dir que els discos, clar, sempre tenen temes que acaben sonant més que d'altres. Sempre els típics hits,
1: no?
0: El hit. Sigui perquè agraden més, sigui perquè algú fa un TikTok, com dèiem abans, i de cop i volta allò es converteix en una tendència i acaba apareixent a tots els vídeos de les influencers sortint... De les escales mecàniques per anar a Sagrada Família, coses que no entendrem mai.
1: Sí.
0: T'agradaria que això passés amb algun tema, tio? De trobar-te en un tren d'aquests, a tu?
1: No m'agradaria que passés això. El que sí que, no, la veritat és que no, em fa una mica de vergonya. Vull dir, realment és com, hòstia, no. Sí que m'agrada que la gent acompanyi els seus reels i les seves coses amb música meva. Això és molt maco. Se van a la platja i posen música.
0: Sí.
1: No? Nocturna, de Laura Andrés, o no sé què, tal. I això em fa molta gràcia. Però sí que, per exemple, una cosa que m'ha passat és que tinc una cançó en aquest disc, que és Letter, que té 2 milions de reproduccions. Clar, jo no faig mainstream, vale? O sigui, 2 milions de reproduccions són moltes. Amb una llista d'Apple Music. Què passa? Bueno, el que parlàvem abans, les grans empreses, amb els seus algoritmes i les seves llistes de... no diré el nom, però saps? Vull dir que jo estic molt, molt en contra, però clar, de cop i volta dius, mira, 2 milions de reproduccions, quina il·lusió.
0: Clar.
1: Dius, però fins a quin punt és mèrit meu? O mires aquesta.
0: Escoltem Letter.

0: 2 milions de reproduccions.
1: Exacte. És això. Aquest disc en general és molt, molt calma, molt down, molt, molt petit. La idea d'aquest disc és... El vaig gravar amb un piano de luthier, que és un piano com vell, i es noten tots els martells, se sent com tota una mena de fregadissa.
2: Sí que és veritat que se sent.
1: I és com si, clar, i és com si estiguessis, realment, és com si jo estigués tocant i tu estiguessis aquí al meu costat amb el caparró aquí, no?
2: Clar.
1: I jo et veig tocant les cançons com si, no sé, com si et cantés unes nanes, no? Amb el piano. Llavors, és clar, és molt petit, jo crec que és una música que va molt bé, i ho dic en sèrio, si tu arribes a casa teva i estàs estressadíssim, doncs et poses a cuinar, o estàs treballant, i hi ha gent que m'ho diu, me'l poso per treballar, em va superbé, o entro a la ronda i estic histèric, em va molt bé.
2: Clar.
1: I és això, és una música que acompanya i tal. Llavors ha passat això amb aquesta cançó, que hi ha hagut un subidon, però clar, tant de bo, no?, passés això sempre, però, yeah, però tampoc és just, perquè al final són els interessos de la indústria.
2: Yeah,
1: I en el meu, clar, vull dir, és això, vull dir, ens fan escoltar el que... I llavors ens fan que ens agradi el que... Saps? Ens creiem que triem, realment, però no triem.
2: I escolta una cosa, aquests 2 milions de reproduccions són 2 milions d'euros?
1: Ah,
2: és a dir, tu cobres, no, cobres molt, es cobra no, molt bé això,
1: es cobra 0,000000002 cada reproducció. No, no, què va, què va, què va. És que, bueno, jo en el meu cas no he ingressat mai més de 100 euros per trimestre, per dir alguna cosa. O sigui, en drets de reproducció, poquíssims.
2: Poquíssim. I és veritat que hi ha plataformes que paguen millor que d'altres.
1: Apple Music paga millor que Spotify, per exemple. Sí.
2: Si Spotify, sí, sí, en tenir, bueno, la Clara Peya ja la coneixes, bueno, vull dir que ha fet, sí, tota la campanya dient vull sortir de Spotify perquè no crec en aquest model econòmic que tenen. Totalment legítim, vull dir, sí, evidentment, és una lluita i endavant. És veritat que, clar, implica que sortir d'aquesta roda, que és el que dèiem abans, que està molt bé, perquè tens els teus principis i tu amb això vas i, escolta, m'ho crec i no em ve, clar, de gust formar part d'aquest sistema. Ara bé, deixes d'estar en una porta d'entrada que és immensa.
1: És immensa. I llavors, és a dir, si tu pots sostenir, és fantàstic. La cosa és que molts artistes estem, bueno...
2: Clar, clar,
1: mica,
2: clar.
1: Una mica... Les rodes aquestes n'hi ha moltes a les que estem, no? Jo crec que hi ha moltes rodes. Hem d'estar presents a xarxes. Si no estàs a xarxes no ets ningú, no et veus. Si no penges, no ets ningú ni has fet res, no? Vull dir, saps?
2: Sí, sí, sí.
1: I si no estàs actiu, no, la gent no sap ni què fas ni d'això.
2: Has de fer gires a l'estiu.
1: Clar.
2: També és un altre,
1: exacte,
2: tema, crec que també els artistes, perquè, sí, ara, quan, vull dir, ho sabeu tots, oients, sí, també, vull dir, arriba l'estiu i és, per exemple, ho veiem en els mitjans, a dir, és quan més venen els artistes a explicar-nos que seran no sé on, tocant no sé quantos.
1: Clar.
2: I n'hi ha alguns que no paren.
1: No, no.
2: Que crec que tu sí que és veritat que ho tens més ben distribuït durant l'any.
1: Jo vaig fent durant l'any, sí, vaig fent formigueta, diríem. Repeteixo el mateix, jo no faig una cosa mainstream, malgrat moca molta gent i venc entrades, que això també és important.
2: I tant.
1: Vull dir que vaig fent, ho tinc repetit durant l'any, i la veritat és que, mira, aquest estiu em va bé, perquè aquest juliol vaig fer uns quants concerts i ara a l'agost en tinc un parell, o tres, i ja està.
2: Escoltem una mica més de Laura Andrés i parlem d'aquest estiu que li espera.

0: No t'he portat la partitura d'aquest? La tens o no?
1: No.
0: La de zero? No te l'he portat?
1: No me l'has portat. Ai!
0: Ja te l'he portat. Mira, avui ho he pensat quan baixava. Dic, no segueixes, sé si portat.
1: Segueixes fent, eh? Les partitures fent... en imprès per tothom,
0: exacte,
1: que estigui prenent el teu piano i el teu
0: piano. Sí, sí, sí, bueno, exacte. La gent que toca el piano. Crec que, és que això que dèiem, la música s'ha de compartir, però crec que de bones maneres, no? S'ha d'anar a concerts, s'ha d'escoltar la música, s'ha de poder parlar amb els artistes i dir, hòstia, m'estàs acompanyant molt, s'ha de poder tocar la música que escrivim.
1: I tant.
0: A mi m'agrada molt.
1: Ara, per això t'agradarà saber tant que vaig haver de parlar les classes de piano. Oh. Tinc molta feina, Laura,
0: bueno, clar,
1: tinc molta feina.
0: Però molt de cul.
1: Ara, quan torni al setembre, i torni a tenir feina, no hi que menys, perquè bueno, intentaré reprendre-les. M'acaba d'escriure un oient que diu, mira, em poso Laura Andrés quan treballo.
0: Veus?
1: M'apunto aquest CD, també. Mira, perfecte.
0: Ah, perfecte. Moltes gràcies.
1: Escolta, què anava a dir? Està sonant Il Mondo.
0: Sí.
1: Parla'ns d'aquest tema, Laura.
0: Doncs és, justament, és, diguem, el disc zero és com un trànsit, no? Comença amb Lamento i diguem que és com transites un dol, que de vegades sortim escopetejats quan tens un dol, no?
1: Sí.
0: Això és com, no, ja estic bé, vinga, bam, em vaig... Llavors t'apuntes a fer maratons, o saps aquestes coses?
1: Sí, sí.
0: Mala tinc mala. I crec que hem de... prendre'ns el temps. El món no ens deixa, però ens hem d'agafar el temps. I les petites coses són les que ens salven.
1: Totalment.
0: Llavors, per exemple, el segon tema és breath, que és respira, o respirar. El tercer és letter, que és va molt bé escriure. Va molt bé escriure. És meravellós. Després hi ha un tema que es diu rain, que és això, no? Quan surts al carrer et mulles, per exemple, i de cop et sents viu, no? Sents que hi ha alguna cosa... Hi ha un tema que es diu nostàlgia, que em connecta molt també amb el meu pare. Diguem que és tot, va fent tot un viatge i llavors arriba El Mundo, que és com aquella... Quan tens aquella sensació de, vale, jo estic aquí, no?, amb el meu dolor i les meves coses, i el món segueix girant i li importa un pito en el món.
1: Exacte.
0: Vull dir, el món seguirà girant, l'univers seguirà funcionant, no sabem com, però, saps? Vull dir que ho intentem saber, però no ho sabem. I és com, bueno, formes part d'aquest viatge, d'aquesta dansa, doncs ja està, quan puguis, et tornes a incorporar i que sigui, doncs, això, amb una mica més de flow, no? I sense tanta resistència.
1: Que els oients que ens estiguin escoltant ara i encara no hagin vist, no hagin pogut veure la Laura Andrés en directe en un concert... La Laura fa una cosa molt bonica, que és que va explicant, no?, tot aquest...
0: Sí.
1: Vull dir, expliques, toques les cançons, però a més també les acompanyes en la teva veu, expliques la teva experiència, que trobo que és meravellós, perquè és un format de concert, que a més, la Laura té el seu humor, vull dir que, també és un moment molt maco i molt bonic amb el públic. Ho dic perquè a la Laura, ho dèiem ara, la podeu anar veient aquest estiu, de fet, a l'agost. Ara, aquest divendres, tens ja la primera cita. En aquest cas, es veu que és... una combinació entre la teva música i el menjar. Explica'ns exactament en què consisteix.
0: Això és a Mas la Boella, a Tarragona, que és un lloc molt especial, molt bonic. Saps aquests tipus de masia amb un jardí espectacular, un hotel molt maco i tal? I fan coses d'aquestes, fan com concerts, llavors fan unes experiències gastronòmiques que fan un sopar d'alta cuina, com es dir, no em surt, i això, i música, diguem, i un concert després. Llavors, clar, diguem que vas allà amb un entorn privilegiat, amb un sopar, és aquells moments que dic jo, aquells moments bonics d'estiu.
1: Home, és guai,
0: que després te'n recordes, no? Quan estàs al mes de novembre, dius quin fred que fot, i te'n recordes d'aquell moment que estaves allà i que hi ha aquella, com aquella cosa tan voluptuosa, no?, de l'estiu i de les nits d'estiu.
1: Sí, que bonic. Sí. Escolta una cosa, la teva música, si es pogués menjar... T'has plantejat mai, això?
0: No.
1: Perquè, mira, jo, preparant això, vull dir, i pensant en tu, l'altre dia deia, ostres, jo si m'hagués de menjar la música de la Laura Andrés, penso que és així, com que és delicada... seria algo fresc i crec que maridaria bé amb peix, però que això és la meva olla, que jo ara a casa meva toco.
0: No, molt bé.
1: Però si m'ho compres.
0: T'ho compro, sí. T'ho compro.
1: A veure si hi ha peix en aquest.
0: Sí que n'hi ha. Però sí, marida amb peix, és veritat, sí.
1: Molt bé. I el dia 15 d'agost...
0: Això ho faré saber en algun concert, eh?
1: Fantàstic. El dia 15 d'agost et tindrem a la Cerdanya, en aquest cas el Festival de Cinema, escolta, menjar cinema. Què faràs allà?
0: Allà és una altra història, és una moguda també molt xula. Fan un festival de cinema molt guai i llavors fan... és a dir, hi ha com projeccions visuals i música en directe. Hi ha diferents formats. Hi ha un que és orquestra, hi ha un altre que és quartet, no sé què, i jo també hi vaig. Però clar, en aquest cas no tocaré les meves peces. Bueno, segurament algun en deixaré caure, perquè sempre aprofito. Però en aquest cas hem convingut que farem... O sigui, que revisarem dues pel·lícules. Bohemian Rhapsody i Mamma Mia. I llavors, diguem que, clar, jo tocaré el piano aquestes cançons mentre van projectant imatges I llavors, bueno, clar, la gent podrà gaudir de això, no? Bueno, és com un remember de les pel·lícules i tot això.
1: Hòstia, que bo!
0: Sí, sí, molt xulo. Fan com, sí, com una mena de festival, que a part de fer projeccions de pel·lícules i tal, fan això, fan aquests concerts.
1: 15 d'agost, això.
0: 15 d'agost.
1: A la Cerdanya.
0: A la Cerdanya,
1: tot això
0: sí.
1: Podem buscar per internet, això, i tenim entrades per tot arreu.
0: Ho tinc a la pàgina meva, a la pàgina web, a laurandres.com.
1: Perfecte. Que per ser aquest divendres també hi ha entrades encara.
0: Sí, vull que si encara n'hi ha, sí, a la Boella, és de Tarragona, a la Canonja, que ja m'han dit, no és de Tarragona, bueno, a la Canonja.
1: Diguem-ho bé, doncs, a la Canonja. Sí. Que escolta una cosa, ets molt de cinema, tu?
0: Jo la veritat és que no gaire.
1: No gaire.
0: No. Per què?
1: Perquè t'anava a dir, clar, el piano també amb les pel·lis de por. Crec que, o sigui, hi ha instruments, jo tinc una teoria, que és que hi ha instruments que queden bé, que poden fer por i altres que no. El piano, per mi, pot ser tenebrós. La trompeta, no, per exemple.
0: La trompeta, no.
1: Una trompeta, pensa, si això m'ha d'espantar.
0: No, exacte. Un violí també pot fer por, eh?
1: Aquest... Un violí pot fer por, totalment, no?
0: Aquella mena de cosa, sí. Sí, el piano també, el piano sí, pot ser molt tenebrós.
1: Exacte,
0: molt.
1: Piano pot ser molt tètric.
0: Sí, sí, acompanya molt bé. De fet, la meva música és molt... O sigui, acompanya molt bé qualsevol imatge visual, saps?
1: Meravellós.
0: És molt cinematogràfica, ja m'ho han dit moltes vegades. Tia, per què no fas música per cinema?
1: Ja, clar.
0: Bueno, no sé, directores, truqueu-me.
1: Que em truqui, farem espai.
0: No sé.
1: I l'última cosa que volia comentar amb tu també... Perquè estàs gravant un documental.
0: Sí, bueno, això...
1: Això
0: sí,
1: què?
0: Sí. Bueno, això
1: ens ho has de venir a explicar, també, un dia.
0: Ja vindré. Sí, perquè ara vale. Ho acabo... Acabo de gravar-lo ara a l'agost. És un documental sobre Manuel de Falla.
1: Que és molt bé.
0: I llavors, bueno, fan una mica la revisió de la seva vida i coses estranyes que van passar, perquè ell es va haver d'exiliar per la Guerra Civil, ell era molt amic de Lorca, van matar Lorca, llavors la gent li va dir, tio, fot el camp, perquè és que vindran per tu. Tot i que ell no era... molt revolucionari, diríem, era molt beat, molt així. Però el cas és que se m'ha anat a viure a Argentina. I llavors, bueno, hem fet tot el recorregut, hem anat fins a Argentina a buscar, vaig anar a veure on va viure, la caseta. Estres. On vivia. Bueno, molt interessant. O sigui, m'ha sorprès molt. Ja t'ho explicaré.
1: Que
0: faig
1: guai.
0: Aquí, deixo el, com es diu, el hype allà.
1: Sí, exacte. Cliffhanger, deixes exacte. Aquí. A veure, després ja ho desenvoluparem.
0: Sí.
1: Laura Andrés, moltíssimes gràcies per venir.
0: Gràcies
1: un
0: a tu.
1: Un dia més, que tinguis molt bon estiu.
0: Igualment.
1: I anem parlant, perquè, escolta, projectes n'hi ha a cabassos.
0: I et portaré les partitures.
1: M'encanta, perfecte. Vinga. Quedem així. Vale. Que vagi molt bé, Laura Andrés. Qui ens acompanya és la Laura Grau. Bon dia, Laura, com estàs?
2: Molt bon dia, Laura. Doncs molt contenta, perquè el tema que ens ocupa és un dels meus preferits, jo penso.
1: Ah, sí? A veure, per on comences? Vinga,
2: sí.
1: Endavant, sisplau.
2: Jo durant tot l'estiu crec que la meva activitat preferida és anar a festes majors, ja sigui les que jo conec, les de la meva vida, diguem-ne. La primera seria la de Blanes, que és la del meu poble, i ha passat, va ser per Santa Anna. I llavors, com que vaig viure un temps a Vilafranca, i a més, ja sabeu, si tenim algun vilafranquí a la vostra vida, que són uns pesats amb la seva festa major...
1: Però qui no és pesat amb la seva pròpia festa major?
2: Jo no sóc gens pesada amb la de Blanes, t'ho prometo. És que no m'agrada gaire.
1: Estic mirant amb cara de... No m'ho sé si ho acabo de creure-m'ho, però val, d'acord.
2: Sí.
1: Molta confiança, ens creiem la Laura, no és pesada.
2: Sí, jo crec que
1: ella.
2: La gent que és més pesada... No, però està molt bé, perquè jo penso que això ens porta el tema d'avui. La gent que és més pesada amb la seva festa major és la gent que té l'oportunitat d'haver-hi participat més durant la seva vida, no? I penso que és una de les grans coses que fa una bona festa major, que sigui una festa major participativa, en què tu puguis doncs, ballar en un ball del seguici, en què tu puguis organitzar una activitat amb la teva colla d'amics, en què tu en puguis, jo què sé, ni que sigui, posar-te una cadira al sopar popular al carrer amb les teves veïnes i xerrar amb elles i entre tots fer la festa, no?
1: Doncs escolta, posem una mica de sintonia de festa major.

0: I llavors, què és el que reflexiones avui? Respecte a això, cap on ens portes?
1: Això que t'anava a dir, que al final aquesta és la gràcia, no? Per poder participar de la Festa Major. I a mi el que no m'agrada de la meva, justament, que bueno, anava a dir en algun moment, però ja que m'heu preguntat al principi, a més sé que la Judit ha anat a veure aquest any els Focs de Blanes, el que m'ha fet pensar aquest any a la meva Festa Major és està molt bé els Focs de Blanes, vull dir, és un concurs internacional de focs d'artifici, és molt espectacular, ve moltíssima gent de fora a veure-ho, dona, sobretot, també, jo penso, molts ingressos al comerç local i per això potser és un tema delicat de criticar, però jo, com a tia friqui de les Festes Majors, que vaig a la d'Igualada, la de Vilafranca, la de Granollers, m'encanta, totes són superparticipatives, totes et pots sentir en algun moment molt connectat amb la comunitat i per poder parlar també doncs, amb la gent que viu allà i per participar amb els teus amics. I, en canvi, vaig a la meva i és un espectacle, que no passa res, vull dir, és un espectacle de consum, que tu vas allà, t'asseus, veus aquells focs durant 20 minuts i te'n vas a casa teva, amb sort, si és que no vius una mica a les afores, perquè hi ha unes cues descomunals que no pots arribar ni a imaginar-te d'accés al poble, tot saturat, tot supermassificat, i la gent que ho ve a veure, evidentment, no té l'oportunitat de participar de res ni de connectar amb res que tingui a veure amb la comunitat local.
2: Sí, és una festa que molt maca de veure, perquè és espectacular, però és veritat que viure-la des de dins, no tothom la viu igual, no tothom la viu de la mateixa manera sentida.
1: A veure, et dirà la gent que té un sentiment de comunitat i de veure tots alhora, no?, aquell espectacle i tal, però ja et dic, no deixa de ser un espectacle, i a més hi ha dies que no...
3: La Laura no està farta, dels Focs de Blanes,
1: bueno,
3: ja se li nota.
1: 30 anys!
3: Perquè és el típic que potser un any et fa gràcia, però quan ja portes no sé clar. Quants anys amb els Focs de Blanes, no?
1: Sí, no, 30 anys menjant-me els focs, que ja et dic que jo entenc que té un estètic xulo i tal, i que és un emblema, sobretot del poble, que a mi això és el que més em costa també de reconduir, de dir, no, és que no tenim més identitat que aquesta, vull dir, si tu preguntes a algú de Blanes què és el que fa més orgullós del seu poble o el que és el que fa més feliç, et dirà els focs, tal, però perquè és una cosa supertransversal, però en canvi no tenim cap activitat de cultura popular una mica participativa, més enllà doncs, de l'Esbart i del Cau i d'aquestes entitats que fan coses durant tot l'any, i que després... casualment, per les festes majors, no només al meu poble, sinó a tots, jo penso, són les més marginades.
4: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors.
1: Clar, arriben les festes majors i arriba el terror de tot el voluntariat de la cultura popular d'arreu, perquè moltes vegades, no direm a tots els ajuntaments, perquè sempre n'hi ha algun que no i que ho fa molt bé i que per molts anys segueixi. Però hi ha una gran quantitat d'ajuntaments, sobretot de ciutats ja una mica més mitjanes o grans, que posen pals a les rodes absolutament a totes les

0: grans, que posen pals a les rodes absolutament a totes les propostes que els hi fan les entitats de joves, sobretot, i locals, que donen vida als carrers durant tot l'any. No?
1: És a dir, propostes de volem fer, què sé, aquesta sardinada popular, no podem tallar aquest carrer, no podem fer-ho aquesta plaça, no, aquí no, perquè no hi ha per posar lavabos.
0: Totalment. Denegació de permisos i denegació de pressupost en tots els casos, si no ets, això que dèiem, un gran producte de consum, clar, com pot ser un concurs de focs d'artifici que et porta moltíssims ingressos al poble i que, per tant, no tens més collons que fer-los, no?
1: Clar.
0: Llavors, clar, no, el correfoc en aquesta plaça no, perquè hi ha uns veïns que no sé què, que es queixen que el foc no fa soroll i molesta i no sé quantos. En aquests concerts, bueno, els posarem a un polígon, a tomar pel cul, que hi hagis d'anar caminant 45 minuts perquè resulta que ningú vol posar-los al seu barri perquè molesta i tal. Llavors, potser estan anant una mica a la olla amb aquest tema, i això és el que jo venia a comentar avui, perquè, a més, ara ja no n'hi ha prou. O sigui, no és només tan fàcil com fer una denúncia a l'Ajuntament, trucar a la policia, com perquè ja la gent es posi nerviosa i pensi que potser que aquesta activitat s'ha de reubicar o s'ha de deixar de fer, sinó que és tan fàcil com fer un grup de WhatsApp, és que de veritat, a més, d'aquests grups de WhatsApp és digne d'estudi el tipus de converses que es tenen, de l'associació de veïns, on tothom pugui donar una mica la seva des de l'anonimat, des del sofà de casa, sense haver de parlar cara a cara amb ningú, i ja està, i quedant-se tan amples, o això, o comentant publicacions d'Instagram, de Twitter, de xarxes socials, on les entitats denuncien les seves activitats, i sempre hi ha el típic comentari de veí dient i això per què no ho feu a un altre lloc, a una altra hora, per què no ho deixeu de fer? És incivisme i és, no sé, mira, de veritat, o sigui...
1: Ja...
0: Yeah. És molt fort que... les activitats costin tantíssim de muntar, perquè necessites mans, necessites permisos, necessites seguretat, policlins, brosses, música, equip, pressupost, i que per dos comentaris a xarxes socials a vegades siguin capaços de tombar-te-les. I això és una cosa que està passant i que hem de començar a fer l'estirada cap enrere, perquè és que si no ens ho carregarem tot.
1: També és veritat que, clar, hi ha crítiques, depèn de les crítiques, evidentment, però és veritat que si et posen el tinglado davant de casa i tu has de dormir la nit, doncs no podràs dormir. També és veritat que és el de sempre. És un cop l'any, la festa major, no? Llavors dius, home, per un cop l'any, s'ha fet tota la vida. També tu, segurament, senyor o senyora, quan vostè era jove, o no, o potser són joves ara, però quan eres més petita, bé que hi anaves. Escolta, bueno, fem una vegada i no passa res, no?
0: I si no hi anaves, o no hi vas, que és la resposta que et dona moltes vegades, vés-hi. Vés-hi a veure què passa.
1: Ja, davant d'això ja, de perduts al riu, no? Si no pots dormir aquesta nit, és igual. Doncs baixa, fas un gin tònic o una cervesa o una Coca-Cola i tu passes bé allà davant de tots.
0: Sí, o sopes amb qui sigui que estigui sopant allà i xerres i te n'adones una mica de la necessitat que hi ha de fer comunitat ara mateix i de conèixer sobretot la gent que viu al teu voltant. Escoltem els veïns de Gràcia, que cada cop tenen més problemes, perquè si a vegades veïns que porten tota la vida vivint al poble ja no entenen perquè hi ha una necessitat de fer soroll o de poder fer festa durant 4 dies, imagina't gent que ve de fora a viure expressament aquí per tenir doncs, aquesta meravellosa qualitat de vida que tenim al Mediterrani.
2: Em sembla que a les 12 en teoria pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
3: Por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
4: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
5: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la festa major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
6: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
0: Molt fan de la senyora que diu ells ja saben on van a buscar el pis, quan el compren ja saben que hi ha la festa major. Sí, i més que res que al final es genera com aquest mal rotllo en què tu després ja saps quins són els veïns que t'han vingut a tocar el voraviu durant tot l'any, ja no saps ni com posar-t'hi ni com trobar-te'ls pel carrer i sobretot no genera un diàleg, que moltes vegades el que diuen les comissions de festes en aquests veïns que es queixen és baixeu a la reunió que farem dimarts a les 8 de la tarda, digueu què és el que us molesta tant i mirem també entre tots com solucionar-ho. Potser és un problema que té una solució molt fàcil o potser ens podem entendre i nosaltres us podem explicar també per què no ho podem fer d'una altra manera. Però moltes vegades se'ls convoca en aquestes assemblees o en aquestes reunions per poder tenir un diàleg cara a cara i tampoc hi van.
1: Yeah.
0: Llavors és com, mira...
1: De difícil, sí, és difícil buscar el punt d'equilibri quan una de les bandes no vol seure a parlar.
0: Totalment. En el cas d'aquests veïns que són anti-festes majors i anti-tot, a vegades, doncs mira, no hi ha més remei que intentar ignorar-los, però també hi ha un altre problema clàssic que és la convivència entre pròpies entitats, entre gent que vol fer una activitat semblant, una activitat lloc, una activitat amb el mateix pressupost. I aquí és on tenim espectacles com el de Tarragona, que en un concert, ni més ni menys que de Rodrigo Cuevas,
1: sí,
0: ell suposo que ja devia estar assabentat del conflicte i els hi van anar passant el micròfon a les diferents parts implicades.
1: Què em dius?
0: No sé si esteu preparats per sentir.

0: aquesta discussió.
1: Després de 20 anys a l'Espai de les Palmeres, l'Ajuntament ens comunica en menys de 2 mesos que no podem fer servir el nostre espai per fer barraques Tarragona. Una festa alternativa autogestionada que portem 20 anys realitzant i que és una cosa emblemàtica ja de les festes de Tarragona.
2: No me digas que vais a hacer una astrofona, porque ya me falla.
3: Només els hem dit que busquin un altre espai per l'enguany i obrim altres entitats de la
0: Clar, aquí la regidora contestant...
4: Ah, uau!
0: Sí, no, flipant, flipant.
4: Una audiència, això, en general, en públic i tot va ser.
0: Sí, un concert.
4: Seva. Déu-n'hi-do. I això dius que va ser...
0: A Tarragona.
4: A Tarragona.
0: Que, de fet, suposo que encara no s'ha solucionat, perquè encara no ha sigut Santa Tecla, per tant...
4: Clar. Déu-n'hi-do. Bueno, és veritat que, clar, els equilibris són difícils, en general, sempre, no? Vull dir,
0: sí.
4: No només amb els que volen dormir, també amb els que també volen fer activitats com les vols fer tu, i després també hi ha amb la gent que és de fora del barri o inclús del país.
0: Sí.
4: Que també venen, que també el turisme també pot ser a vegades... No?
0: Sí,
4: discòrdia.
0: Totalment. Vull dir, a vegades hi ha hagut festa majors que han hagut de reubicar també els concerts i les coses que feien perquè se'ls estava massificant tot de guiris, no? Sobretot els pobles de costa, que a vegades també és molt complicat de poder proposar activitats que siguin per la gent del poble, és a dir, coses de la nostra cultura popular, ja sigui castells, ja sigui correfocs, ja sigui qualsevol altre tipus de cosa relacionada amb la nostra cultura, perquè sembla que només es poden fer activitats que els guiris puguin entendre, perquè llavors sembla que justifica el pressupost de l'Ajuntament, no? Però bé, en aquest cas de Tarragona i d'altres, com a Malgrat de Mar també ha passat, a Igualada passa molt sovint, i segur que en altres ciutats hi ha conflicte entre entitats. I llavors aquí, quan la figura que modera això és l'Ajuntament, es nota moltíssim quan hi ha tècnics i regidors que han militat i que han sigut part d'aquestes entitats i que saben com funcionen per dins i saben com costen d'organitzar i que tu no pots avisar-los amb 2 setmanes d'antelació de que s'han de reubicar. I es nota quan hi ha ajuntaments que no tenen prou carrer com per fer de moderadors d'aquest conflicte. Llavors, jo l'única cosa que demanaria és que els ajuntaments, si volen restringir, si volen canviar, si volen modificar, si volen negociar amb les persones que fan les activitats de festa major per intentar fer algun canvi, s'hi posin a molta més antelació o tingui la delicadesa d'intentar conèixer una mica com funciona l'entitat abans de fer aquestes mesures una mica pel broc gros i imposant, perquè llavors és molt fàcil que la gent se't posi de cul.
4: Clar.
0: I, bueno, i després ja veurem què passa, però també són molt divertides les activitats dintre de la pròpia festa major, reivindicatives contra el propi ajuntament. Doncs hi haurà uns barçots que et cauran a l'alcalde o a l'alcaldessa, o fins i tot doncs, o pancartes o coses que potser són pitjors per la convivència. Per
4: tant... també és veritat que forma part, eh? Vull dir, hi ha un punt, no?, que també un ha de poder ser crític amb les coses que no han funcionat, i crec que també està, que són espais molt legítims on realment això ha de passar i ha de tenir cabuda.
0: Totalment.
4: Tu t'has ficat per això en entitats, o sigui, en organitzacions de festes majors, no dic de Blanes, potser d'altres pobles que potser, pel que sigui, t'hi has trobat alguns anys a la vida connectada i has dit ei, vull participar-hi.
0: Jo he estat a la comissió, diguem-ne, de l'escenari jove de Blanes, vull dir que el que és muntar una barra i el que és muntar una sèrie de nit de concerts ho sé, però és que a part vaig tenir el plaer també de participar una mica com a espia, com mirant pel forat del pany a la festa major de Granollers amb els Blancs i els Blaus, perquè m'han convidat un any, el 2024, a fer de relatora, que és una figura que cada any la fa un personatge diferent, diguem-ne, d'esfera pública, comunicador, actor, el que sigui, i pots veure com ells treballen tot el programa d'activitats que tenen, un fotimer d'activitats. Clar, penseu que són 2 colles, els Blancs i els Blaus.
4: Clar. I aquests són famosos, amb aquesta rivalitat que tenen de Blancs i Blaus. O sigui,
0: sí,
4: si trobes a Granollers no pots equivocar, no? Tu li has de dir, tu ets blanc o blau, ja li entres i dius, tu ets, no sé com et dius, Laura, molt bé, Laura, i que ets blanc o blau, no?
0: I ja et diuen de quina colla...
4: I a partir d'aquí la relació es teixeix.
0: Exacte. Doncs això, i em va agradar molt veure's com treballen, perquè penso que tenen un model participatiu molt xulo, en què totes les subcolles que tenen, diguem-ne, a dintre de cada una de les colles poden proposar activitats i poden organitzar-les ells mateixos, i que, vull dir, de moment sembla que els hi funciona i que és una cosa que penso que les altres ciutats haurien d'apuntar-se bé, perquè, perquè és una festa de la que realment hi participa gairebé tot el poble. L'única cosa que necessites és una samarreta blava o una samarreta blanca, un mocador blau o un mocador blanc, i ja ets part de la festa. Per tant,
4: fixa't.
0: Jo trobo que és molt xulo.
4: Han trobat bon marxandatge. Són el remei de Clafresca, sí.
0: Sí.
4: T'agrada?
0: Sí, m'encanta.
4: T'anava a dir, és que crec que podem saludar, vull dir, crec que et farà bastanta il·lusió saber-ho, la Irene Galán. Hola, Irene, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, Irene.
4: La Irene
5: és... Què tal, com esteu?
4: Cap de colla dels blaus, ja diguem-ho clar, deixem-ho dit d'entrada. Escolta'm una cosa, des de quant de temps fa que estàs ficada aquí com a cap de colla i vinculada? Ara ho deia la Laura, és que clar, és una cosa que va molt lligada a l'ADN de la gent de Granollers, això.
5: Absolutament. Mira, jo com a cap de colla, aquest és el meu quart any com a cap de colla, a la Junta dels Blaus porto ja 7 anys, però vinculada als blaus i sent de la colla dels blaus des del dia que vaig néixer. Perquè al final neixes i et posen un mocador. A més, a casa meva som dels blaus, tothom és blau, i per tant, mocador dels blaus des dels 7 mesos i endavant.
4: Un blau es pot liar amb un blanc?
5: Home, i tant! Oh, home, mira, i tant! Hi ha moltíssimes ja situacions d'aquestes, eh?
0: I canvis de colla i tot, eh, ja?
4: Canvis de colla i tot, també,
5: sí,
4: clar.
5: Sí, sí.
4: Teniu algun carnet per això? No, només és el distintiu de la roba i ja està, i el que prediques, no?
5: Absolutament, al final és com deia Laura, ho deia molt bé, amb un mocador tu formes part d'una colla i llavors pues, pots participar amb menys o més intensitat dins d'aquestes activitats, però simplement vestint-te de blanc o de blau formes part d'aquella colla.
4: Mm. Què anava a dir? En aquest cas, la rivalitat que teniu a Granollers és sana? La definiries com a sana?
5: 100%. És una rivalitat molt sana i que ha de ser així, perquè si no la festa no funcionaria. Ara, com dèieu, hi ha moltíssimes activitats, hem de conviure, ens hem de posar d'acord, hem de construir junts aquesta festa i, per tant, és saníssima, saníssima.
4: Clar, és que penso, és veritat que pels pobles tenir festes d'aquesta manera i que la gent estigui vinculada i se les senti seves és també una manera molt bonica i molt, molt nostra, no? També, de fet, no només tradició, de fer poble.
0: Sí, sí, total.
5: Absolutament.
0: No, Irene, t'anava a comentar que, a més, que avui el tema una mica és aquest també de conflicte a vegades amb els veïns o amb l'Ajuntament o amb els permisos que es donen, els que no es donen, i potser, clar, en el cas de Blancs i Blaus, almenys el que jo vaig viure l'any que em va tocar venir, i que segur que us ha passat moltes altres vegades al llarg de la història, és que, clar, hi ha la rivalitat clàssica, diguem-ne, Blancs i Blaus, que potser seria la que té més pes i que hauria de ser la protagonista de la festa major, no?, perquè és aquesta rivalitat sana que fa que la festa sigui més gran, però justament aquests anys en què hi ha algun conflicte obert, hi ha una unió molt grossa entre Blancs i Blaus, de dir, no, és que ara d'una mica és una altra.
4: Clar.
5: Totalment, totalment. De fet, és que l'any que va venir la Laura, el 2024, va ser un any especialment complex en aquestes mesures veïnals que ara plantejàveu com a problemàtica de país, i se'ns van, diguéssim, posar unes mesures sobre la taula en les quals les colles estàvem en desacord, perquè es veia de manifest que la nostra festa hauria de canviar en algun punt, i per tant les colles es van unir en aquest sentit i van alçar la veu de dir la festa no es toca, l'hem de defensar.
4: Que bonic, no, l'hem de defensar. Ens hem perdut a la Irene, crec que no, només una falla de... Ups, sí, sembla que l'hem perdut. Ja passa això també a vegades, eh? Ja passa. Què anava a dir? Més enllà d'aquestes festes, ara quan la recuperem intentarem seguir la conversa, però més enllà d'aquestes, Laura, alguna altra festa major que t'hagi marcat a la teva vida de Catalunya, que
0: mira,
4: hagis vist?
0: M'he oblidat de mencionar Igualada, els igualadins em mataran, jo faig castells a Igualada, els moixigangués, i llavors...
4: Ets castellera?
0: Sí, sí, sí.
4: Per on t'enfiles? O sigui, com va els pisos? No sé jo, eh?
0: Nosaltres som colla de 9, i jo els castells de 9 vaig al folre, però quan he fet castells de 8 sí que a vegades he anat a quarts a dalt. Llavors, la festa major d'Igualada l'ha vist molt intensament per aquest vincle que tinc amb la ciutat, però a part és una festa major també molt especial, perquè allà no tenen blancs i blaus, però sí que tenen una mica com dues parts distingides que pots participar de les dues, ja no has de triar ni molt menys, però sí que hi ha la festa major alternativa, diguem-ne, que l'organitza la Collanada i les associacions juvenils, i la festa major més tradicional, no?, que és l'organitzada més per la comissió, doncs, que té a veure amb el Sant, amb tots els Valls del Seguici i tal. Llavors, jo penso, des de fora, també com a observadora internacional, perquè no sóc igualadina, que es pot conviure. Però sí que és veritat que són dos fronts que a vegades xoquen i que se solapen a la programació. Clar. I que hi ha molta discussió també sobre qui pot participar a cada activitat, perquè, per exemple, tot això de la tradició no deu passar només a Igualada, sinó també a altres poblacions, però sembla que ha d'estar molt justificat històricament i també a nivell d'església, i que sí. Si no és un ball que ballaven els teus rebesavis, doncs sembla que no pots... introduir-te al Seguici, no? Quan hi ha molta creativitat també entre el jovent i moltes ganes de participar, i hi ha moltes poblacions on abans no hi havia un ball de bastons i perquè s'han motivat 20 joves del poble, ara hi ha un ball de bastons o un ball de gitanes o colla castellera o el que sigui, no?
4: Crec que hem recuperat, perdona, amb Laura, la Irene Galán. Irene, hola, ja tornes a ser aquí.
5: Hola, que em sentiu.
4: Sí, ja està, res, que a vegades falla la connexió, però tot bé. Què et anava a preguntar, Irene? Una última pregunta que et volia fer és sobre què tal amb l'arribada de, no sé si de turistes, és a dir, arriba també gent de... potser de fora de Catalunya, potser d'Espanya o potser inclús internacionals. N'heu tingut també de visitants i gent que també es vol sumar a aquesta festa?
5: A Granollers, el tema estrangers encara no ha arribat com a turistes.
4: Molt bé.
5: Però sí que és veritat que tenim... És una festa major que, al ser de la capital de la comarca, rep a molta gent dels voltants de Granollers i també doncs, de Barcelona i d'arreu. És una cosa que està començant a passar els últims anys i que, de moment, estem gestionant de forma, jo crec, que prou bé. No està sent un problema. Però és veritat que tothom té el por a la mediatització i la por aquesta de que es pugui massificar. Però, de moment, diguéssim que estem en un equilibri bastant estable.
4: Molt bé. Doncs mira, va bé saber-ho també, això. També és important, que dèiem abans, la convivència també amb la gent que ve de fora. Perquè és veritat que a vegades penso, per exemple, amb Gràcia sí que hi havia hagut alguns episodis, malauradament, de gent que potser feia malbé el mobiliari o les mateixes decoracions, no? Que a vegades...
0: Sí, de fet, ja s'estan trobant.
4: Clar, llavors són aquestes coses de dir, ah, està molt bé i, evidentment, és una festa per tothom, no restringirem l'accés a la gent, ni dic que tampoc hauria de ser això, però sí que és veritat que has de demanar un civisme a tothom, siguis d'aquí o siguis d'on vinguis, és igual. Vull dir que això també és important perquè també respectar forma part, precisament, del que dèiem, de fer tradició, de fer poble i, en aquest cas, de respectar cap a la gent que treballa i que s'ocorre i fa possibles aquestes festes. Irene Galán, t'hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per agafar-nos el telèfon.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi
5: moltes
4: molt
5: gràcies.
4: Bé i molta sort amb les festes que vindran. I bona
5: festa major bona a tothom, a tots els pobles.
4: I tant. Moltes gràcies, Irene.
5: Adéu, gràcies.
4: I Laura, abans de dir-te adéu, no sé si tu has fet... Ets molt de viatjar a llocs exòtics i així? Sí.
0: No m'agrada gaire fer viatges molt lluny, però per què ho dius?
4: Però no sé si sabies que es veu que molta gent de la que se'n va fora, per exemple, a viatges exòtics, es veu que un de cada 10 torna amb alguna malaltia tropical.
0: Doncs mira. Sort que no m'agrada gaire.
4: És veritat que si seguim les recomanacions dels metges, això en principi no ha de passar. No ha de passar. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
4: Cuida't molt i ens veiem la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
4: Som-hi. Si vosaltres, oients, heu anat algun estiu de viatge, per exemple, algun d'aquests destins idíl·lics que veiem sovint a Instagram o a TikTok, que si surf a Bali, que si safaris a Tanzània, platges paradisíaques a la República Dominicana, potser ho heu fet... Potser no. Sapigueu per això que no sempre tot són flors i violes.
6: Me ha cogido un virus en República Dominicana y es que no me para de salir caca por el culo. He hecho caca de todos los colores, de todos los colores imaginables, de todos los colores he hecho caca yo.
7: El mayor miedo que puedes tener cuando viajas a Filipinas es contagiarte de dengue. Pues aquí la venda. Yo empecé a encontrarme fatal, fatal, fatal, hasta el punto de que, por ejemplo, fuimos a una playa, me compré un helado y yo me acuerdo que me estaba encontrando tan, tan mal que no era ni capaz de mantenerme sentada.
4: Tots són vídeos reals de creadors de contingut que expliquen a través de les seves xarxes que durant viatges com els que dèiem, doncs han contret el dengue, per exemple, o han patit diarrees molt greus. Doncs bé, aquests fets no són casos aïllats, sinó que són més habituals dels que potser ens pensem. De fet, al Clínic calculen que un de cada 10 viatgers que visita països exòtics torna amb alguna malaltia. A què avui, justament que parlem i que parlàvem a primera hora d'aquesta vaga que hi ha convocada a l'aeroport del Prat, que els avions tornen a ser al centre del debat... Nosaltres avui volem... Doncs sí, mira, acabes de colar-se el doctor José Muñoz, el cap de servei Salut Internacional. Què tal? Bon dia. Que estava sorprès, bon estava sorprès per aquesta vaga a l'aeroport.
8: Sí, perquè he estat treballant i no me n'he donat fins ara. Hola,
4: doncs has d'agafar algun avió per això o no?
8: No.
4: Doncs mira.
8: Aquest any a Costa Brava.
4: Doncs mira, de moment, al principi no t'ha d'afectar aquesta vaga a l'aeroport. Dèiem, parlàvem això de les malalties, d'aquestes persones que viatgen a vegades a aquests països tropicals i pel que sigui, doncs, tornen aquí, que sigui amb diarrees fortes, que sigui amb el dengue o altres tipus de malaltia. Com d'habituals són per això aquests casos? És a dir, són més dels que us imagineu cada any, aquesta temporada alta d'estiu?
8: No, jo crec que es mantenen constants. Nosaltres veiem més de 20.000 pacients, o viatgers, diguem-ne, que venen a consultar el viatger. Escolta, poses vacunes, informació, quines malalties hi ha allà, no sé què. Veiem més de 20.000 i aproximadament gairebé 2.000 o 1.000 i pico que arriben malalts. De tota manera, jo li canviaria, l'altre dia parlàvem d'això, jo no diria un de cada 10 torna malalt, sinó 9 de cada 10 torna sants. Lo qual és, ens dona més una sensació de triomfalisme.
4: També és veritat. On poses, com veus el got, no? Mig ple o mig buit?
8: Mig ple o mig buit, exacte.
4: Sí, és veritat que sí que volíem centrar-nos en aquest cas del un de cada 10, perquè és veritat que és el cridaner i que en el fons també penses, home, sí que és veritat que hi ha protocols, hi ha mesures perquè això no passi. És a dir, vosaltres el que recomaneu és, les persones que, per exemple, se n'hagin d'anar a això, en algun país africà, Què han de fer abans? Han de dirigir-se en aquesta clínica, en aquesta unitat, dies abans? Quants dies abans? Sí. Quines vacunes?
8: Sí, idealment sí, idealment ho has de fer 4 o 6 o 8 setmanes abans, en general, vale? Perquè és el temps que ens dona. Passa que a vegades és veritat que no és possible, perquè el viatge es compra el viatge en poc temps i llavors quan arribes a la clínica està col·lapsada i no et donen hora, vull dir, al final hi ha parts logístiques que no té. Però idealment entre 4 i 6 o 8 setmanes, entre 1 i 2 mesos, diguem-ne, abans. Llavors, per què és important això? Perquè has de saber on vas, vale? Per nosaltres no ens agrada que ens diguin clínica de vacunació, perquè per nosaltres el més important és el paquet preventiu, i això inclou informació, vale? Perquè anem de dir al viatger on va, quines malalties hi ha i com es poden prevenir, què ha de fer si té una diarrea en aquell moment, si ha de prendre Fortasec o no ha de prendre Fortasec, etc, etc. Llavors, òbviament, les vacunes són la millor estratègia preventiva que tenim, però no són l'única. No són l'única. I, per exemple, per mal d'alçada, quan tu puges per sobre de 2.800 disminuïts de pressió d'oxigen, no tenim vacuna. Simplement tenim una pastilla que es diu acetazolamida, un diurètic, que disminueix la incidència. O, per exemple, per la malària, en zones d'Àfrica, com dius, no tenim vacuna, sinó que tenim una pastilla que fa prevenció d'això. I l'altre dia parlàvem, al final, quan tu vas a una clínica de malalties infeccioses no dius vaig a la clínica antibiòtics, doncs és el mateix. És a dir, nosaltres tenim moltes estratègies per fer que el viatge sigui més segur, que és al final la nostra missió, no?
4: Val. I en el cas d'aquestes persones, quan tornen, quan ens hem de començar a preocupar amb els símptomes? Perquè, per exemple, no? De dir, ostres, tinc febre, m'he tornat d'un viatge, és veritat que crec que algunes malalties, per exemple, la malària, crec, triga encara uns dies en tenir algun símptoma. Com funciona això? Quan ens hem de preocupar?
8: Doncs no, bon, en principi, si tens símptomes, especialment el primer mes del viatge, de la tornada, que és quan surten el 90% i escaig de les malalties, hauries de consultar sempre. És veritat que alguns símptomes són lleus, per exemple, hi ha persones que tenen diarrea molt, molt suau, 2-3 defuncions al dia i sense mal de panxa i fan vida normal amb això, bueno, es pot no anar al metge. Però en el cas que tinguin febre, diguem-ne que és el símptoma que sempre ens preocupa una mica més. Mm. En el cas que sempre han de venir. Quan tenen febre, si venen d'un país, per exemple, africà, podrien tenir dengue, podrien tenir malària, que és, diguem-ne, les malalties que més se'ns compliquen a la salut del viatger en aquests casos. Llavors, amb febre sempre s'ha de consultar els primers 2 mesos de la tornada. Val. Després, bueno, a vegades hi ha paràsits que tens a la pell o picades i coses, bueno, però que la veritat és que hauries de venir perquè doncs un metge normal igual no, o normal, o de primària igual no està tan habituat, o sí, perquè hi ha alguns que estan molt habituats a aquest tipus de malalties, però en el cas que no ho estigui, nosaltres fem això, vull dir que estem bastant, bastant acostumats.
4: I aquest estiu, quina malaltia us preocupa més? El dengue, la malària o una altra?
8: A veure, aquest estiu nosaltres abans veiem molts més casos de malària que dengue, ara veiem molts més casos de dengue que malària, vull dir, aquestes dues ens preocupen per igual. El 42% dels nostres viatgers amb febre tenen dengue o malària, vull dir, són malalties importants i són malalties que ens compliquen als pacients i a vegades els hem d'ingressar i alguna mort hem tingut a això. Vull dir, que sempre la malària i dengue ens preocupa. Estem especialment vigilants a malalties emergents. Per exemple, nosaltres tenim un grup que es reuneix cada setmana per mirar a veure quina malaltia emergent es pot complicar la vida, en aquest cas. En aquest cas, el brot de República Democràtica del Congo, d'Ebola, continua actiu. No hi ha vols directes, això és veritat, però bueno, continua actiu. Hi ha hagut 3.000 i escaig casos, amb 1.000 i escaig morts. I bueno, és una malaltia que, òbviament, ens preocupa i que tenim un sistema d'activació a l'Hospital Clínic que, quan entra una persona que pot haver estat en aquella zona, doncs, bueno, fem el protocol d'aïllament i tractament, etcètera, etcètera.
4: Sí, clar.
8: I que malalties emergents sempre hem d'estar atents.
4: Clar, no, evidentment. Sí. I sí que és veritat que, bueno, no ho sé, poden haver-hi consells que serveixin per tothom, perquè penso, una vegada fa uns anys vaig anar al Brasil i ens deien l'aigua, sobretot, compta amb l'aigua, si podeu, beveu-la sempre embotellada o en la mesura que sigui, o si ha estat tractada i ho sabeu, val, però en general aigua embotellada. No sé si hi ha més consells d'aquest estil que puguin servir-nos per qui hagi de fer aquest tipus de viatges.
8: Sí, sí, hi ha consells universals. Si veus un mosquit, mata'l. O sigui, és com no ens agrada que ens piquin els mosquits perquè els mosquits transmeten moltes de les malalties que ens preocupen. Febre groga, chikungunya, zika, dengue, tot això és transmès. West Nile és transmès per mosquits, llavors no ens agrada, perquè no ens agrada la picada. I llavors sí que hi ha consells. Per exemple, com tractar una diarrea? Doncs, bueno, escolta, si la diarrea té sang i tens molt dolor abdominal, ràpidament has d'anar al metge. Aquests són consells generals. I és veritat que ara tenim eines que abans no teníem, com eines d'intel·ligència artificial, que ens ajuden a predir una mica millor quin és el risc d'algunes de les malalties. I les estem intentant implementar en l'Hospital Clínic en diversos projectes d'innovació.
4: Ah, uau.
8: I, per exemple, poso un exemple, no? Sí. Si tu vas a Bangkok, doncs diem, bueno, tothom té risc de dengue. Doncs potser no. El que estem avaluant és, en funció del clima que ha sigut en els últims 21 dies, o la pluviositat, o l'època de l'any, o diverses condicions que posem a l'anàlisi estadístic, quin és el risc real de dengue? O sigui, estàs realment en risc alt o baix? És a dir, de cada 10 persones que van a Bangkok, segurament 3 estan en molt alt risc de dengue i 3 estan en 0, pràcticament 0. Llavors estem intentant definir amb intel·ligència artificial qui està més en risc, amb la qual podem millorar les estratègies de prevenció i potser vacunar-los i potser fer alguna coseta més.
4: Que interessant, això. Clar, és veritat que la tecnologia és que és veritat que podent-la fer servir en favor nostre, ostres, agilitza processos, afina molt més potser la punteria en aquest sentit, i està molt ben trobat, i tant.
8: O sigui, al final personalitza el consell de risc, perquè fins ara eren tots peres o tots pomes, no? Vull dir, al final dones el mateix consell a tothom. El que estem intentant és ajudar a afinar una mica qui realment té risc i qui realment no té risc. Perquè a vegades hi ha mesures de prevenció que li estàs posant a una persona que potser no necessita i potser al revés. I, bueno, en això estem.
4: Doctor José Muñoz, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya i per fer-ho tant també, perquè ens ha quedat tot superclar. Molt bé.
8: Molt bé, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, una abraçada. Volem parlar d'una altra història que en aquest cas no té un final gaire feliç. És el cas de dos cultivadors de l'Anoia. Això ho vam llegir ahir, Oriol, que era el portava, de fet, a La Vanguardia.
9: Sí,
4: que parlava d'una mena de... Volien fer un rècord amb una carbassa gegant. De fet, volien aconseguir que tingués més de 1.000 quilos, però es van quedar... Se'ls va veure frustrat aquest somni.
9: Sí, se'ls va trencar a la cara, diguéssim.
4: Se'ls va esquerdar el somni mai millor, dic.
9: Exacte.
4: També tinc en Fènix aquí, que crec que en Fènix no ets molt fan de les carbasses, tu.
10: Bueno, el Halloween, no?
4: El Halloween, exacte.
10: El Halloween és
4: propici. És més de Halloween que de castanyada, tu, eh?
10: A mi m'agraden les dues coses. Jo tot el que sigui festa, benvingut sigui, però clar, tu em dius carbassa, Halloween.
4: Molt bé, doncs escolta. I de rècords Guinness, o de rècords altres, en tens algun? O en persegueixes algun, com a Fènix?
10: Bueno, a mi és un tema que m'agrada molt del rècord Guinness, són els rècords com absurd, no? Per exemple, el de caminar amb els ulls tancats el màxim de metre que tu pots caminar amb els ulls tancats, per exemple. Jo que l'he intentat diverses vegades, però que hi ha una farola que sé que està allà, però me la menjo tu! No hi ha manera de superar-la.
4: Tornem a la història de la carbassa. Ja parlarem després d'altres rècords, perquè en línia tenim els protagonistes d'aquesta història. Sergi Torrents, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bones, bon dia.
4: I l'altre, el teu company, és en Miquel Gómez, que crec que no sé si el podem saludar, però bé, si més no, Sergi, escolta, una llàstima, aquesta notícia. Entenc que us ha afectat molt en el vostre dia a dia, perquè, clar, quant de temps portàveu cultivant aquesta carbassa gegant?
11: Sí, portàvem ja uns... A veure, el creixement de la carbassa eren uns 2 mesos, uns 60 dies, però, evidentment, abans doncs hem hagut de germinar la llavor, fer créixer la planta, i bueno, portàvem uns, no sé, jo et diria uns entre 3-4 mesos de cultiu. I bueno, el que dius, jo crec que ens ho hem pres bastant bé dins del que cap, però tens aquesta sensació d'entre estar content per haver aconseguit, pues, una bona fita.
4: Clar.
11: I a la vegada, pues, sents aquesta decepció, no?, de que hagis perdut la carbassa i de que sobretot no puguem presentar-la al concurs.
4: Clar. Què creieu per això que ha fallat? O sigui, què es deu això?
11: És difícil saber-ho. A veure si podem d'aquí uns dies obrir-la i inspeccionar-la de per dins, per si podem trobar alguna pista del que ha passat. Però pot ser algun tema genètic, algú de maneig. La flor, la carbassa se'ns va volcar cap endavant pel propi pes i de la velocitat de creixement. Clar. I la flor va quedar tapada, i això podria ser una causa també de per què patés.
4: Clar, és que 800 quilos, eh?
10: 800 quilos són molts quilos, no vulguis que se caigui a sobre, eh?
4: No,
10: que queda aplastada. Podríem dir... ara tinc aquí una colla, Laura, ja veurà. Podríem dir que la carbassa us ha donat carbasses a vosaltres?
11: Doncs sí. A més, va ser una situació una mica pintoresca, no? Perquè vam passar de celebrar que just havíem fet les medicions per estimar el pes de la carbassa... I ja marxàvem de l'hivernacle i el company s'ajup per mirar com estava la flor i em diu, ostres, crec que hi havia un forat. I em pensava que estava fent una broma, i quan vam estar allà mirant, diem, ostres, no pot ser. Després d'aquesta fita, trobar-te el forat, pues, és com un gerro d'aigua freda, no?
10: Clar, perquè, a mi, en el concurs aquest de Navarra, el rècord està com a 1,2 quilos, no? Una bestiesa. Ai, 1,2 quilos, sí. 1,000 i pico quilos.
11: 1,2 quilos, no? Sí, 1.180, això. Una cosa així. Sí, sí, és molt, és molt. És un company, bueno, un amic nostre, un conegut.
10: Hòstia, tio, sou els amics de les carbasses, vosaltres.
11: Bueno, és un món molt petit, ens coneixem la majoria, i bueno, ens intentem també ajudar entre nosaltres, a compartir coneixements, sí. I al final, quan anem allà a Valtierra, doncs passem allà uns bons dies plegats, compartint vivències, no?
4: I d'aquesta carbassa, què en fareu? Us la menjareu després o no? O què en fareu?
11: Bueno, últimament el tema de menjar-la i tal està complicat per tot el tema normatiu. És, abans, en anys anteriors, en alguns concursos, havíem tallat la carbassa a trossos i la gent que visitava les fires, pues, se l'emportava per menjar a casa. Mm. Aquest any vam intentar impulsar una iniciativa, que era, bueno, vam trucar amb varis zoològics d'Espanya per si volíem fer algun espectacle amb algun animal i els hi regalàvem la carbassa, pues, per, jo què sé, per els elefants o alguna cosa així per aprofitar com a aliment i com a diversió també, no? I com a reclam perquè hi vagi gent. I per tema normativa, pues, no va ser possible. Entenc que aquest any el que farem és, pues, amb grangers, amb gent de casa que té animals, doncs anirem repartint trossos, pues, perquè es pugui destinar a la carbassa per alimentar aquests animals, ja que per dins hi haurà alguna part que estarà podrida.
4: Clar.
10: A mi, ara que diu això de per dintre, a mi hi ha un tema que m'interessa, que són les pipes de la carbassa. Les pipes tenen el tamany d'una taula de surf o s'han quedat normal?
11: No, el que són les llavors això. Són molt similars a les d'una carbassa normal. Potser són un pèl més grans, però sí que el que hi ha dins, la genètica, això és el que té valor.
4: Clar.
11: Al final, ara quan l'obrim, pues, recollirem totes les llavors i hem fet un creuament. Hem pol·linitzat nosaltres manualment aquesta flor, aquesta carbassa, i hem barrejat dos de les millors varietats del món de carbassa gegant. I, per tant, les llavors, els descendents que hi haurà d'aquesta carbassa, pues, és una carbassa amb un potencial molt gran. Evidentment, amb un risc de que rebenti, perquè la mare ha rebentat, però si aconsegueixes fer la carbassa sense que peti, pues, pots fer una carbassa potser rècord del món.
10: I Puga, que tinc una pregunta, sí. aquesta bona. Amb això de la carbassa, el vostre grupet, utilitzeu això com per lligar, no? També una miqueta rotllo, vols que t'ensenyi l'hortalissa més gran del món o què? I us la porteu allà a l'hivernacle?
11: No. És bastant diferent. Som uns friquis de les plantes i ens passem tot el dia allà tancats a l'hivernacle treballant, que a vegades les dones de conya ens diuen no sé què feu per allà a l'hivernacle, que passeu tantes hores. La veritat és que, pues, això, que et requereix molt de temps. Nosaltres treballem, tenim les nostres feines, tenim família tots dos, i protes feines traiem temps per tirar endavant el cultiu de la carbassa. Sort que tenim uns companys que, de forma desinteressada, el pare del meu company i un amic molt proper, l'Aitor, que ens foten un cop de mà i ens ajuden a tirar endavant el projecte. Si no, no sé com ho faríem.
10: Vigileu-me això de passar tanta estona dintre l'hivernacle allà per la zona que ho teniu, que jo tinc un soci que viu per allà, aquell poble, i normalment la gent que està dintre d'un hivernacle cultiva una altra cosa, eh? A veure si venen los mossos. Company, cuidado aquí, eh?
4: Oh, que vinguessin els mossos i trobessin aquesta carbassa.
10: Trobessin la carbassa, hòstia, no? No sembla equivocado, compañero.
4: Què anava a dir-te?
11: Sí, sí, sí.
4: Sergi, i en cas de guanyar, o sigui, un rècord Guinness com aquest, això són diners? O què és? És més el reconeixement i ja està?
11: Sí, sí, o sigui, en el concurs ja hi ha un premi, si quedes primer, crec que són, no sé, uns 3.000 euros, una cosa així, i llavors, si vaig a algun rècord, doncs llavors hi ha un premi extra, que ara no et sabria dir exactament, no sé si són 10.000 o 12.000 euros, una cosa així, i suposo que si fessis el rècord del món, des de la institució de la GPC, sí. També et donarien algun premi.
4: Déu-n'hi-do. Llavors, entenc que, pels següents passos ara, que malauradament aquest cop no podrà ser, quins són els següents passos? És a dir, us plantegeu això, tornar-ho a intentar properament, deixeu passar un temps, perquè, clar, entenc que tot això són també fertilitzants i necessiteu productes químics per fer-ho.
11: A veure, la carbassa, el cultiu de la carbassa no és diferent a qualsevol altre tipus d'hortalissa. És més professional, més intensiu, però no tirem cap cosa estranya, o sigui, simplement fem rec i fertilització. de forma habitual. Per tant, en aquest punt no hi ha res diferent. Sí que va per temporades, no? És a dir, la carbassa normalment la plantem quan comença a pujar la temperatura, no? A març, abril. Uh-huh. Llavors, fins l'any que ve, no, o sigui, ens haurem d'esperar l'any que ve a tornar a cultivar, doncs, una altra planta de carbassa, i mentrestant ja hem començat, ja estem preparant la campanya l'any que ve, que tenim molta feina, a posar més terra, a canviar algunes coses que aquest any ens han donat problemes, a planificar quina genètica plantarem, doncs tenim feina, doncs, a organitzar el cultiu de cara a l'any vinent.
4: Déu-n'hi-do. Sergi Torrents, doncs moltíssimes gràcies, molta sort, i escolta, ja ho aconseguireu, no en tenim cap dubte.
11: Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies.
4: Que vagi
11: home.
4: Molt
11: Esperem
4: bé.
11: Que sí.
4: Gràcies.
11: Moltíssimes gràcies.
4: Adéu, adéu. Moment del desinformatiu, l'espai on les notícies, ja ho sabeu, i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Què passa?
10: A veure, Laura, què tal? Bon dia, per començar.
4: Bon dia.
10: Però avui començarem diferent.
4: Què vols dir, que començarem diferent?
10: Que ja tindrà temps ja de rebre trucada i coseta d'aquesta. Vull demanar a la nostra companya, la Laia, que si pot entrar a l'estudi per una cosa que passarà després. Jo avui et porto una sorpresa.
4: Ah, sí? Un regal, em portes?
10: No, millor encara, una experiència.
4: Una experiència també pot ser un regal, eh?
10: Sí, però ja et dic ara que no és el cas. Però abans de començar amb això, t'he de fer una pregunta.
4: Val.
10: Com estàs, Laura?
4: Estic molt bé, gràcies.
10: Sí, segur, eh?
4: Sí, sí, la veritat és que avui estic bé. No, desperta, sí, hidratada...
10: No, aquí, molt bé, fantàstic, val. Perquè jo ja sap que jo em preocupo pel meu company. L'últim que voldria que passés alguna cosa i que em tingués que posar jo a presentar el programa i fer-ho tan bé que no tornessin a trucar. I això jo, per tu, ja et dic ara que jo no ho vull.
4: Tranquil,
10: vale?
4: Que no, això difícilment passarà.
10: Bueno, coses pitjors s'han vist.
4: Però què ve tot això ara, perdó, eh?
10: Mira, a veure, l'altre dia vaig llegir un estudi del diari amb nom de lloc, El Mundo, concretament a l'apartat Vida Saludable, que deia el següent. El número de vegades que ets capaç d'aixecar-te d'una cadira en 30 segons revela l'edat sobre la teva salut.
4: Val. Vale. I què?
10: Sí, ja riu, eh? Doncs què vaig pensar amb tu? Perquè dic, la meva estimada Laura, que és una professional com una casa de paller, que tot el dia està asseguda a la cadira, a veure si al final se li cangrenaran les cames...
4: Mira, t'agraeixo molt la preocupació,
10: no, però és que per això, Laura, que he pensat en posar-te a prova, i hauràs de fer el màxim de sentadilles possible en 30 segons.
4: És conya, no?
10: No, en sèrio. És que a mi aquest estudi està molt bé, perquè depèn del número de repeticions, t'assignen una franja d'edat. O sigui que, Laura, sisplau...
4: Però només m'he d'aixecar i ja està, de la cadira
10: sí,
4: era sentant.
10: T'asseus a la cadira, t'aixeques. T'asseus a la jaqueta, vale? Sí, aleshores, un moment, perquè agafo el cronòmetre. Això és el meu...
4: Sí, és el que hauria de fer, però abans anar retransmetent, perquè
10: home,
4: això
10: clar,
4: és,
10: no, ja és
4: poc radiofònic, aquesta
10: sí,
4: escena.
10: A veure...
4: Almenys que connecteu al YouTube, clar.
10: A veure...
4: Bueno, i tinc un premi al final o alguna
10: cosa. Bueno, un aplaudiment de la Laia i meu, que fliparan colors.
4: Quan diguis.
10: Vale, a veure, Tomàs, tinc aquí una cançó així motivadora perquè et sentim
4: no
10: a tope.
4: No la sentiré perquè estaré aixecant-me
10: jo. Eye of the Tiger, si vols, jo te la vaig fent, vale? Sí. I tu, Laia, vas narrant també les coses.
4: Vale.
10: Vinga, som-hi. 3, 2, 1, ja! Yeah.
4: Vinga, la salsa, s'asseu, salsa, s'asseu.
10: 3,
4: no, la tenim
10: 4, 3. 5.
4: La cadira té rodetes.
10: 6.
4: Tinc por que rellisqui.
10: 7. 8. No! Estic flipant ara amb els oients que t'estiguin escoltant, no entendran res. Portem 15 segons i porta ja una 20 repetició.
4: Jo crec que ja ha passat el temps.
10: Hauria d'anar més ràpid.
4: Està fort, Laura, eh?
10: Vinga, som-hi, aquí, bé, Tomà, bé, tu content.
4: És que la veritat em fa por perquè la
10: cadira té rodetes. I temps! Tomà, quantes n'ha fet? 21.
4: 74.
10: Un aplaudiment per la Laura.
4: Vinga, Laura.
10: La secció menys radiofònica que he fet des que porto
4: com
10: en aquest programa.
4: Com ens hem de veure, mare meva.
10: T'he de dir que... Quantes n'ha fet, Tomà, m'ho pots recordar? 21. Pues mira, segons aquest article de Vida Saludable
4: sí?
10: del diari El Mundo, tens el teu cos té la salut de...
4: Noia de 21 anys, espero, desitjo, confio.
10: On està? D'entre uns 60 i 64 anys.
4: Sí, home.
10: Tu i jo no ho...
4: Sí, home. Com? Perdó, i per tenir 10 anys, quan representa que has de fer...
10: No, però això tenia una trampa.
4: Ah, val.
10: Aquest estudi està pensat en dones de 60 anys.
4: A veure, comences per aquí, no?
10: Però jo...
4: Vull preguntar quants anys tinc al principi.
10: Jo t'ho volia fer, perquè de vegades la gent diu és que vosaltres de la ràdio veniu aquí, parleu, feu l'imbècil i ja, i us paguen a final de mes. Però no, aquí... Hòstia, m'he fet mal ara. Però que aquí també es suen les coses.
4: Val,
10: i tu ho has demostrat, Laura. Molt bé, un aplaudiment.
4: Gràcies. Gràcies. Tenim temps per una notícia més?
10: Sí,
4: com ho veieu, això? Va, perquè l'estiu és senyal de moltes coses, però una d'elles són les festes majors. Alegria.
12: I ja sabeu que tenim les línies obertes sempre perquè ens expliqueu què és el que més us agrada de les festes majors, l'ambient, les paradetes, els concerts, les atraccions, el que vulgueu. I em diu l'Amparo que tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlo?
13: Bon dia, amb en Paco.
12: Hola, Paco, des d'on truques?
13: Des de Barcelona.
12: Home, estem bastant a prop. A quina part de la ciutat?
13: Doncs mira, concretament al carrer Cap, número 6.
12: Vale, però això és aquí la ràdio.
13: Sí, sí, no, és que sóc transportista i porto un paquet.
12: Val, pensava que trucava per el tema de la festa major,
13: no,
12: per això, jo,
13: que no hi ha ningú, i ja ho dic que podíem trucar, dic, truca, i dic, a veure si pot sortir algú, perquè, clar, jo he de seguir treballant, sabeu o no?
12: D'acord, ara en Parlo gestiona el seu paquet. Moltes gràcies per trucar. Recordeu trucar, però per parlar del tema que ens ocupa. Avui, festes majors, que em diu ara el Tomàs que tenim una altra trucada. Bon dia, amb qui parlo?
14: Amb Pere.
12: Molt bé, Pere. A veure, què t'agradaria tu dir de les festes majors?
14: A mi m'agrada tot, però sobretot les atraccions.
12: Quina de totes? La rana, els autos de xoque, aquelles que per saltar, el tren de la bruixa...
14: El tren de la bruixa, no!
12: Val, val, val, no cal que us posi així, home.
14: És que tinc un trauma.
12: No el vol compartir?
14: No, no vull.
12: D'acord, no passa res,
14: bueno,
12: perquè...
14: Va, prou, no em pressioni més, sisplau. Si insisteix tant, n'hi explicaré. Ja no respecta res, aquí.
12: Però és que jo no he dit res.
14: Mira, jo era petit i estava al tren de la bruixa i la música estava molt forta i va venir aquell senyor que té una escombra a la mà i portava una màscara i em feia com el gest de demanar-me diners. I jo li reia la gràcia, em van, no tinc diners, no et puc donar res. I m'ho va fer com moltes vegades, com 5 o 6 vegades, el gest de, Sandra, dona'm diners, i jo, que no tinc de diners. Ja pràcticament el considerava un amic meu. Fins que al final, que ja no tampoc sabia què pensar, es va treure la màscara i em va cridar a l'orella, dame el ticket, niño tonto! Niño tonto... Niño tonto, mai un insult m'ha fet tan mal com aquest. Niño tonto.
12: Bé, home, però a vegades es diuen coses sense voler, potser no volia...
14: Per si no fos prou, després amb l'escombra només em picava a mi el cap.
12: Ja.
14: Que inclús la meva pròpia mare li va dir, escolti'm, que em prengui el meu fill durant l'atracció, d'acord. Però és que des que ha baixat que el va pagant, Jo no puc bé.
12: Bé, gràcies, Pere. Gràcies per la trucada i ànims per superar aquest trauma, sí.
15: Aquí, Catalunya, amb Laura Estrada.

0: aquesta hora sona Seguirem lluitant dels Catarres, perquè és la cançó que ha triat el Quim Vilamajor. Bon dia, Quim.
1: Bon dia.
0: Des de Ràdio Lleida, una setmana més. Ell és influencer, és autor del llibre Sento, la vida amb un cromosoma de més. Com estàs, Quim?
1: Estic molt bé.
0: Sí? Estàs bé? Acalorat? Fa calor?
1: No. Bueno, aquí la ràdio no em fa tanta calor.
0: Aquí la ràdio no fa tanta. Escolta, com és que has triat aquest Seguirem lluitant dels Catarres?
1: Perquè jo a vegades, el que em passa a vegades, que quan una cosa no em surt bé o m'ha sortit malament, em preocupo. I penso que llavors començo a tenir pensaments negatius de que no me'n sortiré, de que no sé quantos, que perquè m'ho han dit. Llavors, sense voler, em preocupo. Però aquesta cançó em fa tornar els ànims i dir, no et preocupis, segueix endavant. Encara que ens ho piguis amb la mateixa pedra, seguiràs endavant. I amb això em motivi.
0: Per poder ser més positiu
1: quan alguna cosa no em surt bé.
0: Mira, prenc nota, perquè a mi també em passa més d'una vegada això de ensopegar amb la mateixa pedra o de ratllar-te excessivament per coses que han passat, que és com, per favor, sortim del bucle, no cal patir tant. Però és veritat, a mi també em passa això d'entrar molt en aquests cercles viciosos de pensaments intrusius, que es diu, no? De tota l'estona de, m'he equivocat, ho he fet malament, per què? Doncs mira, posant-hi música, sí. Escolta, les coses van millor. T'agraden molt els Catarres?
1: Els Catarres m'encanten. Perquè
0: mira,
1: no els he vist mai actuant. Però bueno, les cançons que fan m'encanten.
0: Alguns concerts sí. Que sí que hagis anat, alguns que t'agradin sí, especialment?
1: Els Catarres, potser algun Pau Patarres de Tàrrega. Uh-huh. Perquè clar, jo no ho he dit. Jo soc de Tàrrega.
0: És veritat, ets de Tàrrega.
1: Recordo que algun cop van tocar els Catarres. Però no n'estic segur, eh?
0: Pot ser. Bueno, aquests són patejats tota Catalunya, vull dir, no em sorprendria. Yeah. Reprenem el fil de l'última vegada que vas venir, Quim, perquè vas deixar oberta un tema que crec que és interessant, ho hem anat parlant, i crec que és interessant avui potser estirar. I que, de fet, va molt bé el Seguim lluitant, perquè el que ens ve a dir va lligat. Perquè per seguir lluitant, m'explico, oients, s'ha de ser perseverant i no tenir presses. I aquí és on tu et volies aturar avui, que l'altre dia ho deixaves com mig caure, de dir que la societat no m'exigeix coses i uns ritmes i anem a unes velocitats, i penses, un moment, per què tanta pressa? Per què tenir tanta pressa aquesta societat?
1: És que m'hi trobo, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè la societat, avui en dia, vivim amb el que se'n diu, amb la era de la immediatesa.
0: Oh, totalment.
1: Que tot ha de ser de seguida. Que tot ha de ser ja, al moment. I si no és al moment, la gent a vegades reacciona malament.
0: Sí.
1: I això com afecta a les persones amb síndrome de Down? Les persones amb síndrome de Down aprenem el nostre ritme i necessitem temps per entendre el que ens expliquen, que ho puguem processar amb la velocitat que anem, no ens deixen.
0: Yeah.
1: I a vegades, jo m'hi trobo, bé que a vegades per voler ajudar-me amb bona intenció, que jo ho valoro moltíssim, és com que m'exigeixen que ho hagi entès tot de seguida, que de ser ja, saps?
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo em resulta molt difícil entendre-ho tot de seguida. Llavors, els altres diuen, és que per mi no seria tan difícil. Jo ho entendria de seguida, vale? Però jo potser necessito que m'ho tornin a explicar.
0: Clar.
1: D'una altra manera, amb paraules bones, perquè a vegades utilitzen. Jo no toque la gent quan jo no entenc, quan jo he dit que no entenc una cosa, per exemple, i em diuen, és que no entens mai res del que et dic, no m'escoltes mai. O, per exemple, diuen, és que em fan sentir malament. I clar, a mi m'agradaria que la societat se'n doni compte com jo me sento quan m'exigeixen entendre-ho tot de seguida, saps?
0: Sí.
1: I a vegades ja noto que les persones, per voler ajudar, sense voler, me contagien nervis, quan m'ensenyen les coses. Me volen ensenyar també, perquè ho aprenga bé i ho entenga bé, que moltes vegades em transmeten el seu nervionisme al meu.
0: Et contagien l'estrès, sí, ja.
1: Això és,
0: saps?
1: I això em fa sentir molt malament.
0: És que hi ha gent que és molt nerviosa. No sé si t'has trobat, que tots hem conegut algú, i segur que els oients que ens estan escoltant també tenen en ment alguna persona que és molt nerviosa. En aquests casos, tu què fas? Els ja. Dius, escolta una cosa, rebaixa revolucions, o com t'ho fas?
1: Jo sempre dic que expliqueu-me les coses, però per ordre. El problema està que a vegades les persones, per voler ajudar també, a vegades m'expliquen les coses tot de cop, tot de seguida.
0: Yeah.
1: I a vegades sense apuntar-m'ho en paper. Saps què vull dir?
0: Sí, ja tot va bé apuntar-ho.
1: És com si jo ho hagués d'empollar de memòria. Yeah. És molt difícil empollar-t'ho tot de memòria. Tot el que t'expliquen és molt difícil. I a mi el que m'agrada dir és que la societat em pogués ajudar una mica més en això.
0: Mm-hmm.
1: Que em poguessin explicar les coses per ordre, no totes de cop. Perquè si no, el meu cap es torna com un bombo.
0: Crec que...
1: Això ho podria entendre millor.
0: Sí, sí, no, vull dir, crec que és una cosa perfectament comprensible per tothom, perquè tothom agrairà, sí. I és veritat que amb les presses que hi ha, i penso ara més amb la tecnologia, també, que tot ja, està sí. pensat perquè sigui immediat, que tu li puguis dir al ChatGPT com es deia no sé qui, que no sé quin any va fer no sé quantos, i en 3 segons t'ho ha de tenir, no? I penses, ostres, tota aquesta societat que va tan ràpida...
1: Sí.
0: Que hi pugui haver moments de dir, un moment, podem parlar les coses tranquils, podem explicar-les per ordre, perquè no som màquines, ningú és una màquina.
1: Claro,
0: que a vegades se'ns oblida de dir que potser també podríem tots rebaixar un punt perquè per assimilar els conceptes, de fet, ara, si fixes, els diaris i els mitjans, totes les ràdios, ho estem explicant, que també tendim molt a tenir tota la informació a l'abast i si són els més ràpids, però a la vegada tu preguntes, per exemple, als estudiants, quan els fan aquests els estudis PISA o quan fas les enquestes, veus que cada cop la societat reté menys informació, no? Costa més. Per què? Pues perquè no ho processem, perquè no ho interioritzem, no?
1: I a mi m'agrada tenir molt temps per processar el que m'expliquen.
0: Sí, sí.
1: Però a vegades, inclús, a vegades me demanen moltes coses a la vegada. I a vegades no sé per on començar. Ho em fan sentir que tot ha de ser ja, tot urgent.
0: Sí, sí.
1: I a mi sempre m'aconsellen. Si no saps què fer, pregunta el que és més urgent. Però... El que passa és que a vegades, quan me fan creure que tot ha de ser immediat i al moment, llavors, jo em sento bloquejat, saps?
0: M'agradaria també, Quim, obrir un altre meló, que és el de la vida independent.
1: Sí.
0: Perquè tu estàs vivint en un pis a Lleida. Com va ser aquest procés?
1: A veure, el procés va ser... jo des de casa dels pares em vaig proposar, em vaig motivar per aprendre a fer les coses sol, perquè volia ser més autònom cada vegada. Els meus pares em van ajudar i em van ensenyar tot el que podien. Després vaig començar una formació amb un pis llogat de l'associació, vaig fer incursions, que són un període de pràctiques, amb un dels pisos compartits i finalment he aconseguit independitzar-me. Jo vaig aconseguir independitzar-me el 18 d'abril del 2022. Però tant, com menys els pares, no va ser fàcil, perquè mira... Els meus pares, quan jo els vaig dir, aquest ànim d'independència, em van dir, home, és que no veiem clar, perquè les persones amb síndrome de Down, perquè puguem viure en un pis, necessitem demanar l'ajuda a la pròpia llar. I els meus pares això no veiem clar. I segona, no veiem clar si sol me'n podia sortir. Se sentien com obligats a venir a ajudar de seguida i em deien frases com... No t'obsessionis per anar a viure a Lleida. I jo diria al pare, no és cap obsessió, és una il·lusió que tinc. I el pare anava a la seva, dient, és una obsessió, és una obsessió. I la mare me recordo que deia, busquem-li un pis a prop de casa. Perquè en aquells moments em volia entendre a prop, saps?
0: Sí, sí.
1: Perquè m'havien de venir a ajudar. Però jo vaig insistir tant, en sentit positiu, que ho vaig acabar aconseguint. I això pels pares ha sigut un aprenentatge brutal. Perquè els meus pares al final van veure que jo, vivint sol en un pis compartit amb companys, també em podia espavilar com els altres i me'n podia sortir. I ara, de fet, els meus pares estan molt contents de mi, perquè veuen que soc feliç, que faig coses amb els companys, que faig vida amb ells, i em veuen feliç i satisfet. Perquè tot el que faig ha sigut un pas per ells, d'aprenentatge per ells i també per mi. I això ha sigut un canvi brutal.
0: Va ser difícil per això al principi?
1: Sí, va ser difícil. Perquè al començament jo tenia por i tenia patiment.
0: De què tenies por?
1: No, perquè jo anticipava. La ment és molt poderosa i jo anticipava. I si no m'entendré bé amb els companys? I si haig de viure amb persones que no són iguals que jo? Saps? Llavors, com que jo anticipava coses, vaig passar una temporada que em marejava al bus, però això es va passar. És com? A classes, al confinament. del Covid em va fer dir, eps, aquí està passant alguna cosa. Jo ho vaig viure així, que no funcioni. Llavors em vaig confinar a casa, perquè hi havia el coronavirus. Això em va ajudar. Per estar més tranquil. Uh-huh. I per poder tornar a aprendre la formació al pis per acabar aconseguint la independència possible. Vaig viure al pis de Carregués, després vaig viure amb un altre pis al carrer Francolí, vaig viure amb un altre pis i ara estic al pis que estic ara, que ho tinc tot a prop. Tinc una estació de busos a prop, la cambra de comerç a prop, tot a prop.
0: Ho tens tot a tocar. Escolta, però és una gran sort aquesta, eh? Què anava a dir? Quanta gent sou al pis per això ara?
1: Abans vivíem amb mediadores, abans.
0: Vale.
1: Ara vivim, o sigui, al pis som 5, i són companys meus de l'associació d'Onyeda.
0: Vale.
1: Però vivim sense mediadores. És a dir, en el nostre dia a dia, ens espavirem, cuinem, fem les tasques de neteja del pis, fem la llista de la compra, anem a comprar, i ho fem tot nosaltres sols, però l'associació està al darrere, per si necessitem ajuda en alguna cosa. Mm-hmm. És a dir, l'ajuda la tenim igual. El que passa és que som més autònoms. Abans vivíem amb mediadores, que també estava molt bé, perquè fèiem amistats, mm-hmm. però ara això ha canviat.
0: T'anava a dir, Quim, abans d'acomiadar-te, ara ho has deixat mig caure, dius, la feina, que és a la cambra de comerç, la tens aquí al costat. A l'última vegada també ens vas dir una mica que el que feies. Explica'ns, perquè crec que també és important i ho volia reivindicar, no?, la importància de les empreses que contracten persones que tenen síndrome de Down.
1: Sí, correcte. Aquest tema és un tema que actualment encara està passant. És a dir, les persones amb síndrome de Down i amb discapacitat intel·lectual costa molt la feina. Saps per què?
0: Per què?
1: Primera, perquè els empresaris tenen por, tenen dubtes a l'hora de contractar una persona amb síndrome de Down o amb discapacitat. Es pregunten, sabrà fer la feina com un altre? Se'ls sortirà? Sabrà demanar ajuda? I a vegades aquests dubtes tanquen les portes a les persones amb síndrome de Down, saps?
0: Clar.
1: O, per exemple, o creuen que no serem capaços d'entendre la feina que ens manen, o que no serem capaços de activar papers o posar clapes als papers. Com que tenen aquests dubtes, ens tanquen les portes. Mm. El tancar les portes fa que les persones amb síndrome de Down i amb discapacitat estiguin passant per mil, com se diu ara, processos de selecció de treball, i no ens agafen.
0: Yeah.
1: Aquesta és una de les dificultats. Una altra dificultat que hi ha és la falta de recursos. Perquè, a vegades, les empreses no adapten bé la feina a les capacitats que tenim. Perquè no coneixen el potencial que tenim. I a vegades no saben com adaptar la feina que ens puguin manar a les nostres capacitats. I això és preocupant. És una realitat molt preocupant. Però jo haig de dir que estic a la Cambra de Comerç, que a més, al començament em va costar entendre com passar les trucades al telèfon, i ara ho faig perfecte. I també estic a la Cambra de Comerç i el que faig és portar valor a les empreses. Les empreses necessiten persones amb síndrome de Down treballant, que veguin a les persones amb síndrome de Down treballant, perquè s'han de donar en compte que aporten molt de valor a les empreses. Jo, quan arribo a la Cambra de Comerç, saludo els companys, quan arribo. Vaig per oficina, a saludar els companys, a portar alegria, a portar somriure, a portar bon ambient, a portar motivació. Inclús els hi faig reflexions de coach, que molts empresaris això no s'ho pensen. Vull dir que és un gran valor que tinguin persones amb síndrome de Down a les empreses, perquè nosaltres aportem molt i com a empreses també aprenen de nosaltres.
0: I tant.
1: I això és molt important.
0: Doncs que important això, Quim. M'agrada molt aquest missatge amb el que acabem avui. Moltíssimes gràcies, Quim Vilamajor. Que tinguis bona setmana i sapigueu, oients, que tot el que en parlem aquí ho podeu llegir vosaltres també al llibre d'en Quim, Sento la vida amb un cromosoma de més.
1: El meu llibre el podeu trobar a les llibreries de confiança. I si aneu allí i no el sabeu, el podeu demanar per la pàgina web de l'editorial Fonoll. I val 7 euros. O sigui que qui vulgui el podrà comprar.
0: Perfecte, apuntat tots a Editorial Fonoll. Quim, vale. Acabem escoltant el Seguirem lluitant dels Catarres. Ens veiem a la propera. Vale. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: L'Arnau, ja ho sabeu, és creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ens acompanya aquest estiu els dimarts per parlar-nos de tot allò que ha vingut per transformar-nos la vida i esperem per fer-la més fàcil. Avui, Arnau, volíem començar parlant de la llei europea DIA, que ha començat a aplicar-se a la Unió Europea. Des d'aquest diumenge, les plataformes hauran d'informar clarament els usuaris sobre quan interactuem amb una màquina o quan el contingut ha estat alterat per aquestes tecnologies. Aquest canvi, d'on ve, per què ve, i exactament llavors ja ho podem estar veient, no sé si ho has provat ja, si estàs veient alguns continguts on ja ho tenen.
2: Sí, ho vaig començar a veure precisament ahir a Twitter, un partit polític europeu, però sí, aquesta és una nova fase en aquest desplegament de la llei d'intel·ligència artificial que pretén doncs, harmonitzar i posar una mica d'ordre en tot aquest desplegament de la IA en el nostre continent. I, bàsicament, la novetat més rellevant d'aquesta fase que va començar fa dos dies, ara a l'agost, és que, com deies, les publicacions, les imatges, per exemple, creades amb intel·ligència artificial, han d'estar correctament etiquetades i, com a generades o modificades per intel·ligència artificial per tal doncs, de que tothom sigui conscient de que està davant d'una imatge generada per IA.
0: Però això ja no passava ara quan algunes fotos... Clar, potser ja passava, però no era obligatori, que és la diferència. Uh-huh. Però, per exemple, a Gemini sí que té un rombo, que uh-huh. no sé si una marca sí. d'aigua, una mena de rombo, que sí que apareixien algunes imatges en una de les cantonades, crec. Que és sí. lo típic que, també és veritat, que molta gent el que feia era retallar, no? Tu retalles la imatge, de manera que et deixes fora aquest rombo. Que això entenc que no sé si ara també pot passar, llavors estaràs en aquest cas infringint una llei, que això clar, ja té repercussions.
2: Hi ha dues capes en aquesta llei. És una, per part de les plataformes, totes aquestes imatges generades per IA han de ser correctament identificables per una altra màquina. Uh-huh. Un dels mecanismes doncs, podria ser aquest rombe de Gemini, o d'altres podrien ser fins i tot a les metadades invisibles dins d'una imatge. Però en aquest cas ens passa la responsabilitat també en els usuaris, en el sentit de que si, per exemple, generem una imatge en Gemini i retallem aquest triangle, doncs estaríem incomplint la llei. En aquest cas, doncs hem d'etiquetar clarament que és una imatge generada per IA. És la diferència.
0: Esperem que això serveixi, perquè és veritat que amb els temps que corren costa a vegades saber si el que estàs veient és fals o no.
2: Clar.
0: Jo estic arribant ja a punts, que a vegades, per Twitter sobretot parlo, veus a vegades imatges o veus vídeos i la primera cosa que penso és no pot ser real.
2: O, total.
0: O més que no pot ser real és i si això està fet amb IA? I ja, com que cada cop està més ben fet, entenc que també s'hagin de fer aquestes lleis, perquè arriba un punt que no et pots fiar del que estàs veient, inclús a vegades ho poden potser publicar a mitjans, i dius, ostres, que potser també el mitjà s'ho ha menjat amb patates.
2: Exacte, si és que de fet fa 2-3 anys un vídeo generat per IA

0: que de fet fa fins fa 2-3 anys un vídeo generat per IA era pràcticament com un malson. Amb prou feines podia generar braços, cames, i ara tenim una qualitat increïble, i això fa 2 anys. Ja veuràs d'aquí 2 anys.
1: Clar, clar.
0: En aquest sentit, ho valoro personalment positiu.
1: Creus per això que igualment hi haurà empreses o hi haurà, o hi ha forats buits legals d'aquests que també permetran que, malauradament, s'escapin coses?
0: Completament. Una persona que vulgui enganyar, publicar un deepfake o estafar, no s'aturarà per posar una etiqueta no. O no, ho seguirà fent. Per tant, bueno, és com un primer pas, però sí, hi ha aquest buit.
1: Perquè jo tinc una pregunta. Clar, així com, per exemple, hi havia els que s'encarregaven, en el cas de Meta, no? Els controladors que van i senzillament, bueno, senzillament no, però que s'encarreguen, per exemple, de revisar tot el que es publica, veure si el que es publica, doncs, per exemple, en casos de Meta, o el que feien en aquell cas, si eren vídeos que fomentaven la violència o d'agressions, que hi havia una persona, un moderador, que s'encarregava d'eliminar aquests continguts. Això pot passar? Creus que potser arribarem a un futur en què la mateixa IA s'autoreguli a si mateixa?
0: Sí, això ja està passant. De fet, nosaltres quan enviem una, entre cometes, denúncia a Instagram Meta de qualsevol contingut, el primer que fa és passar per una revisió automàtica d'IA.
1: Uh-huh.
0: I a partir d'aquí, si la classificació és clara de que el contingut en qüestió doncs, infringeix la normativa, doncs fora. Si no, sí que passa una segona revisió humana. Però si les revisions per IA ja estan a l'hora del dia, tot arreu.
1: I què anava a dir? L'altre tema que té a veure amb aquesta nova llei afecta sobretot a la generació d'imatges sexuals, que això també ho hem vist, és un delicte que
0: Correcte. En
1: aquest cas havíem vist. De fet, ens hem fet ressò en diversos casos, de menors d'edat o de joves adolescents que agafen, per exemple, imatges de companyes de les seves aules, de les seves escoles, i modifiquen el cos, agafen la seva cara i modifiquen el cos una persona, per exemple, despullada, i això ho difons, que aquí s'estan incomplint, o sigui, aquí hi ha diverses vulneracions, podríem dir, que en aquest cas la llei també això vetllarà, oi que sí, per la protecció dels menors i per la protecció, precisament, de gent exposada a delictes sexuals.
0: És així, la llei ara prohibeix explícitament la generació d'aquest tipus d'imatges sense consentiment i, de nou, la responsabilitat no només queda en la plataforma, sinó en la persona que ha generat aquest contingut. Això també ve arran d'una polèmica de fa, doncs, pocs mesos amb la generació d'imatges de Grok, que era, entre cometes, la més senzilla de fer servir per generar aquest tipus d'imatge, que es va posar molt el focus en aquesta plataforma, però clar, aquí va sorgir el debat de, d'acord, la plataforma et permet fer això, però és l'usuari el que acaba generant aquesta imatge.
1: Clar.
0: Aleshores, aquí ja aquesta llei doncs, posa el focus a les dues parts, a la plataforma com en l'usuari que ho genera.
1: Seguim parlant d'intel·ligència artificial, perquè no sé si has vist, es va fer bastant viral, de fet fa uns dies ja que circulen, tot de cartells de festa major.
0: Ui!
1: És que mira, just abans hem parlat amb la Laura Grau fa una estoneta a les 9, parlàvem de festes majors, reivindicava no? la importància i a la vegada també les dificultats que tenen les persones per tirar endavant aquestes festes, a vegades sigui perquè els ajuntaments no ho posen fàcil, a vegades per pròpies rivalitats, però hi ha un altre vessant que no hem comentat i que tenim a tu i crec que pot ser adient, que és el tema dels cartells que estan fets amb intel·ligència artificial. Això és una cosa que cada cop potser oients ho heu vist, que són cartells que tenen, podríem dir, la mateixa estètica.
0: Tots iguals, tots clavats.
1: Iguals.
0: Mateix tipus de lletra, mateix fons, mateix estil, són clavats.
1: Clar, aquestes coses també hi ha un punt que penses, home, tenen en compte que abans, per exemple, hi ha pobles on, i encara ho fan, o sigui, no tots els pobles ho fan, però hi ha alguns que sí que, municipis que organitzen, per exemple, concursos i conviden a gent del poble o de fora, il·lustradors, que vulguin desenvolupar aquesta tasca. Clar, l'arribada de la IA, en aquest cas, ha vingut una mica per carregar-se aquest esperit creatiu de la gent.
0: Sí, perquè com a mínim, si has de generar un cartell amb IA, treballa-te'l una mica, no et quedis amb la primera versió. Més quan ja en tens 200 d'iguals.
1: Clar.
0: Però sí.
1: En el teu cas, tu que domines d'això, sobretot el prompt, no? Les indicacions que tu dones per fer un cartell. Si tu ara haguessis de fer als oients que ens puguin estar escoltant, de dir, escolta, hem de fer un cartell, què creus que hem de tenir en compte? Penso, per exemple, en faltes d'ortografia. Em fa ja la intel·ligència artificial les imatges, les que genera. Quantes indicacions creus que se'ls ha d'arribar a donar als ordinadors perquè t'acabin fent la imatge que tu vols?
0: Avui en dia, amb un sol prompt ben fet, ja pots tenir la imatge pràcticament perfecta. Com a molt et caldrà afinar amb un segon o amb un tercer.
1: Val.
0: Però el que deies, sobretot fixar-se en les faltes d'ortografia, perquè encara em fa textos petits, elements petits, i el que dèiem, una miqueta d'originalitat. Perquè
1: Clar.
0: Tens tots els cartells, si us hi fixeu, les lletres de fons tenen com un guixot, com fet amb un pinzell, tots són iguals. Aleshores, doncs això, una mica d'originalitat.
1: Tu li pots dir per això a la màquina, dir, escolta, això ja està molt fet, fes-me una altra cosa, fes-me una altra proposta.
0: Sí, oi tant, si és que imatges amb intel·ligència artificial és que em pots fer de mil tipus. De fet, ja

0: molts estils. El límit ara mateix és la teva pròpia imaginació. La meva teoria és que tothom es queda amb el primer prom, perquè és que
1: per això tots ja, són iguals.
0: Són tots iguals.
1: Sí. I què anava a dir amb les faltes d'ortografia? Això en castellà segueix, i en anglès, penso, està encara més ben desenvolupat que en català? És a dir, aquí el català encara... Sí. Suposo que encara ha de perfeccionar-se.
0: Correcte, clar, al cap i a la fi aquests models d'IA s'entrenen amb una quantitat de dades enorme i en castellà i en anglès doncs hi ha moltíssimes més dades que no pas en català. De totes maneres, ara mateix el català està en una molt bona situació pel que fa a aquests generadors d'imatge i de text, per tant, això és una boníssima notícia, però sí que encara queden doncs, detalls que sovint fan mal a la vista.
1: I això
0: s'han de revisar.
1: Com ho ha d'aprendre? Com aprendrà a parlar català? És gràcies al pas del temps que simplement anirà veient com escrivim la resta? O hi ha desenvolupadors i gent treballant ensenyant-li català a la IA? Saps què vull dir?
0: Hi ha diversos projectes. Hi ha el projecte, aviam si ho dic bé, d'Aina, que és un projecte que està entrenant un model de veu en català amb intel·ligència artificial amb l'objectiu, doncs, que la IA parli català i que parli de forma correcta. I, per altra banda, aquestes grans plataformes, OpenAI, Google, etcètera, etcètera, per nosaltres és qüestió de temps, perquè aquestes IAs es van autoentrenant elles mateixes, cada vegada van absorbint més dades, van sortint models més grans, més potents, i és qüestió de temps que acabin parlant un català no perfecte, però gairebé.
1: Però pràcticament perfecte. Sí. L'altre dia provava, em vaig distreure amb el ChatGPT, que també té l'opció de veu.
0: Oh, fantàstic.
1: I pots parlar català també allò a la màquina.
0: Doncs mira, ara que ho dius de la llei d'IA, ara caldrà etiquetar explícitament que estàs parlant amb una IA. Oh. És un dels requisits d'aquesta nova llei, que quan parlis amb una IA ha d'estar clarament anotat que és una IA, que no és una persona.
1: Clar. Ah, mira, això també,
0: això
1: està,
0: també
1: bé.
0: Està molt
1: això
0: bé.
1: També està bé. I m'agradaria acabar, més enllà dels cartells que dèiem ara, també dels cartells de la Festa Major. Hi ha altres exemples que s'han fet bastant virals, en aquest cas uns vídeos fets amb intel·ligència artificial també, de fruites que parlen i tenen històries d'infidelitats. És que, clar, la imaginació aquí, la gent és una passada. I una tendència recent també que té a veure amb avis, sí. Gent gran, que donen consells sobre la vida, sobre, per exemple, com escollir la fruita, com aquest, el Paco del Campo.
2: ¿Veis a comprar melón? Pues no lo cojáis a lo loco, que la mayoría se lleva un ososo. Porque el melón te está diciendo si está dulce con tres señales. Y os digo una cosa, casi nadie las mira. Pero la última es la que de verdad no falla.
1: Aquest és el Paco del Campo, que ens dona consells per anar a triar la fruita. Això és intel·ligència artificial, eh? Vull dir, sí, tot sí. Això és fals, aquest senyor no existeix. Però n'hi ha un altre, per exemple, un capellà fet amb intel·ligència artificial que compta, perquè aquest alerta, dels perills de viure sola.
3: Te volverás a social. Cuando descubres el refugio de tu propia intimidad, te vas acostumbrando tanto a tu paz que el ruido ajeno pierde sentido. Ya no buscas fiestas vacías. Tu mayor deseo va a ser llegar a tu casa.
1: Clar, escoltant així parlant, tu sabries identificar això si no t'haguéssim dit res, que això és IA?
0: Ara mateix,
1: què et faria dubtar?
0: Ara mateix sí, pel to de veu.
1: Pel to de veu.
0: I per les frases. Sempre és com una frase completa... s'atura, comença una nova frase, no hi ha aquestes interrupcions naturals que tenim les persones, no?
1: Exacte, no fa les pauses, tot és molt així.
0: El dia que no et pugui respondre aquesta pregunta, aleshores em preocuparé. Però...
1: Clar, en aquests casos, llavors, aquests vídeos que dèiem de la llei d'IA, això, en teoria, ara, nosaltres hauríem de dir això s'ha fet a IA, o clar. La mateixa Gemini dirà, això és IA.
0: Aquí hi ha una excepció, si el contingut és satíric, aleshores no caldria etiquetar-lo.
1: Val.
0: Però és el que deies, aquests casos de vídeos doncs, de capellans o d'avis que volen vendre productes o fer-se passar per reals, aleshores sí, aquest clar. Contingut estaria infringint la llei. Caldria etiquetar-lo clarament com a IA.
1: I què creus que és el que atrau d'aquests vídeos quan ens hi quedem enganxats?
0: Ostres,
1: què ens agrada d'això?
0: La composició està molt ben feta, parlen amb un to molt suau, s'entén, és un llenguatge molt simple, molt entenedor, i com el que deies de les fruites, aquests, jo personalment... cada vegada que em surten a Instagram o a TikTok, és que m'hi quedo, els haig de veure sencer, i són uns vídeos absurdíssims. Però són uns vídeos molt digeribles. Aleshores, jo crec que això té un component addictiu.
1: És que això hi ha un punt que, no sé amb qui ho parlàvem aquesta temporada passada, que venia a dir que, clar, que el cervell, o sigui, no és una societat tan cansada com la que vivim, no? Que el ritme és el que és i tothom torna cansat a casa. Quan agafes el mòbil, a vegades el que busques és això, és esvergir-te, és no pensar.
0: Sí, dopamina constant.
1: Exacte, i que aquests vídeos, aquests petits gags, aquestes petites històries, tenen aquest punt de això què és, no? La curiositat, i a la vegada és com, bueno, explicar una història a aquest bitxo que parla, aquesta mandarina o aquest pebrot. És igual, doncs me'l quedo escoltant, no? Però que té un punt d'absurditat, de dir, com pot ser que ens estiguin atraient aquests tipus de continguts?
0: Sí.
1: I uns altres que també són interessants, són aquells potser els heu vist també, oients, de persones que fan viatges en el temps. que expliquen història. Per exemple, la història et diuen, doncs mira, sóc a Londres, 1807, estic aquí caminant i t'expliquen doncs, el que veuen. Que això també penso, a nivell de divulgació, té un punt molt interessant.
0: Clar, vull dir, és que aquí el potencial de la IA és immens en el sector educatiu, de, doncs el que deies, vídeos històrics, justament aquest matí me'n sortia un de 1714, etcètera, etcètera. Clar, aquest és un bon ús. És un contingut que no cal ser etiquetat a mi. Aquí el problema és quan fem servir la generació de vídeos doncs, per vendre productes, clar, per enganyar... I aquí és on flaqueja aquesta llei.
1: Déu-n'hi-do. Doncs seguirem a veure pendents de què ens dona aquesta llei de sí, de com evoluciona tot, i la setmana que ve, Arnau, doncs més temes que vinguin a veure en via. I ara us expliquem que dins del Branch hi ha una iniciativa pels nous talents. Es diu Open Stage i punxaran DJ joves i novells programats al costat de grans noms de la música electrònica. Doncs bé, avui amb nosaltres aquí, als estudis de Ràdio Barcelona, tenim a dos d'aquests DJs. Són la Catalina Manguador, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, com estàs?
1: I també el Vicky Entios Chávez, què tal? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
1: Benvinguts a tots dos aquí a la Gui Catalunya, a la ràdio. A veure, expliqueu-nos, què fareu aquest cap de setmana al Branch? Què punxareu? Qui vol començar?
5: Bueno,
1: vinga, Vicky Entios.
5: Bueno, moltes gràcies per convidar-nos. Jo estaré punxant una mica de techno i electro house i aprofitaré per posar algunes cançons del nou disc que he produït aquest any. I Catalina...
1: I la Catalina, què fa?
4: Hola, què tal? Bueno, yo también voy a pinchar techno, un poco más duro, creo que...
5: Sí, segurament.
1: Sí, teniu estils una mica diferents en aquest sentit. El techno és veritat que té moltes variables.
4: Tiene
1: el techno hi ha molts nivells.
4: Sí, sí, hay demasiadas variantes, así que bueno.
1: El pur, el més dur... És el que només és tum, tum, tum, i ja està? És a dir, bueno, quins tipus de tecno hi ha?
5: Depèn de la velocitat, també.
4: No, sí, la velocitat del groove, los sonidos, textures, como que puede variar muchísimo.
1: Molt bé. No, m'encanta perquè feu servir tot el llenguatge ja professional. Jo no sé gaire del tecno, així que espero aprendre'n moltíssim al vostre costat. Com vau començar sent DJs, vosaltres?
4: Bueno, yo comencé hace ya varios años, 2018, creo, o antes un poquito, y empecé por la producción en realidad, y bueno, y luego me llevé por el DJ nada más. Igual es algo que hago no tan profesional, más que nada porque por amor al arte, así que nada, más que nada eso.
1: Però la primera vegada que vas ser, o sigui, que vas fer, com va ser, saps?
4: La primera vez que pinché fue hace 2 años en Madrid.
1: Vale.
4: Pero siempre en clubes pequeños o en alguna radio, streaming, así, pero no muchos.
1: Però abans a casa teva no feies allò amb l'ordinador? Jo els programes d'aquests a l'ordinador?
4: Sí, sí,
1: per gent que està aprenent, eh?
4: En casa tengo para pinchar y todo.
1: Vale.
4: Sí, sí, sí.
1: Però tu hi anaves professional, si tenies ja el material bo. No
4: sí.
1: És amb aplicacions de Windows gratuïtes.
4: No, és un pioneer ahí.
1: Vale, una taula...
4: Sí, una taula.
1: Molt bé. I provaves sola o provaves també davant d'amics, de gent, de familiars, de dir, a veure què us sembla això que estic fent?
4: Bueno, mi papá era DJ.
1: Vale.
4: Cuando era pequeño, bueno, en su juventud, con vinilos igualmente, porque en ese momento solo vinilos. Bueno, y es algo que quiero aprender, todavía estoy ahí en el camino. Pero
1: Muy
4: bueno,
1: bé.
4: Es un... Lleva tiempo. Bueno, él sabe más de vinilos.
1: Ver, yeah. A ver, Vicentius.
5: Yo, en el meu cas, vaig començar com a bateria,
1: vale,
5: quan era molt jove. I va ser fins al 2002 que vaig venir a Barcelona a estudiar so i vaig començar a conèixer gent que punxaven i em van ensenyar la música electrònica. I cap al 2003-2004 vaig començar a punxar en vinil. I, bueno... ho barrejo ara amb la producció musical i toco bateria sempre. En directe faig una mica de bateria electrònica.
1: Molt bé.
5: En aquesta ocasió no la portaré, però
1: molt
5: sí.
1: Bé.
5: Bueno.
1: I escolta, i què anava a dir? És fàcil començar? Us ho pregunto els dos, això. És fàcil...
4: Aprender o què?
1: Clar, és a dir, no sé, ja considereu que esteu apresos, sabuts, i ja tot està... ja està consolidat? O també un DJ va aprenent, es va formant
5: sí.
1: A mesura que els anys passen?
5: Sí, bueno, en el meu cas he hagut d'aprendre, a part de la producció, i aprendre a fer servir les màquines, les tècniques que es fan servir també quan punxes en digital és diferent al vinil, per exemple.
1: Vale.
5: Aleshores, jo ara m'estic renovant perquè aquí al Branch punxarem en digital.
4: Claro.
5: Jo normalment punxo en vinil, però bueno,
1: vale.
5: És una tècnica diferent i mai acabem d'aprendre, crec jo.
1: Què no has dit tu, Catalina? Estàs d'acord amb això?
4: Sí, sí, sí.
1: Sí. I quan començàveu, jo el que deia és, quan començàveu a punxar les primeres sessions, clar, entenc que també un s'equivoca, un potser a vegades, no? No sé com són els errors d'un DJ, eh, jo? Sí, és a dir, sí. Que a vegades dius, ai, això volia mesclar-ho d'una manera, m'ha quedat que no quadra. No,
4: no,
1: sé,
4: no, quins errors hi ha? Se puede cometer muchos errores a la hora de, en una sesión. Sí, de hecho, hace un mes pinché en una radio aquí de Barcelona y bueno, y tuve un error. Encima era con cámaras, todo. Y
1: tú, ay, madre mía,
4: sí,
1: ¿no?
4: Sí, mi cara lo dijo todo, no lo pude contener, pero bueno, hay que seguir como si nada, claro. En realidad.
1: No, i té la màgia aquesta, que crec que quan estàs veient que en el directe o improvisant o quan fas una sessió, imagino que tens marge per reconduir errors, entre cometes, a menys que falli la taula i dius, m'he quedat sense so, no? És
4: sí, algo
1: fàcilment reconduïble.
4: Algo se puede...
1: Algo podeu salvar.
4: Sí, algo se puede salvar.
1: Quins referents teniu, vosaltres? Qui us va inspirar o en qui us va voler emmirallar?
5: Jo, en el meu cas, Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim... I bàsicament això, perquè
1: vale.
5: Jo vaig aprendre quan estaven sortint aquests àlbums mítics d'aquesta gent dels 90s i bueno, sempre intento anar coneixent música nova, DJs nous, però el que m'apassiona és Chemical Brothers, és com és l'artista que més m'agrada.
1: Molt bé.
5: No sé, en el teu cas.
4: Bueno, en mi caso... un DJ que se llama Rothhead, que de hecho está en el lineup de mañana,
1: ¿vale?
4: en el main stage de Tecno, que justo pincha a la misma hora que yo, así que...
1: ¿No podrás con ella?
4: No, quizás una hora voy a poder escuchar su set, pero bueno.
5: A mí me pasa igual amb el Paul Kalbrenner.
4: Ah, sí. Claro, sí.
5: Que el conec desde fa molt de temps y mai coincideixo...
4: A bueno, las 11 empieza, ¿no?
5: Y algo sí, quan jo comenci estarà començant ell també.
1: ¿Cuántas horas podeu estar tancats en un estudi produint o muntant o preparant sessions?
5: No sé, depèn de la
1: producció. Hores seguides, ¿eh? Hores seguides,
5: depèn
1: jo
5: de
1: dic,
5: la producció,
1: eh?
5: Bueno, jo mai, bueno, no sé, 12 hores... Però això depèn del projecte. Si,
1: no, clar, clar.
5: Si estic treballant com a tècnic de so, per exemple, he passat més de 12 hores.
4: Depèn, se divide en varios días.
1: Ja, també
4: és veritat. Hacer el tema de descargar la música, buscar qué tracks te gustan, qué no, luego ver cómo queda uno con otro.
1: Claro.
4: Después prepararte un poco en el set y después probar, pincharlo, a ver cómo queda.
1: No,
4: cómo,
1: no.
4: Vas de atrás para adelante, atrás para adelante, cambiando cosas.
1: I escolteu una cosa, quan vosaltres aneu a una altra sessió, per exemple, aneu a un concert, o sigui, aneu a un concert o a veure un altre DJ, no tan famós potser com els vostres referents, però un altre. Vosaltres, quan escolteu música techno, en aquest cas, esteu jutgeu el que veieu? És a dir, dieu, ostres, aquí,
5: no,
1: tal, això m'agrada, això no m'agrada, això que ha fet... No sé, o sigui, saps que no podeu distingir el que seria la vosaltres persona que us ho passeu bé amb la persona professional de dir, ui, estic valorant la seva feina, com ho fa? Teniu en compte això?
4: Jo sí. És com que me es imposible no estar ahí escuchándolo de esa manera,
1: clar,
4: ¿no?
1: Clar, clar, clar.
4: Obvio que también lo disfruto, pero es como que... Estoy muy atenta a los tracks, a cómo hacen las mezclas, la selección musical. Es como que, sí. Pero no juzgando, sino como
1: no,
4: analizando.
1: Exacto. Analizando.
5: Sí, sense jutjar, pero bueno, sí, yo como batería siempre, si el que está punchando un cuadro ve, me adono, pero no. Pero intento sentir la música
1: sí.
5: Y audirla sense prejudici.
1: Claro, no,
4: y disfrutar,
1: no.
4: Sí.
1: Això és lo més important, això és lo més important. Anava a parlar també, el públic. Clar, fer-ho davant de gent, punxar davant de gent... També hi ha un plus que crec que deu ser molt xulo per vosaltres. No sé fins a quin punt esteu molt pendents o no tant del que passi entre la gent que us escolta.
5: Bueno, sempre dona una mica de nervis. Quan entre més públic ja el repte és major, però ja ens agrada un cop li posem play a la cançó, tot flueix. No
1: clar.
5: Sé. Però sí,
4: les tres primeres.
5: Sí, bueno, la primera, la segona, però... Aquests nervis són necessaris per als músics o els DJs. Si no tenim això, aquest moment de nerviosisme abans de pujar i de començar...
1: Clar.
5: No sé, ens inspira, a mi m'inspira.
1: Tu què dius, Catalina?
4: Sí, sí. No sé si me pone más nerviosa que haya menos gente a que haya más. Como que me siento más observada si hay menos personas. Pero bueno, a ver qué tal mañana. No sé el tamaño del stage... cómo va a ser, así que... Pero sí, nerviós siempre.
5: Si seran 5.000 o 20.000, ¿no?
1: Buah, clar, no heu vist encara, com serà la pujada de l'escena? Encara no us ho han ensenyat.
4: No, creo que no. Bueno, o sea, bueno. Yo conocí el del año pasado, pero no sé si será igual o no. Vale. No tengo ni idea.
1: I aquí, sabeu si la gent se us pot acostar a demanar coses? És que no sé si això passa molt o ja ho respecta molt
5: cançons.
1: La fe. Exacte, en plan, aquí, pots pujar no sé qui.
5: Em sembla que en aquest festival no passa
1: això. No es pot,
5: això.
1: No?
4: No, crec que no.
5: Quan és un local així és molt petit,
1: a mi, sí,
5: a mi em sembla que aquí la gent va a lo que va a escoltar la proposta que porten
4: sí,
5: els DJs.
4: La gent sabe, és com que se deixa...
1: Que això també està bé, no?
4: Sorprendre.
1: Sí, que us deixin a vosaltres treballar, de dir, he pensat això per vosaltres, gaudiu i no vingueu aquí a dir... Pots posar a Paul Krugbrenner? Bueno, ara no puc. Escolteu una cosa, quan preparàvem aquesta entrevista amb vosaltres, també vam pensar convidar un altre DJ emergent, algú que encara no aparegués als cartells dels grans festivals. És per això que avui volem donar visibilitat... El DJ Pere Torrada, bon
6: sí.
1: dia, DJ.
6: Oh, Pere Tostada en castellà, eh? No deixem ningú enrere.
1: Pere Torrada, per tant, és el teu nom artístic?
6: No, és el meu nom real. Diguéssim que el nom artístic seria DJ Pere Torrada. Sí.
1: Val.
6: DJ Pere Tostada en castellà. És algo molt innovador perquè tenia en compte que a vegades els DJs no, es posen noms molt estranys.
1: Vosaltres no us heu posat per això un nom gaire estrany?
4: No.
1: La Catalina és Catalina.
6: Catalina, no, però a vegades...
4: Però ells sí, sempre eligen algun nombre...
6: Àlex García, 45, ve baixa, no sé
1: clar,
6: què.
1: Clar.
6: Aclara't, no?
1: I escolta, Pere Torrada, quant temps portes fent de DJ? Què et va motivar a ser-ho, tu?
6: Doncs mira, aquest cap de setmana farà ja 2 anys que soc DJ i em va motivar ser-ho el fet que jo anava a les discoteques i m'apropava el disc jockey de Toni i jo li demanava, dic, escolta, em pots posar alguna cançó que a mi m'agrada, no? I com que no em feia ni punyetero cas, dic, saps què? Si la muntanya no va a Mahoma, és Mahoma qui va a la muntanya, no? I des d'aleshores, que bueno, m'he tornat un geni de la nit nocturna.
1: Molt bé. Escolta, quins referents tens, tu? Perquè aquí m'han dit de molt bons, a veure els teus.
6: De tot. Des de David Guetta. David Guetta. Sí. Allà ha traspassat el Vichy. El Vichy que va traspassar, promet. DJs de tota mena. O sigui, però jo, sobretot, em fixo molt... amb les frases que diuen els DJs quan estan de festa, no? Coses com, vinga, som-hi! O, amunt! Subidón! Jo no dic subidón, jo dic pujada! Pujada!
1: Fa pujada!
6: Agafeu-vos, que fa pujada! Sí.
1: Vosaltres crideu, també? Dieu coses?
6: No.
1: No, gràcies. Quin estil musical acostumes a posar, en el teu cas, Pere, DJ sí, Pere Torrada?
6: Sí.
1: Tecno, reggaeton, reggae, què poses, tu?
6: A mi m'agrada donar-li una volta a les coses.
1: Sí.
6: A vegades, inclús, m'atreviria a dir que dues. Passo moltes hores veient TikTok... I avui en dia el que el públic necessita són estímuls, són sorpreses, són coses que, pum, no s'esperi, no? De cop i volta. Coses així. Aleshores, jo el que faig és agafo el hit del moment, posem pel cas Superestrella de l'Aitana, i el transformo en frases i sons que tothom reconeix perquè estan en l'àmbit de les xarxes
1: clar.
6: Socials.
1: I entenc que la teva màxima il·lusió seria que et contractessin
6: home,
1: sí. Doncs escolta, fem una cosa, et cedim l'espai perquè ens puguis ensenyar en primícia el teu talent i qui sap, potser surts aquí amb feina. Llavors, tenim aquí dues persones que en saben, de veritat.
6: Home, estaré encantat d'escoltar la seva opinió.
1: Exacte. Escoltem i després valorem el que veiem.
6: Jo vull dir que he portat una sessió que vaig fer l'altre dia amb una festa i recordo que barrejo aquests conceptes. L'èxit del moment amb conceptes de TikTok i queda així.
1: Vinga,
6: mans amunt, amb Pere Torrada, Pere Tostada en castellà, el DJ que us farà... Hòstia, perdó.

0: Chi va a toccare la canzone? Non tocchi!
1: Perdone.
2: Bueno.
1: Che cadena ascolta. Interessante. Interessante, diu. Que elegant que és, Catalina, yeah. Mare meva. O sigui, així pretens que et contractin, sí. Tu, cagant en directe. És que, clar, és que... No, és terrible, no, això que acabem d'escoltar. És que... DJ Pere Torrades, tio.
3: El kebab em va jugar una mala passada. I a veure, que també volia recalcar, no?, el que patim a les festes majors, que sempre et puja el típic motivat a l'escenari i acaba tocant les coses, i a mi em va passar això, que em va parar la sessió, perquè venien més sons, eh?
1: Ah, clar, venien
3: més sons.
1: Més sons, clar.
3: Que penso, m'agradaria que em contractessin als festivals, perquè asseguro música, asseguro memes, i asseguro diversió i asseguro no tornar-me a cagar a sobre.
1: Molt bé, molt bé. Bé, quina valoració en fem, això deies interessant? Alguna més? Algun comentari més que vulguis fer del que heu escoltat?
2: Jo sense comentaris.
4: No. M'interessa saber com lo hizo.
1: Com ho va fer, exacte. Com? Amb la IA.
4: Con què?
1: Catalina, Menguado, Vicente, Chávez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort amb les vostres sessions, segur que anirà superbé. I esperem sentir de vosaltres ben aviat i encara més aquí a la ràdio.
4: Moltíssimes gràcies per la invitació.
2: Sí. I al Bronx també per...
1: I tant,
2: per
1: i tant.
2: Per tenir-nos en compte.
1: Per fer-ho possible, sí, i tant. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé, que tingueu
2: moltes
1: bon dia.
2: Moltes gràcies,
4: bon dia.
5: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
6: Rebobinem el llapis de memòria.

0: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Paco.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Perdona la meva ignorància, però és el mateix un investigador privat que un detectiu privat?
2: Sí, és exactament el mateix. O sigui, la llei de seguretat privada parla de detectiu i d'investigador privat. El que passa és que els detectius tenen la tendència a allunyar-se del concepte detectiu, no? Perquè són antics, són a maltractat. Però jo acabo de publicar un manual de seguretat privada, un manual d'investigació privada, i parlo tota l'estona de detectiu privat. Jo em sento detectiu privat. I
1: quan a tu et pregunten, tu dius, jo soc detectiu privat. I què se sent quan et converteixes en el primer detectiu privat que aconsegueix que per primera vegada s'imputi a un àrbitre a Espanya?
2: És que jo no sento res, en realitat. O sigui, jo em sento orgullós de la meva feina, orgullós de que un client, com és el Nàstic, confia en mi, i orgullós de que el Nàstic pugui valer el que tothom va veure en una pantalla de televisió o al camp, i que ningú havia aconseguit posar-ho en un paper, no? Que ja havia passat alguna cosa. Després va haver un gran advocat, que és el Fermín Morales, que és catedràtic de dret penal, que va posar la querella, i la querella està posada als jutges de Tarragona, i ja està.
1: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria del detectiu privat Paco Marco.
0: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del detectiu Paco Marco amb Every Breath You Take, dels Police, una cançó publicada l'any 1983, quan tu, Paco, tenies...
1: 11 anys.
0: 11 anyets. Mm-hmm. Et recorda, et transporta aquella època, aquesta cançó?
1: Sí, em transporta, i a més és una cançó que, primer, que aguanta molt bé el temps. Hi ha altres cançons que escoltarem que no els aguanten tan bé, però aquesta cançó l'aguanta perfectament. I al final... sempre diu, no? T'estaré mirando. I al final és una...
0: És, una... és un himne de... sí. dels investigadors privats o detectius.
1: No et creguis que és un himne dels investigadors. És un himne... Jo sóc una persona molt curosa amb els meus. O sigui, sóc molt protector. Amb el meu entorn. I el meu entorn és... no tant la família gran, sinó la família molt curta. O sigui, és a dir, fills, dona, pares, germans... i els meus amics. I jo sóc una persona que tots els meus amics saben que si ells em truquen demà des de la Conchinchina i em diuen te necesito, no preguntaré ni per què, ni com, ni estaré allà. I és una cançó que sempre ha estat amb mi, no? Jo em caso dintre de molt poc, per tercer cop.
0: Felicitats.
1: I entro a l'església amb aquesta cançó, amb un cover. Òbviament no puc entrar amb aquesta cançó, però jo entro a l'església amb un cover d'aquesta cançó. O sigui, és una cançó que sempre ha format part de mi.
0: Tu des de ben petit tenies clar que et volies dedicar a això de ser detectiu? És vocacional?
1: Jo, quan era molt petit, els meus pares diuen, bueno, la meva mare diu i el meu pare deia, que jo deia sempre que volia ser advocat, com el meu pare.
0: Bueno, de fet, ho ets.
1: Ho soc. Escriptor.
0: També ho ets.
1: Pinto, no he pintat mai i no sé pintar. I ja està. Després, quan jo tenia 14 anyets, la meva mare va crear Método 3, la nostra agència de detectius, i ja he viscut sempre a l'entorn de la investigació i ja ho porto a la sang, no?
0: He llegit, soc el que soc. He llegit que, això, amb 10 anyets, algun espionatge feies.
1: No, 14 anys...
0: No, amb 9-10,
1: no,
0: relacionat amb una minyona.
1: Ah, hòstia, això? Ha sortit algun cop?
0: És que aquí potser hem contractat a Método 3 per preparar aquesta entrevista.
1: Però jo sempre he sigut un tio molt curiós, he sigut sempre un tio que m'ha agradat saber el que passa al meu voltant, i des de molt petit i jo sempre he buscat, sempre he remenat i sempre he trobat.
0: Això de minyona és bàsicament que espiaves a la minyona mentre es dutxava, perquè no quedi dit. Això sí, si teníeu minyona entenc que les coses anaven bé a casa.
1: Bueno, sí, ja he dit, el meu pare era advocat, el meu avi jutge, jo vinc d'una família més o menys acomodada, soc de jesuïtes de Sarrià, o sigui, sí, vinc d'una família de classe mitja alta de la ciutat de Barcelona, molt clàssica i molt típica, no?, de professionals liberals, i no he canviat l'estatus social, o sigui, és a dir, segueixo sent un professional liberal que es guanya bé la vida, que viu a l'Eixample i que té un entorn molt controlat, no?
0: I la teva mare, la Marita Fernández, funda l'agència Método 3, això, l'any 85, no? 86. Si no tinc mal entès, la teva mare es va criar a Galícia pasturant vaques.
1: Exacte.
0: Després va anar a Argentina. Com acaba fundant una agència com Método 3?
1: Sí, la meva mare, com molt bé has dit, ella es cria a Galícia, en una aldea de 8 persones. Als 9 anys emigra, com tanta gent de Galícia, a Argentina. Es cria allà, als 18-19, ve a Europa a fer la vendímia, i perquè ella diu que es volia comprar un traje d'Yves Saint Laurent i bueno, va fer la vendímia per treure els diners per comprar-se'l. I després fa la ruta, la típica ruta que fan els latinoamericans, no?, abans de començar la universitat, d'estar per Europa. I arriba a Barcelona, coneix el meu pare, s'enamoren, i es queda a viure aquí i em té a mi, es casen a l'any o any i pico, em té a mi després, i ella estava vinculada al món de la moda, sempre al món de la moda, i en un moment determinat munta una agència de models, ven l'agència de models i diu, me voy a tomar un año sabático, no? Jo a Jesuïtes era l'únic noi que la seva mare treballava, i quan jo tenia això, 12 anys, va dir, oye, voy a estar con vosotros en casa. I al món de la vela hi havia un detectiu que es diu Hugo Alberto San Martín, i que li va dir, oye, Marita, tú que eres buena comercial, ¿por qué no vienes a mi agencia a hacer de comercial, no? I la meva mare diu que va arribar allà i va aprendre el bo i el dolent, el que volia ser i el que no volia ser, ja l'any estava muntant la seva... Estava muntant Método 3. Método 3 es munta, a més, com una agència atípica, no? El món del detectiu, en aquella època, sobretot, estava molt vinculat a lo que era... tot lo personal, no? Banyes, problemes amb els fills, problemes laborals, però tot molt... molt d'investigació privada, molt privat, no? Uh-huh. I la meva mare munta l'empresa per fer fraus a les companyies d'assegurances. Llavors, en aquella època, ningú feia investigació de fraus a companyies d'assegurances i va créixer molt ràpid. Després, als 5, 6 anys, 7 anys, ja la resta dels detectius comencen a fer això i la meva mare decideix sortir d'allò i llavors ja, quan entro jo a dirigir, ja fem el canvi i ja ens convertim en... A Espanya hi ha dos tipus de detectius, no? El detectiu més petit, el que veus al carrer fent seguiments, bueno, no el veus, però està al carrer.
0: El paper de diari, no?, amb dos forats, bueno, més assegut en un banc.
1: I després hi ha el corporatiu, que és molt més... Hi ha molt poques agències aquí a Espanya i a Europa tampoc hi ha tantes, és molt americà el concepte, que és un grup, com si fos una redacció d'un diari o un bufet d'abogats, i jo sóc això, un corporate... un detectiu privat corporate que treballa més per empreses que per una altra, i per temes que acaben els jutjats que per una altra cosa.
0: Ara deies que quan es funda Método 3 tu tens 14 anys. Quina és la teva primera feineta a Método 3?
1: Sí, la meva mare té un client que era una empresa amb un tèxtil i que tenia molta gent de baixa, no? I llavors hi havia una senyora que vivia a Olot que estava cosint dintre de casa, no sortia dintre de casa, no? I a més vivia en una zona aïllada de la ciutat i era molt impossible fer un seguiment. I llavors la meva mare va decidir que, bueno, que m'enviava a mi, clar, ara en aquestes èpoques dir que un nen treballa amb 14 anys seria...
0: Ah, vas anar el niño amb 14 anys?
1: Amb 14 anys, amb un detectiu més gran, no? I llavors jo em vaig ficar dintre de l'entorn, em vaig fer amic d'una persona de l'entorn d'aquesta senyora, dient-li que jo estava fent un treball pel col·le de recerca dels volcans d'Olot, etc, etc, i vaig acabar a casa d'aquesta senyora i la senyora cosint-me, bordant-me un polo que jo portava posant Paco, i jo fent-li fotos, ah, jo quiero tener este recuerdo, i fent-li fotos, i clar, la van fer fora perquè estava treballant a casa dient que no podia treballar.
0: Uau! Ja començaves fort. Quins diries que són les principals aptituds que ha de tenir un bon detectiu?
1: Mira, l'altre dia estàvem en una conferència amb un... a Sevilla. Era jo i un altre... El cartell era jo i un altre detectiu i estàvem parlant d'això i ell deia que l'empatia. No? No, yo creo que un detective tiene que ser empático, pero se tiene que poner la cabeza a los demás. Y yo le vaig dir, no, yo creo que ha de tenir intuïció. I li vaig posar un exemple. Jo fa poc estava amb la meva dona, amb el meu sogre i amb la dona del meu sogre en un restaurant i jo, darrere meu, jo no la vaig veure, una persona comença a parlar i jo vaig comentar a la taula, dic, el tio que tenim darrere és un idiota i farà un simpa, o sigui, s'anirà sense pagar. Perquè jo estava escoltant un tio intentant parlar anglès, que no sabia, fent veure que estava tradeant, o sigui, que estava comprant i venent a borsa, amb telèfon, no? A meitat del sopar, el tio s'apropa. Nosaltres estàvem parlant de que la meva dona tenia una pulsera que els arcs de l'aeroport sempre li pita, no sé què, no sé quantos, i el tio diu, sí, a mi sempre me pitan los relojes y yo eso que no llevo ninguno de menos de 12.000 euros. Clar, jo me'l vaig quedar mirant així, dient, tu lo que eres un idiota. I després vam entrar que va intentar fer un simpa, o sigui, que estava estafant, no? Jo crec que amb aquesta percepció, potser és una percepció no tan personal, sinó una percepció que ja la tinc posada de tant treballar, no?
0: De formació professional.
1: Sí, jo veig un mapa, per exemple, jo sóc especialista, no?, en trobar fraus al paper, no? On estan robant? O on estan els diners d'aquesta empresa, no? I jo veig un mapa societari i me n'adono de seguida on pot estar el gap, on pot estar entrant i sortint els diners, no? Bueno, i jo crec amb això, i crec que com tota la resta de professions del món, treballant, o sigui, amb molt d'esforç i amb molta passió. La resta s'aprèn, no té més. No?
0: Però hi ha un dia, per exemple, que suposo que aquesta feina a vegades has de mirar sense ser vist i et pillen i et toca improvisar. Has de tenir una cintura, també.
1: Sí, has de tenir cintura.
0: T'han pillat alguna vegada dient no estàs seguint?
1: No, seguint no, però fa poc jo estava... Jo crec que amb el que jo sóc millor és creant històries, no? Jo he llogat salons sencers en un hotel, tenia safates amb minifaldilles, amb ampolles de xampanya, etcètera, per crear un espectacle per una persona i treure-li una informació, no? I fa molt poc estava jo fent això, feia molt de temps que no ho feia, perquè tinc un impacte mediàtic important i és molt difícil de fer-ho, però era una persona que només podia anar un tio de les meves característiques. I, bueno, vaig al millor restaurant de Barcelona, saló privat, bla, bla, bla, bla, bla, traje, corbata... I de sobte el tio, quan estàvem acabant, em diu... ¿Pero tú quién eres? Y yo le voy a decir, mira, abre tu móvil, pon ahí Google, abre Google, pon Paco Marco Método 3 y sabrás quién soy yo. Llavors, clar, veus que el tio es comença a posar blanc, blanc, blanc, blanc, i vaig fer un canvi de guió i vaig treure la informació que jo volia. No? Bueno, has de ser una mica actor, però a la vida professional... Jo és que sóc molt... Tinc dues personalitats molt clares, a més de ser Géminis, que és la meva vida personal i la meva vida professional, no? La meva vida personal...
0: Separes molt?
1: Molt. Jo, la meva vida personal, mai accepto una mentira. Mai, però mai és... Mai. La mínima mentira em molesta. O sigui, l'estat de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, és una mentira. I, clar, jo m'he criat amb aquella senyora, i amb aquella senyora mentir era el pitjor que podies fer qualsevol burrada, però mentir no es podia a casa meva. I, clar, a la meva vida professional, jo mai dic soc detectiu. Per tant, ja estic mentint d'inici, no? Jo invento personatges o faig el que hagi de fer, no? I, clar, al final porto una vida on a la meva vida professional haig de ser una mica actor, cosa que ho diu a la vida personal, no? Jo a la vida personal sóc un tio que s'allunya del conflicte i la meva vida professional és una vida de conflicte.
0: Sí, són dues vides.
1: Absolutament.
0: Que tu d'on treus les hores? Perquè tu, clar, tu a part de dirigir a... Com es diu ara? Marco & Co?
1: No, Método 3 és una de les marques del grup de Marco & Co, sí.
0: També tens un podcast, ets escriptor, fas conferències... Mm. Sí que et dona el dia, eh?
1: Bueno, és que jo sóc un tio que en 5 minuts... O sigui, jo tinc una capacitat de concentració molt important. Llavors, jo, si ets a escriure, jo arribo a casa i tinc 10 minuts, doncs pues escric, no? L'últim llibre va ser... amb la Maica Navarro.
0: La fugida. Parlant de la...
1: Bueno, aquest any hauré tret La fugida, després el manual de seguretat privada, que és un manual jurídic que ha sortit ara, i ara a finals d'any sortirà un altre escrit a tres mans amb el catedràtic de dret penal Fermín Morales i amb un professor de dret penal que fem un llibre a sis mans, no a quatre mans, a sis mans, que es diu la IA, el assedio a la privacitat, no? Que és un estudi jurídic i filosòfic de com estan trinxant la nostra intimitat o la nostra privacitat amb la intel·ligència artificial.
0: Però toques diferents pals, perquè la fugida és un fet concret, que és quan Carles Puigdemont ve aquí, que l'han de detenir i aconsegueix escapar-se. Aquest que ens comentaves ara, que és més acadèmic, també fas novel·les, si fas una mica el que et vengo de gust a cada moment.
1: Mira, jo és que quan em pregunten quin és el teu hobby, jo sempre dic que el meu hobby és escriure. No?
0: Llavors, de tot.
1: Escriure. I perquè és l'única manera que jo tinc de parar el meu cervell i posar-lo a funcionar amb una altra cosa. Si no, estaria tot el dia funcionant amb la meva vida laboral. No? I jo necessito tenir també un descans cerebral, i el descans el trobo escrivint. Llavors no és alguna cosa que a mi em molesti, m'encanta escriure. No?
0: I una de les cançons que el Paco Marco ha utilitzat a les seves novel·les és...

0: Madrid de Pereza sona el llapis de memòria de l'investigador privat, també o detectiu, com li vulgueu dir, el Paco Marco, un tema que, com ara dèiem, has utilitzat a les teves novel·les. Mm. Com l'has colat, aquest Lady Madrid, en un dels teus llibres?
1: Jo crec que és una novel·la que es diu La preparadora de juicios, que és una dona, és una dona molt especial, no?, que es dedica a preparar a tios que han d'anar al jutjat, no?, perquè estan imputats, sobretot banquers i coses d'aquestes, i llavors els hi diu com han d'estar, no?, com han de vestir, com han d'anar preparats, sí. Els prepara, els modifica tot el que ha de modificar perquè semblin innocents i no ho són. No? I...
0: És que és un món molt teatral, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una novel·la meravellosa i Lady Madrid és... Pues, són, hi ha tantes ties que he conegut que podrien ser Lady Madrid que llavors, quan vaig crear... Tu pensa que quan crees un personatge... Quan fas la fugida, és el Carles Puigdemont, punto. Però quan crees un personatge de novel·la, no, agafes moltes coses de molta gent que coneixes, no, i fas un... Fas un com un personatge de l'IA, no, com si fos un deepfake nou, i el crees al teu gust. No? I a mi aquestes ties que relata aquesta novel·la em sembla meravellosa.
0: Lady Madrid es va publicar l'any 2009. Tu en aquesta època estaves ficat en el cas de la Madeleine McCain o ja s'havia acabat? La Madeleine, per qui no ho sàpigues, aquella nena que el 2007 va desaparèixer en les vacances a l'Algarve, era, crec, no?
1: Mm-hmm. Sí, en aquella època més menys estava, sí, perquè va durar un any i pico la investigació, sí. Sí, sí, estava en aquell tema. És el tema més... sí, jo crec que... És l'únic tema que m'ha marcat a la meva vida i és dels pocs temes que no m'agrada, dels pocs temes mediàtics que no m'agrada parlar, perquè al final hi ha una menor que encara està desapareguda, que a mi em contracten per trobar-la i encara no ha aparegut, però jo no... Sense posicionar-me en el que jo crec, jo segueixo pensant que el meu contracte era trobar-la. Ja està.
0: No parlarem d'ella, però sí de tu. Per què dius que va ser un punt d'inflexió tan bèstia a la teva vida? Et vas implicar molt? O...
1: Primer perquè jo em porto al llit les meves investigacions importants. No? Jo sempre dic que jo desencallo les grans investigacions de 5 a 7 del matí. Jo em desvetllo a les 5 del matí i em quedo al llit fins que me'n vaig a la dutxa. I aquelles dues hores on no hi ha soroll, on no hi ha ningú al meu voltant, no, no, no, no hi ha tot l'equip que està ja entrant, sortint, o visites i tal, és el moment on jo puc pensar en una investigació. L'altra part del dia doncs vas fent i vas agafant una part de la investigació que et dona una altra de l'altra, les poses juntes, veus, no? Però no tens temps de pensar. I aquestes dues hores del matí són les hores en què jo millor penso i on surten totes les investigacions bones. I durant un any només vaig estar pensant en aquesta nena, no? I va ser mortal. No, no, no. El meu cap no ho sap pa i bé. I... Avui em trucava una clienta, no?, parlant-me d'una altra cosa que afecta un menor i em diu, però és que la madre no tiene dinero. I dic, no te preocupes. Si hay un menor por en medio, yo lo hago, ¿no? Yo soc molt... A mi m'afecta molt tot el que sigui als menors i als vells, no? Perquè crec que són persones desemparades i, com t'he dit al principi, soc un tio molt protector i a mi m'afecta.
0: Tot i que ja queda clar que separes molt la vida personal i professional, és impossible endur-te mal de caps, que et comportin mal de caps de la teva vida professional a la teva vida?
1: No, jo me'ls emporto tots. Jo visc amb els maldecaps dels altres. Jo sempre dic que jo quan surto de casa vaig a una guerra, o a defensar o a atacar, però amb una guerra. A casa és quan vull pau, no? I és així la meva forma de viure. Jo no he discutit... com t'he dit, m'he casat 3 cops. Bueno, ara em casaré el tercer cop, no? I amb la meva parella no he discutit mai, però mai és mai. Potser hagués tingut que discutir, potser sí, però jo... Prefereixo dir-li que sí, cariño, lo que tu digues, i ja està, i aquí s'acaba el problema, no?
0: El teu primer cas gran, si no m'equivoco, és el del Francisco Paesa, no?, que és 2004.
1: El meu cas mediàtic, gran.
0: Gran mediàtic,
1: sí, sí, és el Paco Paesa, sí. És un... Jo ja érem coneguts, no?, com a Método 3, i ja estaven ficats en moltes coses i al final m'arriba aquest senyor, no?, que era un espia, que s'havia anat amb la pasta de l'exdirector de la Guàrdia Civil, de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que havia robat a l'Estat.
0: Que qui vulgui saber més, hi ha una pel·lícula que ho explica perfectament, que és L'Hombre de las Mil Caras.
1: Exacte.
0: És Eduard Fernández fent d'aquest senyor.
1: Que és meravellosa pel·lícula, que està basada en un llibre, crec que el títol del llibre és igual, no?, del Manolo Cerdán, que és un dels millors periodistes d'investigació que ha tingut aquest país, era subdirector del Mundo i després director d'Interview. I bueno, m'entra aquest tema i jo estava buscant un tal Francisco Pando Sánchez, argentí de naixement, i fem tota la investigació, el trobem a Luxemburgo, i de sobte quan m'arriben les fotos dic, este tío no és Pando, Francisco Paesa, no? O sea, FP, Francisco Pando, Francisco Paesa. I era el Paesa i... Va ser la portada del diari El Mundo, Paesa vive, perquè aquest tio havia fet veure que s'havia mort i havia sortit esqueles al País dient cantos gregorianos para la muerte de Francisco Paesa.
0: Un bon Paesa.
1: I el vam trobar a Luxemburgo i després torna a desaparèixer i el tornem i ens contracta. Aquí sí puc dir qui és el meu client, perquè ho ha dit ell públicament, que és la revista Interview, i el trobem visquent a París i a més li tinc molta estima... aquest tema, perquè nosaltres el trobem la zona, trobem l'àrea, tenim les fotos, seguint la pasta del Paesa, bueno, trobem on estava ell, i dic, Manolo Cerdán, no?, el director d'Interview, Manolo, que l'hemos encontrado, este en París, tal, i als pocs dies es va desplaçar el Manolo Cerdán amb un periodista d'Interview i amb un tio que llavors era un jovenet, un periodista jovenet que es diu Dani Montero, que ara és el jefe d'investigació del grup Mediaset, no?, de Telecinco, que surt quasi tots els matins a tots els programes de Telecinco, pues era un pipiolín el Dani Montero, que es va anar cap allà amb el seu primer gran tema i va ser un bombat.
0: Hi ha molta pressió amb aquests temes? Tant per tu com pels teus?
1: És a dir... Hi ha molta pressió. La meva oficina és una olla a pressió, sí. Sí, sí, sí. No és un... Perquè jo tinc el convenciment que no és... O sigui, que és important tant la qualitat com la temporalitat. Quan tu estàs lluitant per defensar un problema del teu client, jo al final sóc un solventador de problemes, no? I quan algú té un problema, tu li has de fer el més ràpid possible amb la millor qualitat, no? Llavors, això genera tensions internes a l'equip perquè no hi ha una investigació, perquè hi ha 25 en marxa, no? I llavors s'ha de prioritzar, s'ha de ser molt organitzat, i jo sí, jo foto molta pressió. Sí, és un dels meus grans defectes, que sóc com una ampolla de xampany, eh? O sigui, pujo i baixo en 3 segons, no? Però sí, jo pressiono molt el meu equip, sí.
0: O sigui que, com diu aquesta cançó que ara mateix està sonant de fons, que també és de l'Eiva, és un món que pot també ser terriblement cruel, aquest. Pot haver-hi pressió...
1: Però després té molt... O sigui, és a dir, la meva assistent, la meva persona de màxima confiança, porta amb mi, no sé, 27 anys una barbaritat d'així. O sigui,
0: perquè li va el mambo, també.
1: Que sóc un tio que pressiona molt, però també cuido molt.
0: No, deia la professió.
1: No, és que jo... És que, mira, l'altre dia amb un detectiu, no, em deia, no, yo estoy dando un paso al lado, se va a quedar mi hermano... porque quiero vivir mejor, porque tuve un ataque al corazón y entonces me he dado cuenta que la vida no es esto, que el cliente podía esperar 5 minutos a que le envíase el email. Clar, jo penso, jo vaig amb cotxe i si porto algú al costat, saps? Li dic, léeme el WhatsApp, léeme el email, bueno, algú al costat de confiança, sí, òbviament, léeme el tal, i vaig contestant, no? Jo tinc la sensació de que tothom té la mateixa premura que jo i em pressiono i pressiono, no? Però i es veu que els detectius deuen tenir la mateixa vida perquè aquest tio li ha fet un pas enrere amb 50 i pocs anys.
0: Trobo que t'agrada força l'Eiva, perquè has inclòs dues cançons seves, l'anterior en Pereza i aquesta en Solitari.
1: Bueno, i a més també hem posat a Joaquín Sabina, que al final no deixa de ser el precursor de
0: és molt agosarat, dir-ho.
1: Bueno, fixa't, el Leiva sempre acompanya el Sabina últimament, no?
0: Bueno, de moment escoltem una mica...

0: agafat la millor part de la cançó, eh? Que té la lletra millor de totes.
1: És que tu em deies això i jo estava pensant, per què? Perquè a mi, si et fixes, totes les cançons, menys la primera, són en castellà o en català. O sigui, necessito sentir que la cançó, a més d'acords, tingui una lletra i tingui un sentit.
0: Parlant de coses terriblement cruels, tu alguna vegada, per derivades de la teva feina, has patit per la teva vida física?
1: Sí. A República Dominicana, que vaig estar viatjant durant 6 anys cada mes de forma sistemàtica, vaig tenir que denunciar en un moment donat el vicepresident de la Suprema Cort de Justícia d'allà i amb unes persones vinculades al narcotràfic, i vaig tenir que anar amb seguretat i controlat 24 hores amb xalec i bueno, sí.
0: Sé que desprecies tot el que és violència, armes i això.
1: Bueno, tindries aquests meus fills i el dia en els clics de Famòbil jo li estreia les pistoles, no? Bueno, no m'agraden les armes. Em semblen que si tu tens una arma és per utilitzar-la, no... Crec que la defensa...
0: No has anat armat mai? No tens llicència?
1: Mai. Les odio. O sigui, et dic, els meus fills mai han tingut joguines que portessin armes, i si no, li treia la pistola o el que fos. Una gilipollet per meva, però bueno...
0: Bueno, simbologia, tot és simbologia.
1: És molt simbòlic, no? És a dir, els meus fills no han pogut jugar a tirar petardos fins que han tingut l'edat suficient com per pensar el que estaven fent, no? Que tenien dinamita a les mans i que podien fer mal a algú, i a si mateixos. Però és conceptual, no? Odio la violència física, no m'agrada. Si veig una baralla, clar, si ha implicat un nen, doncs em ficaria enmig, però si no, la reuiré, no m'agrada. És una cosa que no... Que em sembla... Jo he tingut un germà molt més fort que jo físicament i jo he sigut molt més fort que ell intel·lectualment, no? I jo sempre he jugat a discutir amb ell amb el verb i ell amb la força, no? Llavors, això genera, m'imagino, que quan tens 53 anys pues pensis, vale, però jo segueixo utilitzant la paraula i tu cada dia tens menys força.
0: T'he preguntat per la

0: han volgut acabar amb la teva vida civil.
1: Bueno, això sí.
0: Això entenc, sí, que anem això cap a l'operació sí, Catalunya, no?
1: Sí, però aquí no... O sigui, això ho han intentat tants cops que no... Com jo m'he venjat, no? O sigui, no això
0: però
1: sí que
0: aquí
1: no
0: arribes genera... a estar detingut.
1: Sí, vaig estar 3 dies detingut, sí.
0: Després res, eh? Es va quedar...
1: Sí, res. Bueno,
0: però allà queden els 3 dies que tu passes allà.
1: És a dir, jo ara ho estic dient amb un somriure... O sigui, hem canviat d'armes a això i m'ha sortit un somriure, sí, no? Com dient, viejo es tonto. Bueno, no, la veritat, és a dir, i jo vaig passar una època tan tensionat que, com jo menjo tota la tensió, no? No parlava a casa de determinades coses, perquè ja, si estava tenint els problemes jo, doncs no feia falta que ningú més els tingués, no? I tota aquesta faixa de la dreta de cabell se'm va caure. O sigui, em vaig quedar...
0: De l'estrès.
1: De l'estrès, clar. I tot amb clapes a la barba, etc. Bueno, vist en perspectiva, em sembla, no bé, òbviament, però ho dono per ben tirat i per ben passat, no? Allà te n'adones lo important que és la família. Jo tinc un fill biològic, però he criat a 3 fills de les dues parelles que he tingut. El meu grup de WhatsApp, que posa niños, que hi ha algun de 30 i altre de 24,
0: ganàpies,
1: però
0: sí.
1: Niños segueixen estant els 4. És el meu entorn. I vaig tenir una època que vaig poder estar més amb ells, volcar-me amb la família, amb els amics que estaven, que ningú va marxar. I jo ho dono per ben tirat, no? En aquella època tenia una estructura monumental que feien 1000 informes l'any. En aquesta època, ara faig 100, però amb la mateixa facturació. O sigui, he canviat la meva forma de...
0: Bueno, la quantitat per la qualitat.
1: He canviat la meva forma d'estructurar la meva vida... I encara i a més de fer els llibres i a més de treballar, tinc temps pels meus.
0: Sí, que et va servir d'alguna manera.
1: Sí, sí, jo crec que en aquella època, que són els 40, jo vivia amb la 6ª posada, mirant només endavant, no? Amb la pressió, amb tot, no? Un equip monumental amb molts sous que pagar, i llavors només pensava en demà, sense mirar enrere, no? I ara em prenc les coses de la mateixa forma, però sí tinc temps per disfrutar.
0: Sí, amb que la meva baixes gent. La persiana.
1: Sí, ja està. I és el meu moment, no? El moment de sopar. I ara, abans de tal, li escrivia un amic, dic, oye, tío, al final vienes a cenar, no os voy a joder, id Melissa y vosotros dos. I dic, no, que Melissa, además, quiere hablar. Ah, entonces sí vengo. Aquí s'apunta tothom. Tots els meus amics sempre s'apunten als meus sopars, sí.
0: Que ara deies, Villarejo es tonto. Clar, perquè l'operació a Catalunya...
1: Bueno,
0: ja gent...
1: Villarejo és hijo de puta. Ja. Abans he dit tonto, ara t'ho aclaré.
0: Aquí hi ha molta gent implicada en això, i hi ha el pequeño Nicolás. Per aquí,
1: bueno, no sé, el pequeño cas. Nicolás és el pequeño.
0: Però lo del Villarejo és una cosa personal?
1: Bueno, el Villarejo tenia personalitzat amb la meva mare. Amb la meva mare, als anys 90, va fer una investigació de frau a companyies d'assegurances, on estava implicat el comissari Villarejo. I el comissari Villarejo va aparèixer a la vida de la meva mare dient-li que el tragués el seu nom de l'informe, que hi era policia, que estava amb excedència,
0: bueno,
1: que, pressionant la meva mare, i la meva mare, que és la tia més dura, bèstia, sèria, és un 10 de dona, de les millors persones que jo he conegut, però de les persones més dures que jo he conegut, el va enviar fora del despatx i va ampliar la investigació i va investigar qui era el Villarejo. No, això el Villarejo no ho perdona. Després el Villarejo intenta crear la seva agència de detectius, perquè tenia una agència de detectius per molt que fos policia a Catalunya, fitxa a un exempleat meu i no facturen ni 5 euros a Catalunya, perquè clar, allà no anaven, li deien, no, esto lo hace Método 3, esto lo hace Método 3. Bueno, i ell passant amb ja Operació Catalunya i amb tota la part política ficada, aprofita l'oportunitat que em pot donar una bufetada, i això va ser una bufetada. Després ell va estar a presó, després ell, ningú coneixia al principi, ara no us en recordeu, però ningú coneixia la seva cara, la cara del Villarejo, perquè anava amb una carpeta i amb una gorra, i la portada del llibre L'Espanya Inventada, que va ser, a més, no, la contraportada del llibre de L'Espanya Inventada, un llibre meu sobre la vida del

0: Villarejo, va ser la portada del diumenge del diari El Mundo, i era la fotografia del Villarejo, que estava a presó, i la contraportada és una carta meva al Villarejo estant a presó. No?
1: Bueno. Bueno.
0: Al final és un aviso a navegantes, no? O sigui, jo t'he dit abans que sóc el millor amic dels meus amics, però que ningú vingui a donar-me pel sac i menys amb mentires, no? Perquè si no, 12 anys després, segueixo... L'únic que té a Catalunya imputat al Villarejo sóc jo, no? Amb una causa judicial, no sé, no, jo no ho oblido mai.
1: Perdona que em quedi amb la frivolitat, però, bueno, si tot l'Operació Catalunya tu s'has implicat pels els micròfons de la Camarga... Com es fiquen uns micròfons allà? Explica'ns-ho als fans del James Bond, perquè has de tenir molta cosa calculada, has de saber quina taula s'hauran, has d'anar prèviament, has de col·locar el micro.
0: Ho estàs dient perfecte, perquè a mi m'acusaven d'haver posat aquest micro, el micro anava amb un gerro de flors, d'haver posat aquest micro sense coneixement de ningú dels dos participants, perquè si algú dels dos participants tenia coneixement, era absolutament legal. Si ningú dels dos o un dels dos no ho sapigués... No, els dos no ho sapiguessin, seria il·legal, no? Pues algú em va avisar de la taula, era un privat, algú em va avisar del privat, la meva gent va reservar el privat, la meva gent va pagar el privat i la meva gent va portar el gerro de flors i el va treure. Va descarregar l'àudio i li va entregar a la persona que ens ho havia encarregat, que era l'Alicia Sánchez Camacho, la que després ens va denunciar.
1: Clienta indirecta.
0: Bueno, la Alicia Sánchez Camacho al final és una de les primeres fonts del comissari Villarejo, no? I estem en plena Operació Catalunya i aquí valia tot, no? Jo sempre he dit que jo tinc un pensament polític el que aquí a Catalunya entenem com a constitucionalista, no? Al final espanyolista, no sóc independentista.
1: Jo t'he llegit que has votat al PP molts anys.
0: Jo he votat al PP...
1: Votes aquí et dona gana, només faltaria.
0: Però que jo sóc, i ho dic, sóc espanyolista, però... Tinc íntims amics independentistes i jo mai permetré que, perquè un senyor que es deia Jorge Fernández Díez, que estava al Ministeri de l'Interior i, bueno, era el ministre de l'Interior, que a més era català, no entengués que hi hagués gent que pensés diferent d'ells, l'ataqués immisericòrdiament.
1: És que clar, has anat a buscar una paraula molt difícil,
0: sí. Bueno, pues, és a dir, i no ho permetré, i jo vaig ser i llavors jo vaig ser el primer que va publicar un llibre que es deia Operació en Catalunya, on desvetllava tot això, no? Perquè crec que el pensament polític precisament és per això, per sentar-te i discutir, però al Parlament no.
1: Seguim connectant les cançons del Llapis de Memòria del detectiu privat, el Paco Marco, un home a qui ara deia que l'Eiva és el successor de Sabina. Aquí ens podem posar... Ens podem, a hòsties no, però a paraules sí que ens podem barallar. Potser li falten uns quants ducados, ja ho veurem, però farem una cosa, que soni Sabina i que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

0: perdida. 19 dies i 500 noches del maestro Sabina sonant el llapis de memòria del Paco Marco, que aquest sí que seria el teu cantant de capçalera, no? El cantautor.
1: Sí, sí, ho és, ho és. És la persona que jo crec que he vist més cops en concert i, a més, és un... jo condueixo molt i és la persona que m'acompanya. Normalment condueixo sol, no els viatges, i és la persona que sempre m'acompanya des de fa molts anys.
0: I no el trobes més canalla que...
1: Molt més canalla, però al final...
0: Sembla que jo tinc alguna cosa en contra de l'Eiva i tampoc és així, eh? Pobre, pobre de mi.
1: No, però al final, si tu et fixes als finals, les postrimeries de la carrera del Sabina, l'Eiva sempre l'ha acompanyat, no? I les últimes cançons sempre ha estat el l'Eiva o ha estat... han escrit tots dos junts el seu vídeo del Fernando León, també està el Leiva, no? I per això tinc aquesta imatge, no? No és cert que, o sigui, és un cantautor i com a cantautor Leiva és molt diferent, no? Però bueno,
0: també el canallisme ha canviat.
1: Sí, és que jo crec que determinades lletres del Sabina i determinades poses del Sabina i determinada forma de fer del Sabina en aquests moments no es podrien fer, no?
0: Ara que parlem de canallisme, he vist una descripció teva que m'ha creat molt l'atenció, que deia: Paco Marco té el sentit de l'amistat d'un gàngster.
1: Hòstia, i això qui ho diu?
0: No sé on he llegit, perquè al final recopilem molta informació.
1: Ho buscaré, ho buscaré.
0: Què deu ser això de l'amistat d'un gàngster, aquesta fidelitat de la que tu parlaves ara?
1: I que... Si és per uno de los nuestros, és allò de dir... Algú entra a la meva vida i mai... Jo no he perdut mai amics. A la meva vida, a la meva boda, vindran els mateixos amics que tenia a la meva primera boda i mai he perdut un amic. No? I sí, vindran els que he anat traient durant la vida. No? Soc una persona que entra amb pocs amics al meu entorn, sí, molts coneguts, no? Si hagués tingut que fer una boda normal, doncs hi haurien 500 persones, però al final l'entorn és molt nuclear, no? I els meus amics són molt nuclears i no permetria que ningú els hi fes mal, no? I llavors sí, en aquest sentit, mataria pels meus amics.
0: No cal ni que et pregunti, que mai investigaries un amic teu per molts diners que donessin.
1: Però ni un amic, ni un client, ni algú del meu entorn, no?
0: Sí, tens molt sentiment de que és la traïció, que no...
1: Sí, sí, jo sóc... Jo crec que molta part d'això, no, és fruit de la meva mare i no ho dubto, no? I la meva mare sempre m'ha dit, no, que els... Potser per ella també pensem, no? Una persona que surt d'Espanya als 9 anys, només parla en gallec, aprèn el castellà a Argentina, ve a Europa, i clar, no tenia un entorn... L'entorn de la meva mare a Barcelona era l'entorn del meu pare, no? Però clar, la meva mare quan anava a Argentina tenia els seus amics d'infància, etc. I quan anava a Galícia... La meva mare anava cada any a Argentina a veure els seus, cada any a Galícia a veure els seus, o sigui... Té un sentit de la pertenença, no tant de la sang, però sí de l'espai i de l'entorn, no? De la gent que t'envolta, molt semblant a mi, o jo, òbviament, molt semblant a ella, no?
0: Mira que abans ho parlàvem, no? Que hem coincidit en que segurament ets el detectiu privat més mediàtic que hi ha ara mateix en aquest país, i a més ets un tio que explica les coses que sap. Tot i això... Tu vols més pel que calles que pel que saps?
1: Molt més, molt més. Jo explico... Jo xerro molt, mai parlo de les investigacions importants, només de les investigacions que són mediàtiques, i jo sempre parlo de mi. Si et fixes, hem parlat molt de mi, parlo molt poc del meu treball, només de les... dels casos que jo tinc signat una autorització pel meu client per parlar o perquè han sigut públics, però òbviament sí, no... no. Tu pensa que a Catalunya hi ha molt poc investigador semblant a mi, hi ha molt investigador, però molt poc semblant a mi, i al final els grans casos mediàtics estic jo i mai surt el meu nom, surt el nom dels altres, però no el meu, no?
0: És que amb els meus amics, sempre que salta un escàndol, sempre arribem a la conclusió de... Mira que arriben a saltar escàndols, però segur que hi ha molts més escàndols que no coneixem...
1: Molt més.
0: Que els, o sigui... Com a societat no estaríem preparats per saber tot el mamoneo que hi ha?
1: Però ni a Espanya ni arreu del món, no. O sigui, sabrem coses del Trump dintre de 15 anys,
0: però
1: no?
0: Quin
1: sabrem
0: percentatge?
1: A campanya electoral un 1% i després dintre de 15 anys sabrem més coses.
0: Quin percentatge diries que sabem de tot el que hi ha?
1: és que el que sabem és el que algú li interessa que sabem. O sigui, és a dir, no... no...
0: Menys del 20?
1: Sí, segur, segur, segur.
0: Quina ansietat em dóna només de saber-ho.
1: Segur, perquè si jo coneixo... Si, jo sempre dic que jo investigo la merda de la vida, no? No, les coses bones jo no les veig, no? Jo veig a la meva part professional, no veig la merda de la vida. I jo ja no m'assusto, no? A mi m'és igual, ja al final... Però clar, jo veig a tanta gent estafar, tanta gent robar, tanta gent tal, que dius, hòstia, si això fos públic seria una barbaritat, no? Però sí, sí.
0: No ho expliques ni als teus fills?
1: No, jo sóc una persona... La persona que més me sent parlar una part, perquè em sent parlar o per telèfon o parlar amb un client proper o el que sigui, és la meva parella i té un contracte de confidencialitat signat, o sigui, no.
0: La teva parella té
1: un
0: contracte de fidencialitat signat?
1: Sí, sí, les tres. Sí, clar, però jo al final jugo amb els secrets dels altres, no amb els meus.
0: Sí, sí,
1: jo
0: sí.
1: No tinc secrets amb la meva parella, vull dir. Jo crec que seria un agosarat si no protegís el meu client, el meu entorn, no? I si tothom té signat un contracte de confidencialitat sobre la informació dels meus clients,
0: ja, no
1: sobre
0: la meva vida personal.
1: Sí, sí, clar. Ara amb el fill no, perquè no parlo amb ells de treball, ja està.
0: I així, mira, els estalvies la signatura. Està sonant de fons la flaca de Jarabe de Palo, que em sembla que és una cançó que et vincula precisament amb els teus fills.
1: Uh-huh.
0: Per què?
1: Sí. No ho sé, perquè al meu fill sempre li agrada una música molt antitètica a la meva, no? És molt rapero i té una empresa vinculada al món del rap i vinculada a aquest món, no? al món del hip-hop i tot això. I sempre hem buscat alguna cançó, o ell, millor dit, ha buscat cançons que ens apropés, no? Per exemple, 19 dies i 500 noches, ell el té a quasi tots els seus... a les seves llistes, i aquest, el Jarabe de Palo, jo m'imagino que va ser una època molt determinada que ell buscava els meus referents o buscava parlar de coses, no? Quan comences a créixer, no? Quan surt de la tonteria del papà és Dios, el papà és un cabron, bueno, pues, a la tercera fase, no? Que és apropar-se un altre cop al pare.
0: Aquí us vau trobar?
1: Aquí ens vam trobar, jo tinc una relació millor impossible amb el meu fill. I ens vam trobar, i molts cops ens hem trobat amb la música, no? I no sé per què ell la va portar. Fins i tot ell, quan estava estudiant i volia deixar la carrera, li vaig dir, lee el libro de Jarabe de Palo y verás que él siempre decía que él estudió la carrera económica, y aunque solamente sea porque le sirvió para controlar que sus managers no le robasen pasta, valía la pena, ¿no? Pues bueno, yo utilizaba el símil del Podnes.

0: estem tenint molta sort amb els trossos que enganxem en les cançons que posem per sota. Aquí he agafat el bucle. Paco, els teus fills crec que són els culpables que en una ocasió tu decidissis que no calia que algú et pagués per fer una investigació. Que és quan sí. Tu descobreixes...
1: El banc, sí, no? Sí, jo, aquestes són les típiques discussions de taula familiar, no? Que no sé qui va dir de... papá es el mejor detective del mundo, y la més gran, no, va dir, no, papá, si fuese de verdad un buen detective, descubriría quién es Banksy, ¿no?
2: Et vas picar.
1: I em vaig picar. I quan vam sortir, la meva parella em va dir, oye, no hagas este tipo de apuestas que luego la puedes perder, i em vaig picar més. I sí, al final, dos mesos després, estava enviant gent meva al Regne Unit, no, a comprovar si tota la informació que havíem recopilat des d'Espanya era certera, i fer fotos i tenir les proves necessàries per demostrar qui era qui.
0: Aquí arribes per la pasta?
1: Sí, amb ell arribo perquè...
0: Bueno, és habitual, no?, arribar pels diners.
1: La gent té estructures... normalment la gent... tu pots canviar el nom, no? Però al final, si tu tens ingressos, els ingressos han d'arribar a algun lloc, no? Llavors crees estructures, i estructures que aguanten molt bé una investigació X, no? Per exemple, de la premsa o d'Hisenda, però una investigació potent de gent que està acostumada a trobar els diners, de gent que s'amaga a tot el món, no, pues no suporten molt aquestes estructures, no? I vam trobar el nom fals que estava utilitzant investigant l'estructura econòmica, i després ens ho van confirmar les investigacions a peu del carrer, no? que són les, al final no són tan importants, però sí són les definitives.
0: Això fa que la gent d'aquest equip estigui més tranquil, perquè som irrastrejables. Pots mirar els nostres comptes bancaris quan vulguis. Que Banksy, el seu nom és Robin Cunningham?
1: Sí, però ell està utilitzant un nom que es diu David Jones, és el nom que està utilitzant com a àlies a la Regne Unit.
0: I ell no et va dir res quan surt el seu nom?
1: Res.
0: Tio, aposta d'una altra cosa, deixa'm en pau a mi.
1: Res, no, i a més he tingut crítiques als haters aquests a Instagram, no, sobre això. Jo entenc la crítica, eh? Si algú vol estar amagat i vol utilitzar un pseudònim, té dret, no? Bueno, també s'ha fet multimilionari gràcies a això, no? I jo he vist de treure de les ombres a la gent, no? De posar-li llum a les ombres de la gent. Bueno, és...
0: Per acabar, ens deies que et cases ja? Mm-hmm. Amb qui et cases?
1: Amb una noia que té un centre d'estètica al carrer Aribau. Que...
0: Sí, no es dedica a lo teu, eh?
1: No, jo he vist que al carrer Aribau, i ella té un centre d'estètica, l'havia acabat d'obrir, i la vaig veure entrar, i és un monument de senyora preciosa, i em vaig quedar embogit mirant-la, i bueno, vaig fer una mica detectiu, vaig buscar el seu nom, qui era, vaig trobar el seu Instagram.
0: Estalquejar, no?, que es diu.
1: Sí, exacte. La vaig intentar seguir a Instagram, no em va acceptar, i el tercer cop, i això, un dels meus fills li dic, oye, lo he intentado dos veces con esta tía. Dic, lo intento la tercera. Dic, no, estás loco, esto es acoso. I vaig dir, toma, por saco. I vaig donar per tercer cop i mira.
0: I va sortir.
1: I ara ens casem, sí.
0: I ara ja heu signat el contracte de confidencialitat.
1: Sí.
0: Doncs, si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria fent un tast de com serà aquesta boda, perquè acabarem amb els teus ulls d'Alfred García. Que ara em deies que... Tu,
1: sí, que ve la boda, no és... Sí, l'Alfred, just abans de que parli el cura, perquè ens casem per l'església, l'Alfred canta aquesta cançó, sí.
0: Doncs...
1: Perquè és una cançó que ens ha acompanyat durant tota la relació amb ell i a mi, no? Si tu veus els nostres Instagrams, sempre que surt l'Alfred és algo intern nostre, no?
0: És tendre, eh? Mhm. Doncs que vagi...
1: Soc molt tendre, eh? No ho sembla, però soc molt tendre.
0: Tens aquestes dues cares, no?
1: Sí, sí.
0: Ets l'home de les dues cares.
1: L'home de les dues cares, sí.
0: Doncs que vagi molt bé el casori, i moltes gràcies per venir al Llapis de Memòria, perquè et coneguem a través de les teves cançons, Paco.
1: Gràcies a tu.
0: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web, i un servidor. Us esperem demà per connectar al Llapis de Memòria d'un nou convidat. I res, que tingueu molt bona tarda i el de sempre. Que gràcies per ser-hi. Adéu. Persones.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
2: És la 1:06, en directe, comença la funció.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Mariona Borrull.
3: Hola, hola.
2: Què tal? Avui és dia de pantalles.
3: Avui és dia de pantalletes.
2: I de concerts filmats, que és tot un fenomen. No sé si has comprat ja les teves entrades per la peli de Katy Perry al setembre. Tu, que ets un gran fan de Katy.
3: Increïble fan de Katy. I Kissed a Girl és un temón.
2: I ja està.
3: I ja està.
2: I després Fireworks.
3: Que això són els 2000, no? Va passar?
2: Ni idea, fa la vida.
3: Ai, error, error, error. Ens diuen els nostres convidats que error també és un temón.
2: Doncs els nostres convidats són els actors de la comèdia Cancún al Teatre Gaudí de Barcelona. Què tal, Cristina Brondo?
4: Hola.
2: I David Olivares, com esteu?
5: Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: La Cristina sí que és més fan que Katy Perry que tu, eh?
4: No, no ens la podíeu deixar.
2: Però l'has seguit ara últimament?
4: Bueno, tampoc és que sigui superfan, eh? Però, home, tiene temazos, tiene temazos.
3: Tenia, jo crec que aquí el passat és important.
4: No? Jo vaig veure el vídeo que hi pobreta que es va posar amb un inflable en un concert i no podia arribar a l'escenari perquè la van començar a portar d'un costat a l'altre i es va agobiar, dic amb raó.
3: El malson d'un actor, això, eh?
2: Ai. Bueno, doncs el que dèiem, no només la Katy, aquest any hem vist pel·lícules de Taylor Swift, d'aquell grup, n'hi ha tants a Corea del Sud, que
3: BTS, és un... BTS. BTS.
2: Doncs què està passant amb això? Això és cinema?
3: Això és cinema perquè passa un cinema i, per tant, sí, i tant.
2: D'acord, molt bé. Doncs pregunta, Mariona, directa. On t'agradaria estar de vacances ara? A la 1 del 9 d'agost de 2026.
3: Una terrassa a Badalona on fan els millors entrepans de tot el Maresme, que es diuen els Alfonsitos, un entrepà de calamars a la romana i croquetes a la vegada.
4: Nena, jo vull dir-ho a Badalona.
2: Mare meva.
3: La Llauna, crec que es diu.
5: Alfonsitos es diu el lloc?
3: Sí. No, Alfonsitos és l'entrepà. El passeig, la Llauna, juraria. Perdoneu per la publicitat, és que és específicament allà.
2: Però això no és gaire ligerito, no? Per un dia d'avui amb la calor que fa.
5: L'Alfonsito? Mereix una analítica.
4: Té deures de fer.
2: Té el colesterol una mica alt, això. I a vosaltres, on us agradaríeu estar de vacances? Perquè no esteu de vacances, esteu treballant al teatre i us ho agraïm perquè ens esteu alegrant aquestes nits tòrrides, aquests vespres tòrrids a Barcelona que no es pot dormir.
4: A nosaltres també, perquè jo ahir vaig arribar al teatre i vaig dir oh, que bé, ja he arribat al teatre.
2: L'oasi. Sí, sí.
4: Home, a mi m'encantaria estar on estem, a Cancún. Sí, em sembla ideal, nuestro resort.
5: Cancún o la Garrotxa, no? Però sí. Però no, que s'està fresquet, també.
2: O un d'aquests pobles on et lloguen per fer pregons. No sé si això es pot dir, no? O què?
5: Bueno, sí, és igual, faig pregons. Però és una cosa circumstancial, eh? Perquè no m'hi dedico, però vull dir que sí, que de tant en tant em lloguen per fer pregons i és una feineta molt xula i m'ho passo molt bé. Però Cancún...
4: Ens agrada estar a Cancún.
5: Cancún, per cert, l'altre dia sortia una notícia, em sap greu, per si algú hi ha d'anar, que hi ha una plaga
3: de paneroles.
5: D'algues a Cancún, Playa del Carmen, pobreja, no es veu la sorra.
4: S'estan quedant sense platges.
2: Bueno, allò que fiques els peus i fa tanta angúnia, no?
5: És que no es veu ni la sorra, es veu d'estar tot ple de d'algueta.
3: Segur que algú podria fer una dieta d'això, com la de la pinya o...
2: Home, jo, el meu...
4: Jo menjo algues.
2: I jo també, el xinès de referència del barri, ensalada d'algues. Les algues no sé d'on han sortit, francament, però
5: això sí,
2: és boníssim.
5: Al Teatre Gaudí no hi ha plaga d'aquestes algues, sinó que hi ha plaga de talent.
2: Escolta, ja sabia jo que em diríeu que us agradaria estar de vacances a Cancún. Però per tancar aquest tema, les vacances de la vostra vida, aquell viatge que recordareu amb carinyo sempre, dic vacances o dic estada, ni que sigui de pocs dies.
5: Vacances
2: i no, cal...
5: i no viatge, eh? Vols dir vacances, eh?
2: Sí, exacte. Val, o sigui, pot ser un lloc que agaféssiu l'avió i féssiu no sé quantes hores de vol, o pot ser aquí al costat. La Cristina ho té claríssim,
4: Ho tinc claríssim. És que, a més, o sigui, a veure, parlàvem abans d'Instagram, intima, clar, com era per Instagram, que era col·laboració, doncs todavía lo disfrutes masses.
2: Clar que et
4: convida. Jo vaig fer un creuer amb Virgin... amb la meva parella, que va ser la bomba, o sigui... És que no sé, bueno, si vam estar a Cannes, vam estar... A... Però estar tot el dia amb un creuer a més era com de alto standing.
5: Sí.
4: No, no, va ser quin meravellós. Fàstic. A més, Only Adults, saps? No, no, sí. Only Adults. O sigui, amb
2: no sé si preguntar no o repreguntar aquí.
4: No hi havia nens al vaixell. Oh. Eso era una fiesta tras otra. Era bufets meravellosos, tot inclòs. No, no, no, allò vull tornar a fer això. I després també, per la part de nens, ja que estem, Euro Disney. A més, aquest any he tornat a anar per segona vegada. Així, així d'extremos, saps? Creuer Only Adults o Euro Disney, saps? Jo estic amb les dues coses.
2: David, va, sí. Supera això.
5: Jo seré un tòpic Costa Brava, sempre. Jo soc de Llançà, no? I Figueres... Però també a l'Euro Disney hi vaig anar 5 dies amb les nenes, que crec que em vaig passar, perquè a l'hotel on estàvem hi havia piscina, amb tobogant, d'aquests com un parc aquàtic. I el tercer dia, quan el van descobrir, no volíem sortir d'allà, i vaig pensar, nenes, que tenim el parc aquí al costat, home.
4: A més, que 5 dies a l'Euro Disney és molt, eh?
5: 5 dies, 4 nits i 5 dies, sí, em vaig passar. Ja, m'he vingut arriba, i ara si hagués de tornar-hi estaria una nit. Una nit, màxim dues.
2: I és molt per la butxaca, també, això, eh?
5: Sí, bueno, vaig estar 2 anys pagant-ho, eh?
2: Vas demanar crèdit al
5: banc. 180 al mes.
2: Bé, esteu al Teatre Gaudí envoltats literalment de públic. Això ja n'hem parlat molt, no?, d'aquesta sensació de proximitat de les sales petites, però jo és que sempre me'n faig creus, i és una cosa que m'agrada molt, perquè no tens l'oportunitat en les sales grans de veure-us les cares.
5: Sí,
2: és a dir, els gestos, les mirades, com esteu de connectats els uns amb els altres. Això t'ho perds, en una sala gran, no?, voldria preguntar-vos com ho vivíeu vosaltres.
4: Mira, no? jo de fet, ahir justament ho pensava, perquè hi ha un moment a l'obra que no és un moment meu, no? Estan ells parlant i tal, i jo vaig a un minibar que hi ha, doncs, a servir unes copes de cava, no?
2: Bebeu molt, eh? Aquí
4: I, sí, sí, que la pulserita, todo gratis, todo incluido. I clar, jo tinc el públic, no?, quan ens anem a servir, com tu i jo ara,
2: sí,
4: està super a prop, no? I clar, jo estic amb el meu personatge i vaig... i no serveixes el cava d'una manera normal, serveixes... I clar, els espectadors que estan allà davant ho estan veient això, allò, ahir, no? I vaig pensar, que xulo, tant per ells com per mi, perquè també tu et dones compte que aquell moment l'estan vivint també, no? I això és molt xulo.
5: Sí. Si en teatre normalment es diu que l'escenari és el pitjor lloc on amagar-se, normalment en teatre a la italiana que se'n diu que és l'escenari davant i els espectadors a platea, no? Doncs si allà es veu tot, aquí a quatre bandes, el Teatre Gaudí té aquesta cosa meravellosa, és un dels pocs teatres, a part de l'Espai Lliure, però que té les quatre bandes, que és meravellós, perquè és que et veuen tot arreu, no? Llavors, i també els tens
2: hasta
5: molt...
2: Hasta la Pebrotera et veuen,
5: sí,
2: ja en parlarem després.
5: I els tens molt a prop. Molt a prop. Això té una cosa bona i una dolenta, no en té cap. Però a l'hora de dirigir-ho, la Susana ha fet una feina, la Susana
2: Gratxana,
5: una feina molt, molt, bueno, molt, molt, molt xula i titànica, no? Perquè, clar, a l'hora de dirigir, quan tens només un plano, és molt més fàcil, a veure, entre cometes, dic fàcil, però amb quatre, ostres, hi ha molts moments que estàs d'esquena al públic.
2: Sí, sí.
5: I no et giraràs perquè aquí han pagat una entrada, si no t'has de girar. Sí. Llavors ja et veuran una estoneta aquí, et veuran una estoneta allà.
4: Hay momentos de contorsión, hay momentos...
5: Sí, no, però
2: vull... Pot agafar tortícul.
5: Però vull dir, sí, i això està molt bé, i tampoc ha sortit cap espector de dient, escolta, tota l'estona tinc d'esquena.
4: No, és molt orgànic.
5: Vull dir que és molt tot orgànic i molt...
4: I de fet, jo crec que precisament el fet de que sigui a tres bandes li dona com una versabilitat i un realisme que la gent està com... no sap ben bé on mirar, també, estan com molt connectats i molt amb nosaltres, no? I això és molt...
2: I l'espectador menjador de casa, que li dic jo, perquè també hi són, ja saps, que comenten l'obra de teatre com si estiguessin mirant la tele.
4: Ahir...
2: Clar, els teniu tan a prop que... Els heu de sentir, sí o sí.
4: Ahir xerraven
2: per força.
4: Molt,
2: I com reaccioneu amb això? Sí. I això us altera o...?
5: No, especialment. No.
4: A veure, ho sents, és veritat, ahir comentaven molt. Va
5: sí.
4: Com... Però jo penso... Però
2: Cristina, que bé que ho fa! Però
5: aquesta nena, que bé que ho fa! Oh, escolta'm, i que bé que li queda aquest vestit!
4: Sí, sí, està bé, el vestit està bé. No, però quan sents comentaris... Dius, bueno, estan vius. El pitjor és quan diem, avui estan morts.
2: Sí.
4: Saps? Perquè a vegades
2: que
4: passa.
2: No
4: aquest
2: riuen,
4: públic,
2: no? Que això és una comèdia.
4: Cri.
2: Sí.
4: I després acaba la funció i, bueno, quasi s'aixequen i aplaudeixen molt, però per lo que sigui, doncs han estat en silenci. No? Mm. Jo prefereixo una mica...
2: Ja.
4: Que hi hagi...
2: Rebombori, no, la interacció.
5: Molt bé. No, i l'espectacle està molt bé, Cancún, que ja ho has dit, Jordi Galzeran, si no ho has dit, ho dic jo, Jordi Galzeran, és una comèdia que diu en Jordi Galzeran, si és un autor...
2: Anem a parlar, però posem una mica de context sonor a aquesta comèdia. Us acompanyen a l'escenari la Gemma d'Ausedes i en Màrius Hernández, i és aquelles obres que parlen de l'ICI, no? ¿Qué es pasat? Sí.
4: Ay, los sí, sí. Los subiera y los subiera.
6: Si habíamos quedado aquí, ostras. Ya, si no, que María. No, que por el que no pasa. Es que tú has una embusada.
7: Ya estén. ¿Al DNI?
6: Sí,
7: pasamos.
6: ¿Les
7: estamos?
6: ¿Estén?
7: Sí, uy, ¿qué tal?
6: Muy bien.
7: Tenía. Doncs, perfecte. Veniu.
6: Porteu crema.
7: Passa a mi. Anem a Cancún.

0: Jordi Galceran, que tu... Crec, David Olivares, que està... tens el màster en galceranitis,
1: és,
0: sí, no?
1: És el meu tercer i l'any que ve en faré un quart.
2: Bueno, i vam fer un junts. Burundanga, jo vaig fer amb ell.
1: Burundanga.
2: Sí, sí.
1: I jo hem coincidit en dos galcerans, sí, sí. En Burundanga, a l'Eixample, i aquí a
0: Digue'm tu què ens enganxa de la manera d'escriure i de les històries d'en Galceran.
1: És que és molt, molt, és que és molt proper. Té uns personatges molt terrenals, molt d'aquí, amb uns conflictes que bueno, molt... molt personals i que fan que l'espectador doncs lligui de seguida. Té una característica sempre en les seves obres, que els primers, jo sempre he dit, vaig per pàgines, però bueno, 8, 10, 20 pàgines, no? Fa el primer gir, o el gir argumental, que ja et deixa assegut a la butaca, no?
0: Sí, i ens fot els periodistes perquè després no sabem què preguntar, perquè fas spoilers.
2: Sí, ja, sí.
0: És una casca.
1: Sí, és veritat, això, és veritat, sí. Perquè a vegades sí.
2: però això també és guai, és com un segell que és xulo, no? Perquè saps que si és un galzaran, saps que als 10 minuts fliparàs ja.
1: Sí. Què podem dir de Cancún? Cancún, comèdia, quatre personatges, dues parelles, que se'n van de vacances.
0: I que es coneixen de tota la vida.
1: Que es coneixen
0: porten
1: de
0: quasi
1: tota la vida.
0: 25 anys. Són cinquantones, una mica, no?
1: Més o menys la nostra edat. Mm-hmm. Que han viatjat, sempre se'n van de vacances junts. Un tenen fill, una parella té fills, l'altre no en té. Uns són més pudientes, no? Tenen més, una feina amb més alegria econòmica. Els altres doncs van més justets. I just quan comença l'espectacle, doncs, una mica xispaus, no?
2: En Cancún, pulserita,
1: i una mica de xampany gratis. Doncs un personatge confessa, revela una cosa, no?, del passat, una cosa que a priori és una anècdota.
0: És res.
2: Però podria haver alterat la vida de tots quatre.
1: Sí, podria haver alterat la vida dels quatre, i a partir d'aquí doncs es desencadena la comèdia. És una comèdia també que parla de l'amor, no? A vegades es fa preguntes com... Som parelles d'una sola parella, no? Vull dir, estem fets per una mitja taronja...
0: Jo que pensava, 25 anys és quasi un miracle, no? Aguantar 25 anys amb la mateixa parella.
1: Bueno, és una feina. Jo crec que és una feina. Una feina remunerada. Que tu has d'anar pagant i treballant, eh? Vull dir, no, és... No ho sé, clar, podríem parlar de l'amor, la flama de l'amor. Home, doncs l'amor va i ve, no? L'enamorament va i ve, és com una màquina que...
2: Però sí que...
0: I les renúncies, també.
2: Sí.
0: Has de fer moltes renúncies,
1: a coses,
0: tu.
2: Però a mi hi ha una cosa que m'encanta de Cancún, que hi ha un moment, no?, que hi ha com un reset, no?, en les dues parelles, no?, perquè a vegades jo crec que el mal més gran en les parelles és donar per sentat les coses, donar per assegurat tot, no?, pensar que pel fet que t'hagis casat o pel fet que sigueu nòvios, això ja està, no?, i crec que el dia a dia és molt important. Hi ha un moment a Cancún que parlen d'això, no?, i llavors diu, ostres, que ara això, després de passar això em dono compte que t'estimo molt, o em dono compte que no t'estimo tant, o em dono compte que... I que jo crec que està molt bé la feina aquesta en qualsevol parella, cada X temps, fer com un poco un reset, no? De, a veure, estem bé? No estem bé? Anem per bon camí? No anem per bon camí? Tu vas cap aquí, anem junts? I això, doncs, és molt xulo. I passa a Cancún d'aquesta manera tan divertida.
0: No, i dràstica, perquè és molt dràstic el reset que fa, no direm pas massa cosa, però, clar, de cop i volta, aquella parella que veus tan sòlida, no?, tan enamorada, tan treballada, aquella relació... Patapam, doncs no és el que semblava.
1: Sí, és que
0: i se sent com... Què faig aquí?
1: Sí.
0: Què faig aquí? He viscut com enganyat o autoenganyat tot aquest temps?
3: Vosaltres sospiteu de les parelles que es porten molt bé entre si? És la mateixa persona?
0: A tu passa.
3: Avui jo sospito constantment.
1: Sí. Però què sospites? Que no hi ha... No, que no tot això
2: que s'inventen.
3: No, que hi ha una cosa com de performativitat allà, com d'anem a impressionar, no? Com quan et poses extremadament guapo, que tu saps que no ets tu, que t'has sobreproduït d'alguna manera. I d'altra, crec que hi ha una feina de treball amb un mateix i de diferenciar-se de l'altre que s'ha de fer, perquè és que no pot ser que siguis una mateixa persona amb la teva mitja taronja, no existeix.
0: Fan rabieta, taronja. Algunes de les històries fan rabieta.
2: Sí. Però jo crec que es nota, no, les coses.
1: Sí, no, i una mica parlo d'això també, perquè segurament podríem fer, ara que es diu el match, no? Segurament siguéssim de... Tots podem fer match amb moltes persones, amb moltes. El que passa que les circumstàncies de la vida són les que són.
2: Bueno, i la societat a la que vivim, també, no? Sí. Està tot com estipulat d'una manera molt concreta,
1: però,
2: molt estructurat.
1: Sí, però també si visquéssim amb un altre que diu no, està permès, no vull dir que la permissivitat, però que pots estar amb 18 parelles, que totes facin match, ostres, també quina feinada, no?
2: Ja.
1: No, vull dir, també mental, vull dir que potser... Sí, no estem preparats per això encara, no?
3: Ja no dic si hi ha fills... 18 parelles monògames amb la intensitat d'una monogàmia allò de matrimoni...
1: No, hi ha temps.
0: Atenció, pregunta. La vida ens va dur el canto d'un duro? Mira que feia anys que no sentia aquesta expressió, eh? I és tan important en el text, en Cancún, i a mi em va fer molta gràcia.
1: Clar, s'hauria de dir el canto d'un euro, no? Però això no...
0: Ara! És veritat.
2: Clar, que som un poc viejuna.
3: Com és això? La vida ens va,
2: veus? Clar.
1: Del canto d'un
2: euro. Ella no l'entén.
0: És una altra generació.
3: No tinc ni idea.
0: Sí, és allò que llences a l'aire, no hi pot caure...
1: Clar. Un duro era una moneda, una
3: peseta.
2: Sí, però és a dir, tu tires una moneda a l'aire i pot ser que et surti... Que abans es feia cara o creu.
0: Clar,
2: era com, no sé què, on anem, aquí o allà, cara o creu, tires la moneda, i realment ve del canto d'un duro, en el sentit, o d'un euro, ara, o de 20 cèntims, depèn de cap on caigui, no?
1: I també, de la sensació d'un pèl, eh? Vull dir, és una cosa, ens ve d'aquí, d'un canto d'un duro, un pèl. Sí,
2: sí. Jo crec més amb el destí que, en el canto d'un duro. Clar, jo crec que al final les coses sí que passen per alguna cosa. Jo soy medemiana.
0: Total, si el destí...
2: Sí. El destí, més que el destí, sí que crec que la vida ens posa sempre les coses al davant que necessitem per evolucionar. A vegades les veiem, a vegades no les veiem, a vegades les veiem i no les volem veure, però la vida és, per mi és molt intel·ligent, molt més que nosaltres, òbviament, i ens posa les coses que necessitem.
0: Clar.
2: Llavors sí que pots... algo a l'azar, però que si ha de ser, serà, i si no ha de ser, no serà.
0: Ja, però hi ha sempre aquesta cosa, no? Com aquesta anècdota, aquesta nimiesa, no?, de l'obra. I, clar, jo, després de veure-ho, reflexionava. A nivell laboral, per exemple, si jo no m'hagués apuntat a l'extraescolar de ràdio fa 40 anys al col·le, segurament no estaria aquí.
1: Bueno, no se sap.
0: Això és així,
1: no se sap.
0: Però no ho sé, tampoc.
2: No se sap.
0: Però,
2: home,
0: hi ha molta relació, molta vinculació,
1: no? Sí, clar.
2: Jo, si no hagués fet Poblenou, o si no hagués anat amb la meva amiga després d'un entrenament de bàsquet amb una agència de models, no hagués començat a treballar. Però jo crec...
0: Superjove, no?
2: Amb 13. Però jo crec...
1: Estàs igual.
2: Que l'estómac em va portar a fer allò. No crec tant en l'atzar amb aquestes coses. Trobo que hi ha com una força interna que si estem connectats amb nosaltres mateixos et porta cap als llocs on has d'anar.
0: Ai,
2: creo.
0: Cristina Brondó, ja m'agradaria creure-ho.
2: Sí, home, sí. El que passa que hem de donar-nos l'espai per sentir-nos.
0: Jo
2: no estic haciendo Cancún perquè sí, saps? Jo vaig fer Burundanga a l'Olivares i, hòstia, m'encanta treballar amb ell, em va semblar un company espectacular. Vaig anar a veure Cancún, em va agradar Cancún quan ho feia l'Agnès, els vaig portar a la ràdio a fer una entrevista i Teatre Gaudí em va semblar també un teatre molt pro que està fent una programació molt guapa. Jo vaig dir a la Gemma i a l'Anna, ei, si algun dia n'esteu a algú, jo estic aquí. I em van dir, escolta, Cancún, vols fer una substitució de l'Agnès? Vaig dir, hòstia, està el David, que jo... Ja vaig dir, hòstia, quin company més guai.
0: Tot s'alinea.
2: Tot s'alinea si realment tu estàs atent a les senyals, no? I jo, si hagués fet Burundanga amb el David i no hagués prestat atenció a lo bon actor que és, lo bon company que és...
1: Però
2: és veritat.
1: M'estàs ruboritzant.
2: Però és que és veritat, saps? Vull dir, o jo no hagués anat a veure el Teatre Gaudí, hagués dit, hòstia, admiro aquesta gent i com ho fa... Pues potser m'haguessin dit, vols fer la substitució? Ai, quina mandra, no?
1: Deixa'm tornar-li la pilota una miqueta. No.
2: Ja m'has dit que estic molt guapa, gràcies.
0: No sé, que estàs igual que les 13, imagina't.
1: No, però quan la Gemma Dausedes em va trucar per dir, tornem a fer la segona temporada, 3 setmanes aquest cop, i l'Agnès no pot fer-ho per qüestions laborals...
2: Vas ser tu?
1: No, vaig ser jo. Ella em va trucar per dir-me qui seria la substituta. I al dir-me Cristina Brondó vaig...
0: Vas respirar.
1: Menys mal.
0: Quina va ser la teva extraescolar? És a dir, per què et vas fer actor tu, David Olivares?
1: Jo, és que extraescolar, jo des dels 9 anys que vull ser actor. Jo vaig anar
2: des dels 9 anys? Sí, amb el meu fill.
1: Sempre ho explico. vaig anar al cinema amb els meus pares a veure Indiana Jones, En busca de l'arca perdida, el cinema Urgell, que ja no queda res d'allò, i vaig veure allò i vaig dir, jo vull fer això. O sigui, vull estar darrere d'això, vull actuar aquí, vull fer coses, això m'agrada molt. I a partir d'aquí vaig començar a fer una mica d'acrobàcia, clown, pallassos, teatre, i ara encara em queda post-cinema, no?
3: Home, deu tenir alguna cosa com de que et persegueix una bola gegant al fer teatre, no?
0: Sí. Com la de l'Arca Perdida.
3: Exacte.
1: I per tant sempre he tingut... que això és una cosa que les generacions d'ara, a vegades, la vocació es té o no es té, no passa res, si no es té, ja es trobarà, però que a vegades, vull dir, per les meves filles també, què voleu... No què voleu ser de grans, que és una pregunta també que dius, jo què seré de gran, perquè ara soc jardiner, després seré bomber, després no sé saber. Però què t'agrada, cap on vas? N'hi ha que ho tenen molt clar, i no parlo de coses artístiques, perquè si vols portar un avió, un Boeing 747, ho has de tenir molt clar, també, des de... Suposo que no et ve FP. Mira, estava fent Mecano, i de sobte vaig dir, coi, mira, com que se'm dona bé el Call of Duty, vaig, jo què sé, no? Vull dir, però bueno, vés a saber. I sempre he volgut ser actor, per tant.
0: I les teves anys, les vols ser?
2: Bueno, sí, jo tinc els dos a Eòlia, saps? Estan fent comèdia musical, els encanta, jo des de petits, clar, els he portat sempre als teatres i als rodatges i a tot, i ho tenen molt normalitzat i els hi flipa. I el Gael, bueno, el Gael s'actua encima, o sigui, és molt heavy, i la Valentina també, i jo encantada de la vida, perquè independentment de que, del que facin quan sigui grans, el teatre és expressió, és comunicació, és estar, tenir l'instrument afinat, és estar connectat, i em sembla una extraescolar ideal per tots els nens i nenes, realment.
0: Anem acabant?

0: És que no et pots no moure. Clar. Sense que aquesta cançó de Maluma, sisplau, que ens poseu favor. Al final.
1: Bueno, de fet, a Cancún acabem ja amb sí, els aplaudiments, entre el bon rotllo i tot, ja estamos ahí sueltitos, ja bailando.
0: Bé, la pebrotera, no pots marxar. No pots marxar.
2: És real, home, és real.
0: És allò que dèiem del Teatre Gaudí, que és petit real. I ho veus tot, i ho veus això... molt a prop.
2: M'agrada molt que treguis
0: dic jo, serà postís?
2: No.
0: Serà real?
3: No sé de què esteu
0: serà
3: parlant.
0: Serà natural?
2: T'he de dir que és una escena collonuda. Però...
0: tio, però és que dius, uau!
1: No, una escena de collons, una escena de collons.
2: A veure, aquí està, jo crec que està molt ben. L'autor, en Jordi Galceran, en aquesta escena, el que fa és... que el personatge que jo interpreto, en Pau, surti nu, surti mec, surti conill. Perquè,
0: Originalment havia de sortir despullat.
2: Despullat, perquè li pregunta a la seva dona, escolta, no has posat això, no has posat allò...
1: Com
2: matrimoni,
0: sí, pilotes, sí,
2: no? Una quotidianitat de matrimoni de parella. Què passa? Que jo no és per no ir, però el Teatre Gaudí és tan petit, és tan a proper, és tan això que
1: el que vegades... dèiem abans, doncs imagina't.
2: Sí, no, però que a vegades pots provocar també en el públic la
0: incomoditat.
2: Que desconnecti, clar, no? Ja, vull dir, a part de que jo pugui sentir més còmode o menys còmode...
0: Però tu estàs bé amb el també... teu cos?
2: Sí, no? No, jo sí. El que passa...
3: Màxim, quina pregunta.
2: Sí, el que passa que...
0: És una pregunta
2: que...
0: de conya, home.
2: Sí, el que passa que la solució que vam trobar és... clar, jo m'abono tot, eh? És de tenir doncs, una encetada, no? Una encetada pels banyadors.
1: A la ingle.
2: A l'engonal.
1: Sí. Llavors,
2: clar, jo surto i li ensenyo a la meva dona, no hauria d'ensenyar-li tampoc la bosseta del te. Però jo sóc un bruto i mira, el trec, però vull dir que podria fer-li així i mira que... I llavors, perquè el que provoca el que ha de provocar l'escena és que ella s'espanti, que ella sí. Sigui una cosa que no...
1: No, aixecar-se així.
2: Aixecar-se així.
1: Mare meva.
2: I jo crec que amb això... Crec que la solució que vam trobar i que va trobar la Susana Garatxana és més xula...
1: És un dels moments icònics de l'obra, ja us ho dic.
2: Que sortir despullat.
3: Uns collons de susto, m'encanta.
2: Sí.
0: Doncs mireu si n'hi ha de motius per anar fins al Teatre Gaudí. Fins al 16 d'agost teniu Cancún amb la Cristina, en David i tot l'equip dirigits per la Garatxana. Una altra comèdia d'en Jordi Galceran que es va estrenar, jo no ho recordava.
2: 2011, crec, no?
0: Abans. Ho tenia per aquí, 2008, em sembla.
2: 2008?
0: Fa 18 anys.
2: Fa 18 anys.
3: Més o menys quan la Katy Perry encara feia bones coses.
0: Exacte, per aquella època. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, i us esperem a Cancún, al Teatre Gaudí, de dijous a diumenge, a les 8:30, els diumenges a les 6, o sigui, sí. Planazo per l'estiu.
2: I seguiu així, perquè m'agrada molt que per vosaltres tot sigui comèdia.
0: Una abraçada. Fins ara.

Cortés Comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Aquí seguim en directe a la cadena Ser i Ser Catalunya fent totes comèdia, dos quarts i dos minuts de dues. I era de broma aquella pregunta que he fet sobre el cos,
1: ah,
0: que t'has posat, mare meva.
1: Ui,
0: quina pregunta, quin correcte.
2: Jo, fins que no em donis l'Alfonsito, el meu entrepà preferit...
0: Tu, m'hi has estat un dia, eh? Uf. Però esperem que faci una miqueta menys de calor, no? Perquè
2: no, si passa la directa, el passeig de Badalona, gent de Badalona, sortiu de casa.
0: Molt bé.
2: Seguiu amb la ràdio.
0: A veure, no sé si catalogar això de fenomen dels concerts filmats, però és veritat que cada vegada en veiem més a les sales.
2: Doncs sí, i tant, perquè nosaltres ens pensem que aquest agost és el mes de l'Odissea, de Spider-Man, però és el mes de...
0: I de la Patrulla Canina, no te'ls perdis.
2: Ah.
0: Quants pares portaran a la mainada a veure la Patrulla Canina?
2: Ah, doncs no tenia controlat aquest altre fenomen.
0: Estan enganxadíssims els petits.
2: Però no, aquest és el mes dels concerts gravats per cine. Aviam, el dia 12 s'estrena Cat's Eye, Wild Hearts. El 26, Ghost, Too Big to Rig. I el dia 2 de setembre, la nostra pel·lícula preferida i més esperada de l'estiu, que és Katy Perry, de Lifetime Tour.
0: Només em sona Katy Perry dels que has dit.
2: Sí.
3: ¿T'olvidaste de mí?
4: Soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime. Esta es la parte de mí que nunca podrán quitarme.
0: Crida molt.
2: Què és esto?
0: Crida molt. I a més el tràiler l'han doblat, que no ho entenc.
2: Jo el tràiler te'l vaig passar en anglès, Maxi.
0: No, estava doblat.
3: Ah.
0: Sí, tràiler oficial de... què és això? De Lifetime Tour.
2: Sí, cap semblança amb el Eras Tour de la Taylor Swift. Mm. És casual. La pregunta de si t'has oblidat de mi és bastant pertinent, perquè de la Katy Perry ens n'hem oblidat bastant en general. Però ja deixo de ficar-me amb ella. Enguany jo he perdut el compte de les pel·lícules concert que s'han estrenat, perquè n'hi han hagut moltíssimes. Al maig en vam tenir dos, per exemple, vam tenir la d'Iron Maiden, vam tenir la de la Billie Eilish, fet en 3D amb el James Cameron, que fa les pel·lis d'Avatar i també fa pel·lis concerts amb la Billie Eilish. Vam tenir els dos concerts gravats de BTS, vam tenir el documental
0: el sud,
2: de BTS.
0: Els de Corea del Sud que tenien, els del K-pop.
2: Exacte, el grup de K-pop més important del món, i per tant, realment ens en trobem moltíssimes cada any d'aquestes pel·lícules concert. Let's do it one more time.
0: I love you. I really do. Bé, la pregunta que ens podem fer és si la gent va veure aquestes pel·lis, si funcionen comercialment.
2: Funcionen, i funcionen molt bé. Ara sentíem el tràiler de This Is It, la pel·lícula concert gravada de Michael Jackson del 2009. Ojut.
0: Abans de morir, eh?
2: Abans de morir. Aquesta i l'Eras Tour de la Taylor Swift, que són els dos grans èxits del gènere, van fer igual de recaptació que el Joker de Todd Phillips, que són uns 260 milions de dòlars. És molta pasta.
0: Carai.
2: Habitualment depèn de la mida de l'artista. És a dir, artistes amb menys seguidors faran menys diners, no? Per què? Doncs perquè aquestes són pel·lícules fetes pels grups de fans que ja coneixen l'artista. Tu no vas a veure la pel·lícula de Billie Eilish, el concert de Billie Eilish, si no ets fan ja de Billie Eilish. Què passa? Que com que es programen en tan poques sales i en format tants prèmiums, és a dir, com que es passen només amb IMAX, que les entrades són més cares, doncs sempre tens la sala plena i fent molt de recaptació. És una bona estratègia, no? Seleccionar molt bé on vas. Evidentment, després de la segona setmana en cartellera, aquestes pel·lícules no les veu ni el Tato. Per què? Perquè els fans hi van el primer dia, ploren molt i no tornen mai més.
0: Per tant, són pel·lis de nínxol.
2: Són pel·lis de nínxol, completament.
0: Sí, la meva mare no anirà a veure'n a

0: escoltada mai, o no sap qui és.
1: Bueno,
0: o
1: jo...
0: potser sí, arrossegada per, no sé, alguna...
1: La neta o...
0: Bueno, nets no en tenim, però no sé si... Sí, algú sí. Jove de la família.
1: La cosina segona que sigui superfan de la Katy Perry.
0: Exacte.
1: Raons per veure aquestes pel·lícules, perquè n'hi ha, eh? Mm? Per exemple, costen menys diners que anar a un concert. Això em sembla que és fonamental.
0: Ostres, i tant!
1: Es poden veure cines de tot arreu. Si tu vius al que ara s'anomena el territori, pots veure la pel·lícula de la Billie Eilish sense haver-te de desplaçar a París o a Luxemburg. Ah. Per l'experiència col·lectiva, naturalment, els grups de fans s'organitzen per anar a fer excursions en grup a veure aquestes pel·lícules i perquè, evidentment, tens bona visibilitat, perquè si jo després de veure la quantitat de telèfons i els quilòmetres que hi ha entre mi i l'escenari anant a qualsevol concert mitjanet, jo prefereixo veure-ho bé en una sala de cine.
0: Bueno, és que sempre ho dic, al final, si vas a l'Olímpic i no tens un, o no t'atreveixes a estar allà davant com un superfan, al final el que mires és una gran pantalla i una realització televisiva.
1: I moltes pantalles petites, perquè és que sí. La gent està com boja gravant els concerts.
2: This has been the most extraordinary experience of my entire life.
0: I aquest públic també és actor, també és protagonista.
1: Totalment.
0: De la pel·lícula. Clar, no sé si involuntàriament, segurament. Però...
1: L'experiència d'anar a veure una pel·lícula a concert és la següent, així com a gran estrena. Posem l'Estàndard d'Or, amb l'Eras Tour, per exemple. L'Eras Tour de la Taylor Swift. La sala s'omple com uns 25 minuts abans de començar la pel·lícula. El públic va vestit, evidentment, com si anés a un concert. Abans i després de la pel·lícula, els fans es troben, s'intercanvien les polseres de l'amistat, per exemple, o altres ítems de merchandatge exclusiu i generat per fans. Es ven molt de merchandatge, també. Per exemple, a l'Eras Tour, les crispetes anaven de $10 a Estats Units fins als $19.89, que els fans de Taylor Swift ja sabran per què és això. Màxim?
0: Perquè... No,
1: per
0: no
1: l'àlbum de 1989...
0: Ah, però sí, jo no soc fan de la Taylor.
1: Jo que sí.
0: És però... més, no m'agrada gaire.
1: Però de fet és que el públic...
0: No, però clar, és això. O sigui, aquí hi ha calé. Vull dir, a més de l'entrada, hi ha...
1: El que tu vulguis comprar, exclusiu... Sí, sí,
0: o sigui, aquestes crispetes devien anar, doncs...
1: Amb un pot...
0: Amb el logotip oficial o la imatge d'ella,
1: amb la imatge de la Taylor. Jo, evidentment, tenia, quan era fan de Crepúsculo, tenia 3 còpies del llibre de Crepúsculo, una amb una tapa diferent. Vull dir que amb una en tenia prou. I no, jo no tinc 6 ulls per llegir Crepúsculo a la vegada.
0: Molt bé. Això és molt, molt important, el que ens explicaràs ara, que són les normes.
1: Normes. Per veure una pel·lícula... concert, perquè clar, tu vas a un concert i cantes, però tu al cine no cantes, no, teòricament?
0: No.
1: Doncs hi ha determinades cadenes de cine als Estats Units que han fet normes per anar a veure aquestes pel·lícules. Per exemple, es pot cantar i ballar. De fet, s'anima al públic a fer soroll dins allò raonable. Be noisy. No es pot robar l'espectacle, estil de show, que diu. Doncs, per exemple, ballar sobre les butaques, no. Agitar el seient del veí així com d'emoció, tampoc. Parlar molt fort, tampoc. Et pots fer selfies? Però no giris el mòbil a la pantalla, no gravis la pantalla, perquè és una pel·lícula igualment.
0: Això sí que no trobo pas. O sigui, el telèfon a dintre del cine. Ja...
1: Bueno...
0: Són dèries meves.
1: Gravar-te tu cantant en un concert em sembla la cosa més absurda del planeta i no paro de veure el meu Instagram amb amigues que,
0: si és
1: el
0: això.
1: Seu contingut preferit, són elles mateixes, vaja. Perdó. Et pots endur els continguts, evidentment, els pots a crispetes a casa, però no pots robar els pòsters, això és important que ho marquin a les webs. No robis els pòsters de les cartelleries, perquè si no els cines es queden sense res per anunciar. Pots anar a lavabo, evidentment. Recordem la pel·lícula de la Beyoncé de Renaissance, que era un concert gravat també, durava 3 hores. I això entra...
0: O sigui, pots abandonar a la sala quan vulguis
1: i tornar a entrar. Sense problema. Evidentment, els passes de la Taylor Swift no tenen res a veure amb els passes que segurament tindrà la Katy Perry, a qui ningú espera ja en general.
0: Sí, diguem que no ha tingut massa bona rebuda l'últim que ha fet, no?
1: Jo diria indiferència glacial.
0: Podries dir el títol de l'última cançó? Sí, perquè l'has buscat expressament per la...
1: Expressament es diu Watch It Burn i sona a cançó pop estàndard sense cap mena de personalitat.
0: El que sonarà ara no és la Katy?
1: No.

0: dones, i les tillem una mica d'idiotes pensant-nos que van a una sala de cine criada una pantalla quan podrien estar a casa seva, però bueno, perdona'm, tu vas a un concert, et gastes... Quant costa una entrada a un concert de Bad Bunny ara? Top d'aquests.
1: Jo què sé, són tan fluctuants, però jo què sé, 100 euros mínim, no?
0: Algú que és capaç de no gastar-se 100 euros
1: més,
0: anant a
1: més,
0: un concert i passant-s'ho malament totes les hores prèvies, durant i el després, i generar la mateixa energia que en un concert de Bad Bunny en directe en una sala de cine, a mi em sembla que és una persona privilegiada. Ja ho he dit tot. A més que s'associa amb les adolescents, però sentia en Fantasia, que és la primera pel·lícula concert, i Fantasia jo no ho associo amb una teenager, vull dir, recordem, Fantasia es va girar com a un concert, com un plus, no? Una experiència plus, el concert de l'orquestra de Filadèlfia amb el Leopold Stokowski.
1: Això no ho sabia, o no ho recordava.
0: Vull dir, és el que és una pel·lícula concert. Als 60 més es van posar de moda les pel·lis concert i ja realment hi ha perles que no diries mai que són cosa de noies adolescents.
1: Com ara?
0: No? Doncs mira, per exemple, tens arrel de la Beatlemania tens Hard Day's Night, que no és ben bé una pel·lícula concert, no? Però ja als 60 tens els Rolling Stones, Jimi Hendrix tenen pel·lícules concerts. A 70 el Martin Scorsese, molt jove, fa una pel·lícula sobre Woodstock, 3 dies, es diu Woodstock, de l'any 70, exactament. A 70 també hi ha Give Me Shelter dels Rolling Stones, un altre cop. Pink Floyd, del 72. Tens el Stop Making Sense, que és com un clàssic sobre els Talking Heads, que és boníssima,
1: és
0: la pel·lícula.
1: Sí,
0: exacte. Madonna, Truth or Dare, dels 90. És com... Tens tota la història de la música gravada en grans concerts que val la pena recuperar.
1: I acabem amb una recomanació, una boníssima... Però aquest és que és espectacular, aquest.
0: Tu l'has vist?
1: L'he vist.
0: Ah!
1: L'he vist i m'he emocionat i he suat com suen ells.
0: Molt bé.
1: Sí, és un concert filmat que podeu veure en plataformes, vull dir que no us heu de traslladar als cines.
0: Aplaudim amb les orelles.
1: I amb els peus. Tot el que tingueu, home.
0: Tot.
1: I perdoni vostè, Aretha Franklin, que la trepitgi d'aquesta manera.
0: Ah,
1: és Amazing Grace.
0: Sí. Amazing Grace, la història és fascinant. No sé si la coneixies.
1: Sí. Perquè vam parlar aquí a la ràdio quan es va... Perquè això és... La gravació és del 70.
0: La gravació és del 72.
1: La pel·lícula és de fa pocs anys.
0: 2018,
1: no?
0: Efectivament. Clar, la història és... Warner, el segell discogràfic, vol estrenar la pel·lícula per aprofitar l'èxit de l'àlbum d'Amazing Grace, no? Així que el 72 encarreguen a Sidney Pollack, el cineasta, que vagi a un concert que Aretha Franklin farà a l'església del seu poble, així com a paradeta, a la seva gran gira d'Amazing Grace. No? És com si Rosalia tornés a Sant Esteve de Sarrovires.
1: Sant Esteve de Sarrovires.
0: A l'església, evidentment, gent del poble i estrelles com Mick Jagger, evidentment. Graven com unes 20 hores de material amb les millors càmeres, 5 càmeres de 16 mil·límetres, so d'altíssima qualitat, i s'obliden de fer allò que és més important i això que ha fet que la pel·lícula fins ara no s'hagi pogut veure, que és...
1: La sincronització.
0: Fer la claqueta, amores, que per això es fan les claquetes, per sincronitzar imatge i so. Què passa? Durant moltíssims anys, fins al 2008, no hi ha la tecnologia necessària per saber què s'està sentint amb les imatges que s'han gravat sense so, per sincronitzar imatge i so.
1: Sí,
0: no? De manera
1: sí,
0: que no pots fer una pel·lícula amb allò, amb 5 càmeres i 20 hores d'imatges que no es corresponen amb res. 2008, finalment es té aquesta tecnologia de sincronització, però Aretha Franklin no vol que s'estreni la pel·lícula. La pel·lícula s'ha estrenat sense el seu consentiment, això també s'ha de dir.
1: Ella ja va morir.
0: Un cop va morir, però...
1: Van ser els hereus.
0: Els hereus, evidentment, que necessitaven treure rèdit de la senyora Aretha. I sí, per això ens arriba ara aquest concert, que és una experiència religiosa en tots els sentits.
1: Sí, sí.
0: Un èxtasi.
1: Escolteu.

0: És fantasia de Disney.
1: Sí, és una fantasia també. Clar, és que habitualment associem les pel·lícules concert amb les adolescents. Les adolescents, és a dir, adolescents...

0: Bé, jo m'estaria així tot el dia, però clar, a les dues vindrà l'hora 14, tenim un convidat esperant. Ara aquí penso, no havíem d'haver fet una secció de pel·lícula sobre l'eclipsi?
1: Ai, buah, quina mandra.
0: Quina mandra.
1: No? Sí, l'eclipsi em fa una mandra importantíssima. Sé que estic supersoli amb això.
0: I la mandra aquesta que et preguntin, on el veuràs? On el veuràs?
1: Se m'ho han preguntat tantes vegades. Sí. Jo me'n vaig a Espanya, justament, aquesta setmana.
0: Però crec que també es podrà veure, no?
1: Ah, no.
0: Depèn del...
1: No, és igual. Ah. És que m'és tan igual.
0: Quantes vegades t'han preguntat des d'on el veuràs? Josep Maria, Martí Durant, músic, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: L'eclipsi.
2: Bueno, de fet, al poble, a Santes Creus, m'han preguntat 200 vegades on es farà el concert, perquè és secret.
0: Sí, perquè tu treballaràs el capvespre de l'eclipsi, eh?
2: Exacte. Des del moment que comença el fenomen, des que la lluna comença a trepitjar el sol, allà doncs començarem el primer acord.
0: És un concert del Festival Jordi Savall, de música antiga, i en Josep Maria Durant és... Martí Durant és un expert, un virtuós de la... Corda pulsada, se'n diu? Corda pinçada, també, es podria
2: corda
0: dir?
2: Corda pulsada, corda pinçada, sí, corda pinçada. Són instruments de la família del llaüt, es pinçen com la guitarra.
0: Mm-hmm. Però són més grans.
2: Bueno, hi ha de totes mides, hi ha molt grans, com el concert que farem un instrument que es diu tiorba, que és un instrument de la família dels llaüts.
0: Això què mateix?
2: Medeix 1,85 m.
0: Mira, és més alt que tu, Mariona.
2: Hòstia! 1,85 m, i és el petit, eh? Vull dir, ara els fem, per desgràcia, els hem de modificar per poder viatjar, però hi havia instruments que feien 2 metres. Ah. 2,20 m. Sí, sí.
0: I això
2: es toca com si fos una guitarra. Sí,
1: que semblaria com un arpa, potser, o...
2: No, sembla... Saps els llaüts dels joglars, que veus així en...
1: Els gravats.
2: Exacte, sí. Allò, però amb un mànec superllarg. Super, superllarg. I és bastant
0: curiós. És com abraçar un tronc, no?
2: Home, és molt poc romàntic. Però, bueno, sí, el tronc és bonic. No, m'agrada la natura.
0: Està molt bé abraçar. Jo abraço els arbres. Sí.
2: No, és bonic que...
0: Carrega d'energia.
2: És bonic que a partir d'un arbre es pugui fer un instrument en el qual et puguis expressar. És el més bonic. No només contemplar-lo i que ens ajuda, no, a la vida, però també, doncs, és amb ell, doncs, creem un altre fenomen de la natura, que és la música.
0: Molt bé. Música que sona així.

0: Doncs, Josep Maria, hem d'assumir que serà un concert a prop de Santes Creus. Sí, perquè sí, això és l'únic que sap el públic, que exacte. Ha d'estar a 6:45 dimecres al pàrquing de Santes Creus,
1: exacte.
0: Que des d'allà els traslladaran no sabem on.
1: Exacte, exacte. Això és molt emocionant, no?
0: Sí.
1: Et diuen, el programa és molt a prop, eh? Jo ja hi vaig estar, deu fer un mes, perquè vaig voler anar a veure l'espai per començar ja també a mentalitzar-me i perquè feia molta il·lusió. I res, bus, perquè hi ha d'haver alguna manera per poder anar. Podries anar inclús quasi a peu, però igual tardies per massa estona. Arribaran allà tranquil·lament, els oferiran una copa de cava i res, començarem els preparatius i fins que comenci el concert.
0: Amb l'entrada van les ulleres, això és important,
1: van les ulleres també. Ulleres. Sí, sí, sí.
0: Però jo pensava, el moment exacte, aquells segons, perquè és que
1: sí.
0: Tant d'enrenou per uns segons.
1: Sí,
0: però,
1: exacte.
0: Bé, feia un segle que no teníem aquesta experiència.
1: Exacte, a més, varia del lloc, eh? Vull dir, el lloc on el fem nosaltres em sembla que dura menys de 2 minuts. O sigui, perquè, clar, és la zona bastant més... O sigui, hi ha llocs més al sud que dura fins a 3 o inclús fins a 4, allà dura 2, però sí, ha de ser molt exacte.
0: I en aquells 2 minuts què passarà?
1: És sorpresa, també.
0: També és sorpresa.
1: També és sorpresa.
0: Però és una sorpresa musical? O,
1: és una sorpresa
0: musical. O es farà el silenci? El silenci també forma part de la música,
1: també forma part de la música, i tant. Sí, sí, és un... El que hem pensat, això, gràcies al qui va tindre la idea, que és el festival, el Jordi i el Martí Sant Climent, doncs va fer una cosa especial i serà una cosa molt especial.
0: Molt bé. Fins i tot, ahir, en Jordi Savall, en una entrevista al Periódico, deia que s'havia consultat un astròleg.
1: I tant.
0: Fins i tot per trobar el millor lloc.
1: Crec que era un astrònom.
0: O un astrònom. Jo sempre els he confós, potser que la confusió
2: sigui meva. Jo també, astròleg, que són els d'Àries.
1: Exacte, que segurament que també controlen. Segurament que també ho han controlat, això.
0: Astrònom ja ens quadraria més.
1: Sí, sí, està tot calculat, està tot calculat i... Sí, sí, perquè ho hem de fer coincidir.
0: I ara, sobretot el més important, que no hi hagi núvols, eh?
1: Exacte. Diuen que hem mirat tots les prediccions i aquestes coses i diuen que no n'hi haurà. I si n'hi ha, ai, las... És així.
0: És així,
1: ens ho passarem igualment.

0: els teus concerts la gent no treu el mòbil, no? I es fa selfies? O sí?
1: No, per sort no. Per sort no, perquè a mi... Perquè jo quan faig concerts d'aquest tipus, amb aquest tipus de programa, que és un programa que estic sol allà, m'ho aprenc com un diàleg. I un diàleg d'emocions.
0: Amb qui és el diàleg?
1: Amb el públic. Mm-hmm. Sí, perquè crees unes sinergies, crees un clima, una comunicació, i a més és una música que quan la vaig triar, és un projecte vaig treballar durant molts anys fins a dur-lo a terme.
0: I que el nom el diràs tu perquè... Jo...
1: Ad-àlgia.
0: Ad-àlgia. Això és llatí? O...
1: Això ve del llatí.
0: I què significa?
1: Sí, les àlgies eren els esperits femenins del patiment. I, de fet, aquest nom el vam buscar a través de... Perquè és un disc i un projecte que evoca molt la nostàlgia. Llavors, nostàlgia és una paraula que està formada per nostos i àlgia. I llavors sempre és un patiment, també és una tornada, és una contemplació, són tot això que toco són covers, no, que en diem ara, són covers
0: del barroc, música, no?
1: Del barroc, exacte.
0: Àries d'òperes de Purcell.
1: De Purcell i Händel. I després, per exemple, el primer track que hem escoltat, doncs és una composició meva, a moda d'introducció, que aboca el que vindrà després. Llavors és un intent de fer una pràctica antiga però actual, en el sentit de que jo utilitzo tots els elements i tot el coneixement que tenim d'una música que no sabem mai com ha sonat, perquè només tenim papers allà.
0: Això sempre ho penso,
1: és el millor.
0: Tens la partitura, però clar, no...
1: És el millor, l'especulació. L'especulació i fent ara la imaginació i imaginar-te allò, per mi, és el gran... És la part que em va seduir més d'aquesta música, el realment no saber què...
0: D'això que en diem música antiga, no?
1: Exacte, no sabem com sonava. Tenim moltes informacions, llibres d'instruccions.
0: Tenim llibres d'instruccions,
1: sí,
0: i tot?
1: Sí, els tractats eren llibres d'instruccions. Deien, això se fa d'aquesta manera. Llavors, amb la informació del que et diuen que es fa, també tens la informació del que no volien que es fes. Mm-hmm. No? Llavors, a través de tot aquest coneixement, doncs tu t'ho inventes tot. Llavors, és la gràcia d'aquesta... Trobo que de part de la gràcia d'aquest món. Doncs és descobrir aquesta música.
2: A mi em flipa, però, com és impossible de replicar realment aquesta música. Vull dir, perquè és que els arbres ara no deuen créixer igual que fa tants segles. Les cordes suposo que s'han de fabricar, o almenys el material ha de ser diferent, perquè al final són coses vives, no? Vull dir, la música és cosa viva.
1: Exacte. Per exemple, un arbre... un llaüt com la tiorba, que és l'instrument que faig servir jo, se'n conserven uns quants d'instruments que no són tocables perquè són molt fàgils.
0: El més antic de quin segle és?
1: Llaüt més antic que es conserva no t'ho sabria dir. Perquè el llaüt és una família molt gran i jo sóc especial. El de la tiorba, per exemple, són instruments de... se'n conserva algun de principis del segle XVII. O sigui, 1600 i escaig. I clar, en arbres, que tu ara aquest instrument, si el poguessis encordar, sonaria diferent a com sonava llavors. Perquè clar, porta 400 anys de cristal·lització. Aquella fusta no és la mateixa.
0: Fascinant,
1: ara.
2: Sí, total.
1: Ara, per exemple, l'any passat em va fer una guitarra, un amic meu, un constructor de guitarres històriques que viu a la Fatarella, el Joan Pallissa, i ell va fer servir una fusta de la tapa de Romanillos, que era un gran constructor de guitarres del segle XX, que li va comprar a l'estoc quan va morir. I era Pia Bet, que havia estat tallat i preparat per fer una taula harmònica l'any 1971.
0: Sí. Ahir ens acompanyava una saxofonista, la Irene Reig, i ella té un saxo, clar, és més d'ara, no? Però és dels anys 60. Clar, i parlàvem sobre la traçabilitat de l'instrument, no? De les històries al darrere. Això també hi ha hagut molta literatura, s'han escrit novel·les, sí. En Cabré, no? Exacte. Magnífics llibres. No sé si penses tu també en la transmissió, no? En aquest...
1: I penso molt sovint, i més quan tens l'oportunitat de tocar instruments originals. Jo fa uns quants anys vaig fer un altre projecte discogràfic, més curt, és un disc de mitja hora, amb dues guitarres originals del segle XIX, de principis del segle XIX, i és una altra dimensió.
0: Yeah. O sigui, és... Senties alguna presència?
1: No, presència no. El que sentia és clar, és que jo presències, no sé per què, però no és una cosa que acostumo a sentir.
0: No creus en fantasmes, tu?
1: No ho sé, perquè no ho sé, però sí que vaig notar un so, unes qualitats que no havia notat mai amb altres instruments, i va despertar en mi una experiència molt interessant, molt emocionant.
0: Hem pujat la música perquè hem d'anar marxant.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Així no ens diràs on vas a tocar el dimecres?
1: Al Festival Jordi Savall de Santes Creus, just al costat de Santes Creus.
0: Molt bé.
1: Això, i res, que la gent no s'oblida d'anar a 2:15, està tot venut. Des del segon dia es va vendre tot.
0: Sí, sí.
1: O sigui que, sí, jo agraeixo moltíssim que em donés l'oportunitat de fer un concert a una persona de la zona, un concert tan important, sent d'aquí, donant valor a la gent del territori.
0: Sent d'aquí és Vilafranca, eh? Molt bé. Un últim dubte. Portaràs la camisa de la mama?
1: Ah, no portaré la camisa de la mama, portaré una altra.
0: Explica això en 30 segons que tenim.
1: Sí, la meva mare, que era modista, em va fer una camisa fa, doncs, 25 anys de concert. I vaig dir, mare, vull una camisa com la del Paco de Lucía.
0: De seda, eh?
1: De seda,
2: ai, exacte. Ai, m'encanta.
0: I la guardes allò com un pany d'oro, que en diuen, eh?
1: Molt bé.
0: Doncs Josep Maria Martí Duran, un dels mestres de la corda pulsada o pinçada, de Tiorbas i companyia, gràcies i molt bon concert dimecres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mariona Borrull, ens veiem aviat, eh?
2: Entrepà. Sí.
0: Bones vacances.
2: Gràcies.
0: Bon viatge. Al control, David Moreno, us deixem amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. I tornem amb més Tot és Comèdia el cap de setmana vinent. Adeu.
4: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena Ser.

0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: L'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
1: Fa només dues dècades era molt habitual adoptar nens o nenes a l'estranger. Actualment, tal com sentíem en la veu de la directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions, Elena Lladós, aquestes adopcions han caigut en picat. Ara us expliquem els motius, però abans la informació més pràctica. En primer lloc, la informació del trànsit amb el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
3: Bon dia, Sergi. Només les rondes de Barcelona presenten retencions i són molt inferiors a les habituals. Hi ha 2 quilòmetres en sentit Llobregat, tant a la Ronda de Dalt com a la Litoral. I a la C25 hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona per un vehicle avariat.
1: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. I ara el temps. Núria Cero, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures altes, sobretot a la costa, al litoral, molts termòmetres no han baixat dels 25 graus. I avui, al migdia, les temperatures seran ja més baixes a les comarques de Girona, tot i això continuarem parlant de calor. Màximes que a la costa voltaran els 32 graus i a l'interior aniran entre els 34 i 38. Una jornada que comença tranquil·la, però atenció que una tarda més haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes, avui sobretot al Pirineu, Prepirineu. Podran anar baixant i afectant altres comarques interiors. També esperem algun ruixat intens al massís dels Ports. Sobretot serà els núvols els que anirem veient com van guanyant terreny a partir de mig matí, fruit de les tempestes que tindrem a l'Aragó. Les temperatures ara mateix van des dels 21 graus tant a Girona, Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa. Elia Pijuan.
5: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Elena Lladós és directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions.
2: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
5: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascuts a l'estranger.
1: Les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves, Cèlia.
5: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
6: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho series mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt menys.
5: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que a les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
6: Són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens UVH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li preguntin.
5: Són declaracions a SER Catalunya.
1: I el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar dels bombers.
3: Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu.
1: L'últim exemple és l'incendi de Xanet a l'Alta Ribagorça, Gemma Alegre.
7: Incendi que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana. Segons els bombers, aquest foc ha obert la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu.
8: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, fa que es pugui produir un pirocúmul i això que fa és accelerar la velocitat de l'incendi, amb longituds de flama molt altes, cremant les capçades de l'arbrat, i en una zona doncs, de difícil accés.
7: Declaracions del sotsinspector del GRAF, Aniol Resclosa, a SER Catalunya.
1: I sobre gestió forestal, el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF, Francisco Lloret, descarta que la tala d'arbres sigui l'única solució.
9: Hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sí que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Una altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
3: En una entrevista a SER Catalunya, Lloret també ha apuntat que el procés de recuperació d'un bosc després d'un incendi pot tardar entre desenes i centenars d'anys.
1: La fi de la moratòria a noves macrogranges sobre la veda a l'ampliació de noves instal·lacions de porcs a Osona.
3: Per això, els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac.
10: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
3: És David Cid, portaveu dels comuns, i és que la pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
1: Gairebé el 5% dels pacients atesos per l'Institut Gutmann han tingut una lesió neurològica després de patir un càncer.
3: Són pacients que necessiten un procés de rehabilitació específic, ja que molts tenen dificultats per moure's. Per aquest motiu, reben atenció a casa.
1: Més detalls, Pau Puig.
11: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada d'un càncer. Es va incorporar al programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
12: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levanta't. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que venen és com un passo impressionant.
11: Gala Serrano és la doctora encarregada de coordinar el projecte.
13: És importantíssim que el pacient no el tinguis en un mitjà hospitalari o sociosanitari, sinó que pugui facilitar-se l'adaptació a domicili.
11: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
1: L'Ajuntament de Montblanc demana a Google Maps que deixi de desviar cotxes cap al seu municipi quan hi ha cues.
3: Perquè això és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a l'N240 i a l'AP2. El navegador recomana llavors als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa.
1: I el branch electrònic tanca l'edició de 2026 amb més de 70.000 assistents durant els 3 dies de festival.
3: Justament per la gran afluència de la cita, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial durant els dies del branch que ha acabat amb 13 persones detingudes, la majoria per robar o intentar robar telèfons. També n'hi ha hagut un d'arrestat per agressió sexual.
1: 7:58.
0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Hi ha un minut per arribar a les 8. Preguntem a Laura Estrada. Hi ha vida més enllà de l'eclipsi?
14: Hi ha
1: més temes a l'Aquí Catalunya?
14: Hi haurà més temes a l'Aquí Catalunya més enllà d'aquest eclipsi. Ara ho dèieu, justament amb aquesta fi de la moratòria que permetrà l'ampliació de les macrogranges de porcs. Nosaltres d'aquí uns minutets saludarem a Unió de Pagesos i també els ecologistes del grup de defensa del Ter per preguntar això en què es pot traduir i com els afecta. A les 9, amb en Guillem Clu, al Racó de Pensar, parlarem sobre els joves que ja no ballen tant com potser les persones més sèniors, podríem dir, a les discoteques. Per què és això? I també acabarem el programa avui amb el manual de supervivència amb un bomber per parlar de com sobreviure en cas que ens trobem, malauradament, amb un incendi, amb un foc.
1: Em quedo amb el detall de veure per què no ballen els joves, a veure què és el
14: que
1: està passant. Gràcies, Laura.
14: Fins ara.
1: L'Aquí Catalunya, a l'emissora SER Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
15: Són les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.

0: Actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
2: A l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
3: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
4: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
2: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
5: Què t'hi jugues? Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
2: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
3: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors.
2: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on ho pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Grönholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
5: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
6: Normalment em dono treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
7: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
8: I tu em fas anar...
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
8: Només penso en tu.
1: Referents amb tu.
0: Hoy por hoy. Con Pedro Blanco.

0: por hoy. Radio Barcelona. Cadena SER.
1: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
2: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40, divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar.

0: volver a pisar.
1: Hoy por hoy. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
3: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
2: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
6: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
7: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
8: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
9: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
8: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, com esteu? 12 i 6. Va haver-hi un moment de l'estiu que ho veia pelut. Ho veia molt pelut. No les tenia totes, eh? Però ha renovat Vinícius i ha tornat Albert Bermúdez. Sí, senyor!
4: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Bon dia, Bermúdez.
4: Fins 2033 he renovat amb el que t'hi jugues.
3: Et vas treure un pes de sobre, eh?
4: Uah, va ser el millor dia de la meva vida.
3: Estaves ja buscant...
4: El millor dia del 2026.
3: El dia que renova Vinícius.
4: Ah, exactament.
3: Però què vols dir? Que si marxa Vinícius del Madrid, el que t'hi jugues es quedaria sense Vinícius?
4: No ho sé,
3: tu creus que sabríem viure sense el Vinícius al que t'hi jugues?
4: Ja, però és com que hagués marxat a l'Arsenal i hagués deixat de tenir tant sentit, l'haguéssim fet menys... Tio, avui torno i carta de vini, ja. Vinga, va, que passin, que passin, que passin.
3: Tindrem carta de vini, eh?
4: Sí, sí, tant. Hombre, evidentment.
3: Ara de seguida la farem, avui és dia de retorns, tot l'Albert Bermúdez, però sobretot, ja us ho veníem explicant els últims dies, avui és el dia en què Julián Álvarez torna a la disciplina de l'Atlètic de Madrid. Tot i que els seus companys tenen festa fins al dimecres, perquè han estat a Corea per jugar amistosos, avui diversos internacionals, entre ells Julián, s'havien d'incorporar. Anem primer per la fotografia de la ciutat esportiva de l'Atlético. Allà hi tenim la Cristina Soto. La Cristina, com estàs? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Ha aparecido Julián por aquí a esta hora?
5: Pues mira, a esta hora lo que podemos contar es que Julián no se ha dejado ver por la ciudad deportiva del equipo. Sí lo han hecho otros internacionales que estaban citados a las 9 de la mañana. El primero en llegar ha sido Giuliano Simeone, luego le ha seguido Grimaldo, Sorloth, Musso, el último Marc Pubil, aunque sobre las 11 y cuarto ha llegado Nahuel Molina, que solo ha estado 15 minutos en la ciudad deportiva. Lo que también podemos decir es que, según nos ha contado nuestro compañero Fullana, es que el argentino ha estado esta mañana realizando pruebas de esfuerzo previas al regreso a los entrenamientos junto a Baena y Marcos Llorente. A partir de hoy, en principio, entrenarán de forma individual y progresiva para incorporarse al grupo como lo hicieron el resto de internacionales. El resto, los demás, tienen el día libre hasta el miércoles, donde en principio ya entrenarán todos juntos. Pero a esta hora lo que podemos decir es que Julián Álvarez no se ha dejado ver.
3: Pues si se deja ver, Cristina, línea abierta. Gracias por la crónica. Tenim per aquí també el Fullana, que ha tornat de Corea amb l'equip. Què tal, Fullana? Com estàs? Bon dia.
6: Com va? Bon dia.
3: Julián Álvarez ha fet aquestes proves que ens deia la Cristina, unes proves que són les preceptives abans de començar, però veníem, deies, dient això, quan Julián torni dilluns veurem com és el retrobament. No hi haurà retrobament avui, ni amb els seus companys ni amb Simeone.
6: No, però ja ho vam dir dissabte. És a dir, el problema és que molta gent està fent una pel·lícula d'una cosa que potser no és així. És a dir, en Simeone ja quan va partir a Corea tenia clar que hi havia dos dies lliures per la gent que va a Corea. Hi ha diferents grups d'entrenament ara mateix a l'Atlètic de Madrid. Els que han anat a Corea, tota l'expedició ha tornat avui de matí, a les 9 menys 10 del matí han aterrat a Madrid. Per exemple, han anat a la ciutat esportiva amb l'autocar oficial aquells que tenien el cotxe. Els que no, com Simeone, directament han agafat els dos dies de vacances. Ell se'n va automàticament de viatge fora de Madrid, se'n va a Eivissa amb tota la seva família i tornaran per dimecres a entrenar el dematí. I a partir d'aquí, tots els internacionals, els que ja s'havien incorporat i no han viatjat a Corea, que és de Sorloth, Giuliano o Grimaldo, o els que han tornat avui, ja entrenen amb normalitat i no tenen dia de descans. I els que tornaven avui, que eren els argentins i els espanyols, que s'havien d'incorporar oficialment, llevat dels dos, que són Grimaldo i Pubill, que ho varen voler fer amb anterioritat, igual que Giuliano, aquests avui entrenaven uns a la ciutat esportiva i altres a fer les proves d'esforç i després demà faran un canvi de torn. Per tant, Julián entrenarà damunt la gespa a les properes hores, sí, però avui de matí, igual que Llorente i Baena, ha estat un dels triats per anar a fer aquestes proves d'esforç per començar aquesta pretemporada, que serà paulatina. No sé si dimecres entrenarà o no amb la resta de l'equip, perquè és una tornada molt paulatina, perquè han de fer un poc d'activació i feina abans de ficar-se de ple al grup, per molt que la Lliga comença la setmana que ve.
3: Tu que coneixes perfectament com funciona l'Atlètic de Madrid, portes pràcticament 10 anys seguint-lo, i sobretot com funciona Simeone a nivell comunicatiu, a nivell d'enviar missatges, no només quan ho fa verbalment. El fet de que avui aterri i ja tingui previst ni tan sols haver de passar a buscar el cotxe, creus que és buscat per, com dius tu, no alimentar una pel·lícula que ell no vol que s'alimenti, de si es veuran, no es veuran, s'hauran creuat a dins o s'hauran creuat a dins, i que el Xolo ho ha fet buscadament, de ni passar per la ciutat esportiva ni tenir-hi el cotxe?
6: Tenia una prova a Barcelona l'any passat a Champions, que no recordar que era Champions, quan va acabar el partit, Simeone no va tornar ni tan sols a Madrid. Tenia la seva dona a Barcelona, l'endemà la plantilla tenia lliure, i així com hi ha vegades que jugadors no tornen amb l'equip perquè queden amb les seves parelles, família o amb qualque amic i són de vacances i aprofiten el dia lliure i queden a la ciutat on són, Simeone, per exemple, l'any passat a Barcelona no va tornar a Madrid amb l'equip, va quedar allà. En aquest cas, Simeone, com que sap que té un vol, que se'n vol anar aquests dos dies, ja té planificat que directament, així com arriba, queda a l'aeroport. I se'n va directament, perquè ho sol fer amb un vol privat, i se'n va cap al seu destí. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la darrera vegada que ho farà. Per tant, dins la rutina habitual dels equips professionals, el manco de l'Atlètic de Madrid és així, quan tu tens una tornada i tens dia lliure, els jugadors poden triar si tornen, si queden, si tornen i arriben a l'aeroport i se'n van directament, així com, per exemple, quan els internacionals juguen el darrer partit, moltes vegades ja no tornen ni tan sols a Madrid. Agafen un vol charter privat que agafen des de la ciutat X i se'n van a on volen anar.
7: Fujana, ¿le puedes decir a los de Barcelona que están un poco pesados? Por favor.
6: Lo están.
7: Que sí estamos pesados, ¿eh? Madre de Dios, ¿puedes decirle que se dejen de tonterías, que ya está, que muchas gracias por venir, gracias por participar, se llevan el juego del programa? Un abrazo.
6: No, y de partir d'aquí després, la següent pel·lícula. Com si Simeone tingués l'opció de fer que Julián claro. Se'n vagi. És a dir, Simeone, l'únic que pot fer és ajudar en Julián a que tot això no li afecti en quant a l'esportiu i al grup. Ajudar-lo amb els jugadors, amb els capitans, a que estigui més tranquil. El que no farà Simeone, perquè no ho pot fer, és ajudar-lo si vol sortir. Això no ho pot fer Simeone.
7: No, que me siento como si llamaran al interfono, perdón, está Julián, puede bajar. Yo no soy su padre.
6: No, que se creen que tú tienes en la mano claro. Que le vas a poder ayudar a salir del Atlético de Madrid. No, es que si Julián viene y te dice, mira, mister, yo ya se lo comuniqué al club, ahora te lo comunica a ti personalmente, aunque no hace falta que se lo comunique porque el Cholo está al día de lo que está pasando, el Cholo va a decir, muy bien, Miguel Ángel Gilmarín es el jefe y ha hablado y lo tiene claro. ¿A mí qué me cuentas?
7: Miguel Ángel es el padre del padre. El papá del papá. Entonces yo no puedo decir nada.
6: Y patriarca. Es el capo y es el jefe. Y es claro. El que ha decidido y no va a dar su brazo a torcer.
7: Hombre, yo soy la operaria del Telefónica, ¿me entiendes? Yo...
6: No, tú tienes un marrón que vas a tener que solventar en el vestuario cuando vuelva para que encaje bien y para que todo esto no afecte lo deportivo.
7: Muchas
6: gracias.
7: Lo único que
6: va a tener, digo, Pablo Simeone.
7: Lo único que necesitaba yo. Quítenme tonterías de encima, por favor. Nahuel ya se fue.
6: Nahuel está camino de irse. Nahuel tiene permiso... como decía Cristina, ha pasado por la Ciudad Deportiva pero apenas 15 minutos. Hoy no tiene que entrenar, hoy no está convocado para absolutamente nada. Se tendría que haber reincorporado con el resto de internacionales, pero el club le ha dado permiso porque se marcha a Italia ya para cerrar el contrato y de hecho va a ser oficial en cuestión de pocas horas la salida de Nahuel Molina. Y tampoco entrena Ruggeri, por mucho que ya estuvo entrenando la semana pasada con el grupo con absoluta normalidad, porque también tiene permiso para cerrar todo su acuerdo para irse a Aston Villa. Los dos están todo acordado, es decir, simplemente quedan firmar el contrato y cerrar la operación, pero los dos tienen permiso porque ya no van a entrenar más con el Atlético de Madrid.
7: Que al que no quiero ver es a Nahuel, porque la despedida de,
3: son duras, ¿eh?
7: De los amigos son muy duras.
3: Son duras. El otro no es amic teu, ¿eh, Ruggeri?
7: ¿Quién?
3: Ruggeri.
7: Ah, el otro no. Que jugaba de vez en cuando a la izquierda. Sí. No, hombre.
3: Aquest no es amic teu, ¿eh? Thiago Almada tampoco, que también está facturado.
7: Nahuel, pobre... Después de muchos años siendo el jugador que empezaba siendo el 25 en la plantilla.
6: Tú lo que quieres lo sabe todo el mundo y es el Cuti, ¿eh? Ese sí que te gusta, ese lo quiere de verdad,
7: claro,
6: ese que quiere el Cholo.
7: Claro, necesito...
6: Y por eso si los tres se van y viene el Cuti, perfecto.
7: Necesito un nuevo Godín, un nuevo jugador que nos lleve a una final de Champions. Claro que sí.
3: Doncs veurem si se'n surt Simeone amb el Cuti Romero, amb els fitxatges que ha de fer. Fujana, com a mínim a Corea ho ha estat tranquils, no? Aquests dos dies allà a l'altra punta del món, amb això de Julián ningú ha tocat la pera, no? O allà a l'expedició de l'Atlético que respirava.
6: No, és que l'Atlètic de Madrid realment...
3: El
6: tema d'en Julián és més el renou que hi ha fora i des de Barcelona que la realitat del club. El club a l'Atlètic de Madrid sempre ha estat igual. des de fa un parell de mesos. Julián no anirà a Barcelona. Ni per 150, ni per 120, ni per 160, ni per 200 no vendran Julián al Futbol Club Barcelona. I és una postura personal de Miguel Ángel Gilmarín. I a Miguel Ángel Gilmarín, quan ja ha dit públicament, primer amb aquells tuits que va fer en contra del Barça, però sobretot a partir de les seves declaracions públiques on ha dit que en Julián queda, ja t'he dit jo que coneixes, Miguel Ángel Gilmarín sap perfectament que és una situació irreversible per part de l'Atlètic de Madrid. Per tant, l'Atlètic de Madrid en Julià li va dir dia 10 has de tornar com la resta d'internacionals i a partir d'aquí, feina.
3: Doncs ja el tenim. Gràcies, Fullana.
6: Que vagi bé.
3: Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
3: Només per remarcar-ho, perquè ja ho vam explicar la setmana passada, però per si algú també està tornant i reincorporant-se, que l'última trobada Barça entorn de Julián, el que sí que ens van deixar clar és que el Barça no l'induirà a fer a cometre cap acte d'indisciplina o de rebel·lia o qualsevol comportament que després pogués comportar sancions o pogués comportar altres conseqüències.
8: No, no, evidentment no se li demana res a Julián que sigui, diguem-ne, antiesportiu o antiprofessional. No se li demana res a Julián d'aquest estil. Bàsicament, el Barça ara el que està és a l'espera de d'aquesta possible conversa o aquestes converses que pugui tenir Julián amb la gent de l'Atlètic de Madrid, entre ells, evidentment, el Cholo Simeone, i deixem a veure com avança el tema. El que sí que ens van deixar clar la setmana passada és que l'Atlètic insisteix en que no vendrà el jugador al Barça, que no es mourà d'aquí i que no el vendrà al Barça. Per tant, la cosa està encallada i difícil.
3: Ja ens acaba d'explicar el Fullana quin pot ser el paper que jugui Simeone, que a nivell de facilitar una sortida a cap, i veurem si Julián té alguna cosa més a fer-hi amb la propietat del club. 12 i 17, obrim el Que t'hi jugues, que tenim altres carpetes que ens fan il·lusió. Que t'hi jugues.

0: La primera carpeta que ens vam deixar sobre la taula divendres és la de Rodri. Tindrem un Rodri, el que t'hi jugues aquest any. Hem de treballar. Només tinc una suggerència.
1: Bona pregunta, digues.
0: Si acabem, si acaba apareixent un Rodri, que és que la seva banda sonora sigui La Potra Salvaje.
1: O
0: el Superestrella.
1: O l'himne d'Espanya.
0: Sol d'això ho tenim amb els dos clubs negociant, no? Quina acaba de ser la xifra de traspàs entre Barça i Manchester City un cop el jugador ha escollit vestit de blaugrana?
2: Sí, exactament. El tema no és imminent. Evidentment, el Barça va presentar aquesta primera oferta al Manchester City que, segons ens expliquen, no va ser acceptada. Hi haurà una segona oferta. Veurem la xifra perquè aquesta primera s'aproximava als 60 milions entre fixos i variables. El City en demanava gairebé uns 70 de lliures, amb la qual cosa, bueno, s'hauran de posar d'acord els dos clubs. El que està clar és que Rodri vol jugar al Barça, el Barça això ho sap, el City també ho sap, i el que ens diuen és que estaria un grandíssim objectiu i una gran notícia que dimecres es pogués fer oficial, però evidentment no donen res per segur. El que sí que això ens diuen, un bon dia perquè pugui ser oficial seria dimecres.
0: Cada setmana a Udine se n'ha parlat, que has estat de triangular amb el Barça, repassarem què va donar així esportivament, però ja els jugadors del vestidor ja l'esperen.
2: Sí, se n'ha parlat molt del tema de Rodri i de molts altres temes, però podem escoltar Fermín López, que va sortir a la zona mixta i va, evidentment, elogiar la figura futbolística de Rodri.
3: No puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también es una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido acompañado en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
2: Doncs això és Fermín sobre Rodri. També va parlar Fermín sobre Ferran Torres.
0: Que és l'altra carpeta que tenim sobre la taula, ara ja en cap a sortides. Si Rodri està clar que entra, Solde, les últimes informacions que us hem sentit aquest cap de setmana és que Ferran ja ho té fet amb el PSG per marxar.
2: Sí, de fet el Paris Saint-Germain li ha comunicat oficialment al Barça que té un acord amb Ferran Torres, però el que és sorprenent del cas és que en el mateix missatge en el que fa oficial que té un acord amb Ferran Torres, el PSG no li fa cap oferta econòmica al Barça, cosa que és bastant surrealista que un club de futbol li digui a un altre que té un acord amb un jugador però que no li presenti cap oferta perquè
4: que denuncie,
2: pugui acceptar-la.
4: Que denuncie, denunciar, és lo importante, denunciar.
2: Això ho faria l'Atlètico de Madrid, això està clar.
4: Claro.
2: Ho faria l'Atlético. Però estem a l'espera d'aquesta primera oferta del Paris Saint-Germain al Barça per Ferran Torres. De moment, a dia d'avui, a aquesta hora, a les 12:20 del matí, no hi és aquesta oferta. I li vam preguntar precisament a Fermín, en aquest triangular, què pensava sobre la sortida de Ferran Torres. En aquest cas sí que no es va voler mullar.
3: Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però el Ferran és un gran company, un gran amic meu i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
2: Qui no només està a la rampa de sortida, sinó que és que està ja a punt de signar per un altre club, és Ronald Araujo.
0: Sí, aquesta es va fer divendres així, llampec, pim-pam.
5: Lo viste,
0: sí,
5: eh?
0: Sí.
5: Lo viste en quien me quiere. Me quiere uno de los mejores equipos del mundo. Y ustedes no me consideran a mí.
2: Gairebé de matinada aquest acord entre Araujo i el Liverpool. És una sessió, sortirà cedit Araujo cap al Liverpool. Veurem, en principi s'ha de fer oficial avui, ens diuen. Avui serà oficial aquesta sortida, com ha cedit Araujo al Liverpool. Fermín López, li va saber greu aquesta sortida d'Araujo.
3: No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
2: Va anar una mica més enllà Hansi Flick en la roda de premsa. Va explicar que està content per Araujo per aquesta sortida al Liverpool, perquè tindrà els minuts que mereix, perquè és un gran jugador, però que és veritat que amb l'estil del Barça no s'hi ha acabat d'adaptar del tot.
6: Our style, how we want to play football, is a little bit different. He's a player with a lot of speed, with a physical very strong, and also with the ball, he's quite good. And we couldn't include him like I wanted. And I think also he wants to have make something new. I think you know it more than me, because in the past something happens. I think also this affected to him. I saw him.
0: Diu Hansi Flick que, efectivament, que l'estil de joc que vol el Barça Araujo no li acaba d'encaixar, que ell és molt fort, que és ràpid, que en pilota no va malament, però que no li han pogut donar el rol que haurien volgut.
5: Mentiroso.
0: I diu que, a més, en el passat han succeït, Araujo ha patit episodis que li han fet passar malament i que ell tenia ganes també de canviar d'aires, de tenir algun projecte nou, que el Liverpool és un club grandíssim i que Araujo és un grandíssim tipus i que, per tant, li desitja tota la sort. Diu,
5: la, voy a romper, la voy a romper allá en Liverpool. Es ciudad, ¿no? No es solo club, no es como esta ciudad, no es,
0: no, no es,
5: como,
0: Celta,
5: no es como Betis o como
0: Celta. No es Osasuna.
5: Liverpool es ciudad, ¿no?
0: Es ciudad y club a la vez.
5: Ahora sí. Voy a ir para...
0: La ciudad de los Beatles.
5: Para Liverpool, voy a viajar a Liverpool, me voy a subir a uno de mis despejes y me voy a ir a Liverpool.
0: ¿Vols un consell per Liverpool?
5: Me voy a pasar en largo a mí mismo para Liverpool.
0: Sí, ¿vols un consell?
5: Dime.
0: Als corners mira sempre la pilota.
5: Sí, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Unas chances que tienen los rivales, que te sacan el córner en rápido. Ahora voy a aprender yo a sacarlos en rápido, porque juego allí, veré cómo lo hacen y voy a volver con toda la información privilegiada para el Barcelona, porque es mi equipo.
0: Quin mal segueix fent tot això. Per cert, Soldi, a Udine no us veu endur ni Casadona ni Bardaggi, no? Que ells no s'ho esperaven i es van quedar sense triangular per si de cas.
2: No van pujar, i espera't perquè espera't, eh? No van pujar l'avió... va ser una decisió de Hansi Flick consensuada amb el club, perquè tant Casadó com Bardaggi estan estudiant ofertes per sortir aquest estiu. Flick ja va deixar clar també en la roda de premsa posterior que havia parlat amb ells, que la situació és la mateixa que al final de temporada passada, que ell ja els hi va recomanar una sortida. Però atenció, compte, perquè l'Esport acaba de publicar, i estem intentant confirmar-ho, que Bardaggi ha tingut una lesió en aquest entrenament d'avui i que podria ser una greu lesió de genoll. Una greu lesió de genoll. Hi ha hagut una primera exploració i diuen que hi ha preocupació amb aquesta lesió de genoll de Bardaggi. Estem intentant confirmar-ho i ho explicarem el més aviat possible quan ho tinguem, però atenció amb aquesta possible lesió de Bardaggi perquè, evidentment, frenaria una sortida del jugador.
0: Doncs compte, perquè l'esport que expliques això, que no ha acabat l'entrenament i que falta de les proves radiològiques, per dir-ho d'alguna manera, la primera exploració fan patir que pugui ser alguna cosa més greu. Estarem atents. Sol, de línia oberta.
2: Sí, de seguida que sàpiga alguna cosa us ho explico.
0: 12:25.
1: Què t'hi jugues?
0: L'assaig d'Udine, el triangular que va jugar el Barça aquest dissabte, permet seguir traient poques conclusions de cara a la temporada, perquè encara hi falten molts futbolistes, tot i que han tornat-hi alguns internacionals. Àlex Dalmas, com estàs?
7: Què tal, Teje? Molt bé, bon dia, com esteu?
0: Hi falten els internacionals, sobretot els que van ser finalistes del Mundial i els campions, els espanyols, entre ells el que serà nou fitxatge, Rodri, que ho dèiem fa una setmana, no és un perfil que el Barça necessiti en el sentit que amb el mig del camp que tenia fins ara ha guanyat dues lligues, ha arribat lluny a la Champions, ha competit contra els millors, però escolta'm, un cop que el club fa el pas d'incorporar-lo perquè el jugador escull la proposta que li fa el Barça, és un perfil que et sumarà.
7: Sí, és un fitxatge extraordinari. Jo és veritat que al principi, doncs, tinc molta confiança en Marc Bernal i creia que la línia de mitjos està prou ben coberta, però evidentment si hi ha aquesta oportunitat una vegada arribat, és indubtable que eleva el nivell de la plantilla. Això sí, jo crec que serà molt important la gestió de Flick, eh? És a dir, seria un error per al Barça que l'arribada de Rodri sacrifiqués els minuts de Marc Bernal i fins i tot sacrifiqués minuts a Gavi. Crec que són dos jugadors de futur del club i aquí hem de confiança en la gestió de Flick. Però és cert que l'arribada de Rodri potser et fa variar plans al davant, no? Si marxa Ferran però arriba Rodri, tothom pot pensar que potser li falten dos davanters a l'equip i si arriba Rodri potser només te'n fa falta un, no? Perquè Olmo o Fermín passen a ser més davanters que migcampistes, per tant totes aquestes posicions tiren un pèl cap endavant. Però a la teva pregunta, a mi em sembla que és un jugador tan bo i que té tantes virtuts que evidentment aquests petits condicionants que hi poden haver-hi doncs queden en segon pla.
0: Però és Bernal el que més s'ha de preocupar, perquè Bernal al final, i ho parlàvem divendres amb un exentrenador seu, amb el Dani Orcas, és un xaval que també ha estat acostumat sempre a tenir recorregut, a fer d'interior, ha demostrat arribada, ha fet gols aquest any fins i tot. És a dir, potser no només s'ha de preocupar ell, també s'han de preocupar els que juguen una alçada o fins i tot dues més endavant, perquè això, com deies ara, és un efecte dominó que pot empènyer futbolistes a demarcacions més avançades.
7: Totalment, us vaig sentir l'entrevista, per ser gran entrevista, i estic molt d'acord. És a dir, Marc Bernal pot jugar de 6 i tots el visualitzàvem de 6 perquè, d'alguna manera, el futur del club estava encaminat cap aquí. Però en el futbol formatiu ha ocupat diverses posicions, fins i tot l'hem vist de lateral, eh? Però quan va jugar al Barça Atlètic va jugar més de 8 que de 6, és a dir, d'interior amb arribada. De fet, una de les poques conclusions en aquests partits de pretemporada o aquests petits partits és que Flick li està donant molta llibertat perquè trepitgi àrea, no? Ja vam veure el final de la temporada passada amb 5 gols Alves, que és un futbolista que té arribada, i jo crec que el veurem més d'avui. Jo crec, mira, jo crec que Rodri, si acaba arribant i es confirma, Rodri, Pedri i Marc Bernal, entre ells tres s'aniran rotant en aquestes dues posicions, la de 6 i la de 8, i per tant, qui jo crec que més s'ha de preocupar és precisament Gavi, que aquí sí que li veig un encaix més difícil.
0: Doncs veurem com ho va organitzant tot plegat Hansi Flick en aquests primers partits de pretemporada. Tampoc és que pugui treure grans conclusions, s'ha de relativitzar sempre, i més venint d'on ve el Barça les dues últimes temporades, però sí que és veritat que fins ara les sensacions discretetes, en el poc que hem pogut veure.
7: Sí, sí, no hem vist un bon Barça, no hem vist un Barça dominant, o l'hem vist en molt pocs trams de partit, a més l'hem vist fràgil defensivament, amb les centrades, amb les transicions. Sí que és cert que la línia jo crec que està més ben coordinada, però vaja, hem vist en les accions dels duels bastant dèbil, però com tu dius, ho hem de relativitzar tot, per molts motius. El primer de tot és perquè per als jugadors que ho està utilitzant Flick, ho deia ell en roda de premsa, hem de pensar, per exemple, l'altre dia el triangular, només van jugar com a molt tres jugadors que estarien en el 11 inicial que tots tenim al cap, és a dir, Gerard Martín, Marc Bernal, que veurem com queda amb Rodri, i Rafinha, l'altre titular, també vam veure de Yemi, però en principi ha de sortir com a alternativa. Tota la resta, jugadors de Barça Atlètic o fins i tot juvenil. Per tant, hem de tenir calma. També és veritat que jo vaig veure l'equip molt llarg, l'equip que no arribava cap pressió, amb moltes imprecisions, i això em porta a pensar, no veiem els entrenaments, però que a l'equip se li està donant una càrrega muscular molt alta, i això és molt propi de pretemporada, perquè tots els jugadors semblen més lents i més imprecisos del que són. Per tant, calma, pas a pas, però l'equip ha d'anar millorant.
0: A més, també hem pogut veure noms que opositen a poder-se quedar a la primera plantilla. Ara, amb la baixa d'Araujo, òbviament, el d'Álvaro Cortés és al damunt de la taula, i el sentíem al final de l'estatge d'Anglaterra dir que o es quedava el primer equip o buscava sortida, però l'etapa de filial la considerava cremada. I més o menys en una situació similar estava Xavi Espar, i són dos noms, Àlex, que sí que estan aprofitant força bé, malgrat, com dius, que en conjunt el Barça, a nivell de sistema, d'estructura, no està mostrant la seva millor versió. Però a nivell de noms individuals, aquests dos sí que estan mostrant cosetes interessants.
7: Sí, sí. Teje, per mi les dues millors notícies d'aquests partits són aquests dos noms, Xavi Espar i Álvaro Cortés. Primer de tot, perquè amb la sortida d'Araujo, si no vaig errat, et quedes amb tres centrals purs de primera plantilla i després l'asterisc d'Eric o l'asterisc de Condé. Per tant, això afecta a la posició de central esquerrà i a la posició de lateral dret, i surten aquests dos noms. Primer de tot, Álvaro Cortés se l'ha vist en la línia del que vam veure ja en el seu debut a Mendy Zorroza. Primer de tot, té molta personalitat, amb la qual cosa té jerarquia i amb la qual cosa no li serà un problema jugar amb el primer equip. Molt bona sortida de pilota, té una passada tensa molt bona. És més ràpid del que sembla, és veritat que no és un perfil corrector, però quan van darrere és més ràpid del que sembla i és molt guanyador de duels. Per tant, és un jugador que pot cobrir de meravella aquesta posició d'alternativa a central esquerra. Amb la suma de minuts i experiència anirà millorant, per tant, a mi em sembla que veurem com tanca la plantilla de Barça, però si arriba un central esquerrà de major nivell, doncs benvingut i serà fantàstic, però si no, Álvaro Cortés és de total garanties.
8: El lateral dret... El que és bueno, Àlex, és el extremo este que habéis fichado, Es muy bueno, El besugo este que habéis fichado. qué vergüenza, ¿no? Un poco extraño, un poco raro, un poco... ¿Qué habéis hecho aquí? Este chico no tocó una bola bien.
7: Bé, l'altre dia, Josep, l'altre dia no va estar molt encertat, El vam veure uns minuts com a extrem esquerra, però a Visigo jo l'he seguit bastant, al juvenil i a la Youth League, i és un jugador molt interessant, És veritat que ha d'anar pas a pas i el seu procés natural és sortir del Barça Atlètic, però jugador molt encarador, amb molt bon regat. L'altre dia no n'hi va sortir ni un, té raó Josep aquí, però té molt talent per regatejar, té molt bon golpeig i és un jugador que pot ocupar en la línia de totes les incorporacions que ha fet el Barça dalt. De moment, pot ocupar les tres posicions de dalt. L'hem vist a l'esquerra, l'hem vist per al centre, l'hem vist a la dreta, la Youth League va jugar com a fals nou, l'hem vist marcar gols de falta en jugada. És un jugador interessant, que va arribar per 8 milions, Deco ho tenia claríssim, i és un futbolista que la gent no s'equivoqui. La primera impressió no va ser bona, però crec que serà més profitós del que ens va ensenyar el primer dia.
0: Veurem Visigo si se n'acaba sortint.
8: És ambisurdo, este chico.
0: És ambisurdo, no ambidiestro, és ambisurdo. Les dues de fusta.
8: Està muy bien, me gusta mucho.
0: I el que també té tan difícil són els migcampistes, Àlex, que n'hi ha a nivell. Hem vist Orient, que ens ha sorprès gratament. Ebrima Tunkara, que també està cridat a ser un futbolista de nivell. El propi Brian Fariñas, que a Flick li agrada, però clar, a veure quina sortida els hi trobes al mig del camp, no?
7: Sí, a veure, jo crec que el cas d'Ebrima i d'Orient són dos futbolistes fantàstics. Ebrima està cridat a fer grans coses. Orient també és boníssim, Orient també, però el seu pas natural serà anar a Barça-Atlètic i anar progressant aquí. Aquí s'obre amb la lesió de De Jong i veurem si acaba arribant Rodri o no, però jo crec que s'obre la possibilitat de que un dels migcampistes passi a formar part de la primera plantilla, almenys fins que no recuperi De Jong. I aquí jo crec que el càsting està entre Tomi Marquès i Brian Fariñas. Per el que sembla i per el que ens arriben de totes les informacions vostres, etcètera, etcètera, Brian Fariñas està una mica per davant i em sembla normal, però per tema de perfil, eh? Tomi Marquès és un 6 o és un jugador molt més posicional, molt més semblant a Rodri, per tant, si arribés Rodri, Brian Fariñas sí que és un jugador que pot ocupar aquestes dues posicions, la de 6, la de 8, és a dir, pot jugar de Rodri, pot jugar de Pedri, és un jugador que té continuïtat, de tocar i sortir, fins i tot el Barça Atlètic el vam veure en alguns moments jugant de 10, i per tant, incorporar a Brian li donarien a Flick un ventall de possibilitats d'anar-lo utilitzant a totes aquestes posicions. Jo crec que acabarà sent Brian Fariñas, però vaja, veurem. Jo crec que estarà entre ells dos i serà interessant veure aquests pocs partits que ens queden abans de començar la Lliga.
0: Veurem.
9: El que està clar és que estem troncant un altre cop més la progressió dels jugadors de la Masia.
0: No, els estem apadrinant.
9: Estem troncant un dia més,
0: tranquil,
9: fitxant a Rodri. Home, que portes un senyor de 30 anys quan tens 73 jugadors del filial que podrien fer la mateixa feina.
0: No, la mateixa no. Que Rodri suma.
9: Oi tant, que podrien fer la mateixa. Rodri és un fatxa. Home, no ens agrada. Ja, clar, home, és que no ens agrada.
0: Controla.
9: Tens a Tomi Marquès, tens Ebrima Tunkara, que ara li hem de fitxar un altre nano per davant. Home, és que ja està bé. Està bé.
0: Àlex de Llibero.
7: Molt bé, un plaer, una abraçada per tots.
0: I el Madrid també ho tenen tot molt verd. Avui, amics, torna, Vini, al que t'hi jugues.
10: Sí.
0: Com estàs, Vini?
10: Pues para hacer una carta. Para el Arsenal que se interesó por mí.
0: Al final no te vas, eh?
10: Y has visto que me he hecho las galtas.
0: Estàs finet.
10: Las carrilleras.
0: Jordi Martí li agrada molt les galtes.
10: Esto.
0: Ell també, quan va al club, li fan les galtes.
10: La carrillera.
0: Però li fan diferent.
10: Esto está muy bien. Es una carta...
0: Avui tenim una carta de Vinicius a l'Arsenal després d'haver renovat amb el Madrid.
10: Querido Arsenal, esta es una carta de mí para todos vosotros. ¿De verdad te pensabas que ibas a fichar por un equipo que tiene cero Champions? ¡Ja! ¡Venga, hombre! ¡Estás loco! ¡Loco tú! No, yo no llego a la final de Champions para perder contra el PSG. Esto de perdedor, tonto gilipollas. Entonces, si me cambia el míster, ¿qué escudo me limpio? ¿El de la cero Champions? Aquí seguro que tiene publicidad aquí en vez de un pase como Dios manda. Además, si yo me ficho para la Premier League, ¿cómo voy a mandar los equipos a segunda? ¿Eh? Tú de Championship, ¡tá! No queda bien. Tú de Second, no me gusta. No queda bien. El original, el bueno, el de verdad, es el de siempre. A segunda, ¡tá! Y esto se hace con un equipo que tiene 15 Champions para mirar desde encima del hombro. ¿Sabes? Entonces, el mejor del mundo, lo que también tengo que daros las gracias a vosotros, Arsenal, es que vosotros que me queríais fichar, gracias a esto he podido renovar con más dinero. Entonces, ahora soy el segundo mejor pagado. El segundo. Porque primero ya... ¡Tá! Mi sueldo para arriba. El presidente se ha bajado los pantalones porque yo tenía la sartén por el mango, ya lo decía yo, y me paga más. Y gracias a este aumento de sueldo, pues ahora puedo tener algún caprichito más, como ponerme la cara del Jason Derulo. O ahora cuando marque, yo puedo bailar y cantar Vinicius Junior, ¿sabes? Entonces, pero nunca voy a ir a la Premier League porque todo el mundo habla ahí como el Bellingham, por ejemplo. Y yo con uno Bellingham ya está de sobra. Entonces, gracias por el interés, pero me quedo en el Madrid. Recibe un fuerte abrazo. ¿Y tú de second? ¡Tá! Vini. Postdata, quiero dar la enhorabuena a Raúl Fernández, que ha ganado la carrera de MotoGP. Que me gusta la MotoGP porque GP significa gilipollas. Moto gilipollas. Entonces, el Raúl ha ganado la segunda. ¡Tá! Así que felicidades, tonto GP.
0: Así sea el Mundial, Raúl Fernández, ¿eh?
10: La parece esto. Está muy bien.
0: No,
10: que es muy joven. Tiene mucha progresión.
0: Que también está siendo un recital de Aprilia. Entre ellos, aquel piloto...
10: Se ponte la Aprilia.
0: No es catalán, ¿no?
10: No, es de Madrid. Claro, porque es bueno.
0: Claro.
10: No será de vosotros, de la cantera. Seguro que lo contas que es de la cantera, y vosotros, que todos los de la cantera.
0: No, el vendreu al Fulham, també.
8: A qui?
0: A Raúl Fernández, també.
8: Pues si paga...
0: Sí. Un computador. Claro.
8: Si està la bela bola... A fitxar-lo en un jugador.
0: Ben tornat, Vini.
8: Bueno, buenas tardes.
0: El primer equip masculí del Barça en aquesta última hora que ens deia l'Adrià Soldevila, que destapa l'esport, que li han de fer proves al Jan Llavardaggi. Ana Paret, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, TG.
0: Comunicat mèdic que ja tenim és el del Barça femení, perquè Quica Nazaret estarà unes setmanetes de baixa.
11: Sí, males notícies per l'equip que dirigeix Pere Romeu, perquè Quica Nazaret s'ha lesionat en aquest estatge de pretemporada a Andorra que està fent el primer equip femení. Estarà 4 setmanes de baixa, un mes sense jugar Quica Nazaret, perquè, segons diu aquest comunicat que acaba de publicar el Barça, té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa esquerra. Per tant, 4 setmanes, a mitjans de setembre, més o menys, tornaria Quica Nazaret. Es perdrà la pretemporada, es perdrà segurament, segur, la primera jornada de Lliga, i és una mala notícia perquè és una de les jugadores cridades a aprofitar els minuts que deixa la sortida d'Alexia Putellas al mig del camp. Evidentment, no és una lesió de llarga durada, però sí que és una mala notícia per Quica Nazaret. Aprofito també per apuntar-te, Teje, que les jugadores han fet ja el darrer entrenament aquest matí a Andorra, que tornaran per la tarda a Barcelona, perquè demà al matí ja entrenaran un altre cop a la ciutat esportiva del Barça, i que Caroline Nicoli, el fitxatge de més d'1 milió d'euros del Barça, ha començat a fer ja part de l'entrenament amb el grup, s'està apostant per una integració progressiva, per tant, per el primer amistós de pretemporada, el més probable és que encara no estigui disponible per jugar, perquè encara, com a tal, no ha fet cap entrenament sencer amb el grup. I una bona notícia, que Laia Alexandri, que va patir una lesió de creuat, ja està fent feina a la gespa.
0: Per tant, Laia Alexandri va sortint del túnel... Caroline es n'ha incorporat mica en mica, i sobretot recalcar això, que Quica, després de la lesió llarga del primer any, de les lesionetes del segon, el tercer necessita la continuïtat, i de moment comença amb aquest contratemps. Seguim atents, Palet.
11: Gràcies.
0: Posem-nos al dia, va.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Hola, Martí Juncà. Comunicat conjunt de la UEFA, la Confederació Africana de Futbol i la CONCACAF. Per tant, Amèrica contra la FIFA i Infantino.
13: Sí, expliquen que el futbol és de tothom i no només d'uns individuals. Assenyalen Infantino després de la recent reunió que va presidir el Marroc, on no va convidar tot el Consell de la FIFA, i l'acusen d'engany. Per això reclamen transparència i unió.
0: Ara
14: bon partit polític, per cert.
0: Transparència i unió? No n'hi ha cap de partit polític que s'hagi posat de nom transparència.
14: I unió, però això és una qüestió tenir en compte.
0: Com és que ningú s'ha posat transparència de nom en política? El Rayo Vallecano disputarà el seu primer partit com a local a Butarque, finalment.
13: José, sí, tenim...
0: Tenim el Palacio connectat, sí? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Teje. Sí, ya parece que hay estadio designado para esa segunda jornada de Liga, el jueves 20 de agosto, Rayo Deportivo Alavés, y no se van a tener que marchar de la Comunidad de Madrid los aficionados del Rayo, porque se va a jugar en Butarque. El Rayo Vallecano ya ha pagado al Club Deportivo Leganés por el alquiler del estadio para ese partido. A mí me cuentan que con colaboración de la Comunidad de Madrid, aunque en el Rayo están cabreados con esta información porque dicen que no ha ayudado nada. A mí lo que me cuentan desde varias fuentes es que sí que ha intercedido la Comunidad de Madrid y por eso sí ha podido llegar a ese acuerdo. Lo que pasa es que también ya teniendo estadio, como repetimos, el estadio de Butarque, el Estadio Club Deportivo Leganés, nos contaba Óscar Ejido que crece de la indignación entre los aficionados del Leganés, porque ninguno de los partidos amistosos que ha tenido pretemporada el Leganés, incluso su trofeo, su propio trofeo, no se ha podido jugar en el Estadio Butarque por obras de mantenimiento, por, digamos, cuidar el césped de Butarque. Y el primer club que va a poder jugar en el Estadio Butarque va a ser el Rayo Vallecano y no el Club Deportivo Leganés.
0: Gracias, Palas. Parlàvem a l'inici del retorn de Julián a l'Atlètic de Madrid, que, per cert, ve de perdre contra el City a Corea, Martí.
13: Sí, l'equip Sky Blue va remuntar el gol inicial de Jorge Domínguez amb un doblet de Marmoush i un gol al 90 d'Inuri, i titularitat de Vitor Reis, l'excentral del Girona. Maresca, l'entrenador del City, també va parlar sobre Rodri.
16: At the moment, he will be in Manchester on Wednesday.
13: Bàsicament, això, la traducció és que l'espera dimecres per entrenar. Més notícies al futbol internacional, perquè el PSG, que encara no ha presentat cap oferta per Ferran Torres, ha fet oficial el fitxatge de l'exlateral del Barça, Lucas Digne, i Ter Stegen debuta com a titular a la primera jornada de Lliga contra l'Ajax, de fet, amb victòria.
0: En motos, ara ho deia, amb victòria de Raúl Fernández, el Gran Premi de Gran Bretanya.
13: Sí, el madrileny va ser primer des de la primera corba i va guanyar el seu segon Gran Premi. Va tancar el podi als Aprilia, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va ser quart i Marc setè.
0: El Tour de França femení, finalment, Paula Blasi ha acabat el top 5.
13: I a més, segona a la darrera etapa per darrere de la campiona, Demi Vollering. La ciclista catalana diu que espera treure un millor resultat l'any que ve.
17: Muy contenta, me llevo muchos aprendizajes y creo que para el año que viene voy a tener un puntito.

0: Cabe.
1: Muy contenta, me llevo muchos aprendizajes y creo que para el año que viene voy a tener un puntito más.
2: Ja acabem amb més poliesportiu. Primer amb Rafa Hodder, que és als quarts de l'ATP de Canadà.
0: Els disputarà contra Fils i arriba després de guanyar el Czech Lehečka per 0-2. Acabem amb les seleccions espanyoles juvenils d'handbol i bàsquet, que han guanyat el Mundial i l'Europeu contra Montenegro i França, respectivament.
2: 12:43.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
2: @ketijugas. Pujals, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
2: Què explica la gent?
5: Doncs mira, la gent al chat del YouTube està molt contenta de que hagi tornat en Bermo. Diu que l'havien trobat molt a faltar i que amb ell també tornen molts tertulians que també havien trobat a faltar. Per tant, ben tornat.
2: Molts tertulians, bueno.
5: I després volíem parlar d'una cosa molt curiosa que va passar ahir, que és que Darwin Núñez va fer un tuit felicitant a Ronald Araujo per el seu, bueno, la seva sessió al Liverpool abans de que s'hagi fet oficial.
2: Claro.
5: Diu, te deseo lo mejor en este gran club, amigo, me alegro profundamente que puedas seguir sentir el cariño y el apoyo de la afición del Liverpool. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Per tant, ens ho confirmen per altres fonts abans que les del club.
2: Sí, no, però ja també, és a dir, Flick em va parlar directament, obertament, el que hem escoltat abans, sí, i el Liverpool sí. És un gran club, per tant...
6: Yo lo confirmo mismo, también. Lo puedo confirmar yo y todo está correcto. Y...
7: Vamos a medio camino entre Araujo.
6: Voy a hacer un desplazamiento en largo, un pase para el Liverpool.
7: Vos sos Araujo, yo el cangrejo de la sirenita un poco.
6: Sí,
7: ¿no?
6: Un poco.
7: Sí,
6: podemos hacer un dúo.
2: Gairebé 3/4 d'una del migdia. I aquest cap de setmana l'Espanyol va retre l'homenatge de cada 8 d'agost a Dani Jarque. 17 anys es complien dissabte de la mort de l'Ater capità, de l'Ater 21. No va poder ser la primera plantilla, que era l'Anglaterra, per jugar l'últim amistós. Sí que hi havia, com sempre, representants de la família i les persones que més estimaven el jugador. I Arnau Santero, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
2: Com cada any, centenars també d'aficionats van acostar-se a l'estàtua de Dani Jarque i... hem tornat a viure aquella tradició de grans explicant a petits qui va ser la figura de l'Ater 21 que dona nom a la ciutat esportiva.
8: Doncs sí, moltíssimes famílies vam poder veure dissabte. Jo em vaig voler acostar a aquestes, ja que la millor manera d'honrar la memòria del capità de Jarque crec que és explicant la seva història. I és per això que vaig voler saber doncs, com van explicar els pares i mares dels seus fills, aquells que no el van poder veure, qui era exactament el capità.
9: Li he explicat que és una llegenda de l'Espanyol. És un jugador que fa 17 anys va marxar, era el capità, era una promesa molt gran per l'Espanyol i és l'etern capità que tenim aquí a l'Espanyol. Sempre he recordat el minut 21, encara se'm posa la pell de gallina i és l'etern capità i avui no podíem faltar. Hem vingut des de Vic perquè no l'havia vist mai encara ell aquí i havíem de venir a veure-ho avui.
10: Mira, li hem explicat que era un noi que va pujar de la cantera, que mostrava tots els valors de l'Espanyol i que va ser el nostre capità i seguirà sent el nostre capità. I amb aquests valors li hem dit i hem criat els nostres fills.
11: Home, doncs que va ser una figura molt important, tant per l'espanyolisme com per molta gent del seu voltant, per exemple la ciutat de Sant Boi, i que va ser un capità que tenia uns valors que representaven molt bé el club, i que la seva memòria ha de persistir al llarg dels anys i ha de ser un exemple pel futbol base i tota la gent que estima l'Espanyol.
12: Mira, la meva filla és nascuda l'any 2007. Ella tenia 2 anys quan va morir el Dani. I, clar, lògicament era molt, molt petiteta, però ja veia que passava alguna cosa, jo li vaig explicar que era...
2: Així és com expliquen els grans, Arnau, i també vas preguntar als més petits.
8: Doncs sí, realment vaig voler saber què representava la figura de Jarque pels nens. Molts no l'han vist jugar, com hem dit, però d'alguna manera han acabat entenent qui era i què vol dir Dani Jarque per la seva història.
13: Me'l va explicar el meu pare, però no he vist vídeos i tampoc l'he pogut veure.
14: Que era un noi molt amable, que sempre ajudava els seus companys i que sempre ajudava el seu equip.
15: Que era molt amable.
16: Jo no conec el Dani Jarque perquè s'ha morit el 2009, però jo he nascut el 2014. I m'ha comentat el meu pare que s'ha mort en Itàlia en un quart. Molts valors al minut 21.
17: el millor.
18: Bueno, recordo una persona molt, molt alegre, molt present en el club especialment i que va donar veu molt a l'Espanyol i que va donar vida.

0: realment, i que tot i que s'hagi mort, que en pau descansi, ha viscut el seu nom i segueix viu dins del club. O sigui, el seguim recordant cada any, cada dia i cada hora. I és part del club i sempre ho serà.
1: El llegat de Dani Hart, que sens dubte és el que guia la filosofia del planter de l'Espanyol. 12:48.
2: Què t'hi jugues?
1: Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Tejem.
1: Avui venim a que ens expliquis la història del Luca, que és un nen de 10 anys, que juga a futbol al Castellnou, al Bages, o que fins ara havia jugat al Castellnou sense cap mena de problema. El que passa és que el Luca té un problema de creixement que fa que ara, per circumstàncies legals de normativa burocràtiques, li posin problemes per poder seguir jugant a la categoria que necessita competir.
3: Exactament, el Luca té 10 anys, té una mutació ultrarara del gen XRCC4, que afecta de manera molt severa el seu creixement. Actualment fa aproximadament 1,07 m i pesa 10,5 kg, i per posar-ho en perspectiva, les mesures de referència d'un nen de la seva edat se situarien a prop del 1,40 m i dels 35 quilos.
1: Per tant, uns 30 centímetres més i pràcticament el triple de pes. Però ell, malgrat que és més baixet i pesa menys que els nens de la seva edat, ell pot jugar a futbol amb tota normalitat.
3: Ah, exacte. I fins ara, bueno, ell juga a la Unió Esportiva Castellnou amb l'equip sub-9, una categoria que per alçada i pes s'aproxima més a les seves característiques físiques. Fins ara el seu equip competia a la Lliga del Consell Comarcal, però la temporada vinent el club el vol federar, i aquí és on apareix el problema, perquè per edat cronològica la normativa de la Federació Catalana de Futbol situa en Luca en una categoria sub-12, on es podria trobar amb rivals, com deies, fins a 40 centímetres més alts i que pesin 4 vegades més que ell.
1: I què demana la família perquè no es trobi en aquesta situació el seu fill?
3: Doncs demana una excepció individual perquè el Luca pugui continuar competint de manera federada amb el sub-9, una petició que asseguren està avalada per informes mèdics i que ha rebut el suport de 165 clubs de la província de Barcelona, entre els quals hi ha alguns possibles rivals com el Joanenco o el Gimnàstic Manresa.
1: Sí, més de 160 clubs han donat el seu suport amb signatures a que es pugui fer aquesta excepció individual, fins i rivals de la seva pròpia lliga, eh? I la federació no ho accepta, això, no ho autoritza.
3: No, l'argument que ha traslladat a la família és que si el Luca jugués amb el sub-9, qualsevol rival podria impugnar els partits per alineació indeguda, i que el marc legal de la federació no permet fer aquesta excepció. Tot i això, fonts federatives ens diuen que estudiaran el cas i veuran què es pot fer a futur, però això sí, seria ja de cara a la temporada 27-28, perquè s'hauria de a aprovar l'assemblea de clubs de l'any vinent. Per tant, per ara li planteja dues alternatives: competir en la categoria que li correspon per edat, la sub-12, o bé marxar a una lliga de caràcter lúdic o adaptada.
1: Entenc des del punt de vista federatiu que quan hi ha casos que no contempla la normativa s'hagi d'adaptar la normativa perquè els Lucas del futur es trobin que hi ha un paradigma de com se'ls pot encaixar dins de les normatives federatives, però clar, el Lucas del present, o si hi ha més Lucas del present, necessiten una resposta al seu cas, i aquí és on s'hauria d'aconseguir agilitzar. La mare del Lucas, la Judit. Hola, Judit, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Bé, escoltant-vos.
1: Com està vivint el Lucas tot això? Com ho porta?
4: Doncs la veritat que bastant aliè. O sigui, és una cosa que portem nosaltres, el Luca, dins de... O sigui, una de les característiques de la mutació és que hi ha una mica de retard maduratiu. Aleshores, encara està en uns 6 anys, una cosa així, i ell viu molt al present. Així que intentem no transmetre cap inquietud, cap malestar, sinó que això, que ho lluitarem i ja està. O sigui, que ho viu d'una manera, això, aliena. No està molt posat. Sí que és veritat que a vegades ara s'ha fet com molt viral tot això i algú li diu, ai, ets el Luca, bueno, saps? I clar, ell es queda com molt al·lucinat, no? Però per la resta, bastant aliè. Fins que no arribi el moment i tinguem una resposta ferma, doncs no li transmetrem res.
3: Perquè, clar, dèiem que hi ha una diferència molt gran amb físicament amb els jugadors que els hi tocaria convertir. Què podria comportar per ell haver de jugar amb aquests nens de la seva edat, molt més grans físicament?
4: Bueno, clar, li podríem fer molt mal. O sigui, bàsicament això, el tema del mal. O sigui, sobretot per això. Bàsicament perquè un xut d'un nen d'aquesta edat, si li toqués, no? Li podria fer mal. O sigui, i també, doncs, o sigui, si fessin un cos, no? que diuen al futbol fer un cos o fer qualsevol cosa, és que el Luca moltes vegades xuta i amb l'impuls de la pilota cau. O sigui, ell ho dona tot, eh? Però clar, quan li ve molta força, tot i jugar amb el sub-9, a vegades cau de cul al xutar-la, no? O sigui, imagina't si aquest passe fos d'un nen de 11 o 12 anys.
1: Escolta'm, i quina resposta es dona a la federació per no fer una excepció individual tenint el suport de 160 clubs, inclosos els rivals?
4: Doncs a dia 16 de juliol, que és l'única, o sigui, l'última resposta que tenim, és que jugui amb una lliga lúdica i que la que ens queda més propera és de Girona, que és de una hora de viatge.
5: Sí,
4: nosaltres
5: bé,
4: som una família de 5, sí, som una família de 5 i bueno, a part, o sigui, ja per temps, però això, que són més membres i que bastant difícil és, no?, quan tens un fill amb diversitat, estar pendent dels altres dos, no?, perquè notin el mínim possible aquesta dificultat, no?, que té tenir un fill amb diversitat, doncs imagina't si ens envien a Girona, no?, com tu manegues, no? I també, o sigui, hi ha una part superimportant pel Luca, que és la part social, o sigui, quan ets diferent, o sigui, el Luca és un nen molt estimat, el que també, alhora, no és un nen escollit, saps? O sigui, el seu grup classe és com si l'estimen molt, però només hi ha un que l'escull en realitat, no? I fer canvis per ell és dur a nivell emocional, no? Cada canvi ja va haver de fer un dol quan va haver d'acceptar que no podia jugar amb els de la seva edat. Aleshores, doncs hi ha la part emocional aquí també en compte, no? Que també, o sigui, a nivell familiar ja també se'ns obre un supermeló perquè l'any que ve comença secundària i aquí també haurem de gestionar moltes coses, no?
1: Sí, sí.
4: I és com, ostres, en aquest aspecte la vida ens ho podria posar més fàcil i la federació també.
1: No en tinc cap dubte. Per això li vull preguntar també al professor Dinev, que és especialista en esport inclusiu i adaptat, Rafael Tarragó. Hola, Rafael, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quina seria la manera més idònia d'afrontar el cas del Luca?
6: Doncs, a veure, jo és que ho veig bastant clar, perquè al final el que hem de buscar és intentar fer el menys d'accions que puguin repercutir en aquest cas, en el cas del Luca, no? I en aquest cas que és futbol i el que demana la família em sembla coherent perquè no és qüestió de modificar moltes qüestions del reglament, que a vegades pues, és qüestió de modificar temes de l'espai, del material que s'utilitza. En aquest cas simplement és que demana que es jugui en una categoria inferior a la seva edat cronològica i no s'hauria de fer cap canvi més, o sigui que seria una cosa bastant senzilla.
1: Sí, que en comptes de classificar-lo per data de naixement el classifiquis per alçada i pes. Simplement és el que demana la família.
4: De fet, això, o sigui, sabem que hi ha... Disculpa, no sé si podies parlar,
1: sí,
4: però...
1: Tant, sí, clar.
4: Que de fet... Vale. De fet, sabem que hi ha casos en handball i en vòlei que hi ha hagut aquestes excepcions amb síndromes de Down. O sigui, que no demanem una... Crec que el que estem demanant no és una bogeria, i més quan els clubs estan d'acord. Això és el que no entenem, que si els clubs estan d'acord... Què costa fer aquesta excepció i que hi posin lletra petita, no? No sé, a nivell legal se m'escapa, no? Però quan saps que ho han fet amb altres esports, per què amb el futbol no? I més quan és una lliga que no
5: estem parlant
4: jugant
5: de...
4: res.
5: Exacte, no estem parlant de la gran lliga.
4: Perquè... És el que no entenem. Sí. Això és el que no, com a família, no entenem. I clar, és com sí. Tot, no? Tot és feixuc quan tens un fill amb diversitat i és... Ostres, tu, ens ho podeu posar
1: no
4: més fàcil,
1: no? Ens ho poseu encara més difícil. T'entenem totalment.
5: Clar, perquè, clar, és a dir, si ell no té la fitxa federativa, encara que es poseu d'acord amb els altres clubs, llavors, diguéssim, que s'ha de passar una revisió abans de cada partit i, per tant, l'àrbitre podria tirar enrere sí. Que ell jugués, no? Diguéssim, és a dir, no podeu agafar
4: vosaltres
5: i dir, escolta,
4: creiem...
5: aquest club tant li fot, vull dir...
4: A mi se m'escapa bastant, perquè no sóc massa futbolera, o sigui, m'estic estrenant perquè tinc dos fills hipermega futboleros i ara sí. La petita també si vol ficar, Però no entenc massa. El que sí que sé és que l'àrbitre no pot dir res. O sigui, que seria només en el cas que l'equip contrari impugnés. No sé si estic equivocada, però
5: no
4: com
5: sé,
4: que
5: no
4: l'àrbitre
5: sé, no
4: diria
5: sé.
4: Res.
1: Això com que la federació no està disposada... Ni tan sols que ens trobem en la situació, és un pont que no em creu.
4: Ja, vale. Bueno, jo tenia entès això, que l'únic que sí que podria dir com algú... i impugnar és el club
1: contrari,
4: que tots estan d'acord.
1: Quan Albert Molló jugàvem, abans de cada partit passaven tots els jugadors per davant
5: una
1: de l'àrbitre.
5: Una revisió, passes, diguéssim...
1: Revisava que la fitxa, la data de naixement i la cara fossin la mateixa i
5: jo entrenant vale. També es feia, és a dir, això fa 5 anys almenys també es feia i estic segur que encara a dia d'avui es fa, perquè al final hi ha una pilota...
4: Sí, segur.
1: Doncs Judit, simplement volíem donar veu al vostre cas i a veure si aconseguim que s'imposi el sentit comú i que el Luca pugui seguir gaudint amb el seu equip, amb el que ha jugat fins ara.
4: Doncs aprofito, ja que estem aquí,
1: en 30 segons,
4: que hem
1: sí.
4: Fet en la via aquest, el Church.org, no sé, o alguna cosa així es diu, una recollida de signatures. Aleshores, bueno, si algú ens vol recolzar, doncs us ho faig arribar i per aconseguir signatures per... signatures, per la federació.
1: Ens passes sí, allà i ho inclourem quan fem notícia a la web i a les nostres xarxes d'aquesta entrevista.
4: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres, Judit, i que acabi bé el cas.
4: Vale, bon estiu.
1: Rafael, gràcies per atendre'ns també la trucada.
6: De res, encantat, un plaer.
1: Asier, una seguirem pendents d'aquesta història. Dos minutets, butlletí, ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Demà a les 12, més que t'hi jugues a Ser Catalunya. Adéu-siau.
2: Què t'hi jugues?
7: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
8: Hi ha coses que afecten més del que creus. La teva confiança, les relacions. A Clínica Masculina Europea avancem amb una nova tecnologia focal i eficaç. Torna a sentir-te tu. Informa-te'n sense compromís a Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
9: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
10: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
11: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
10: Mardel, dulces de leche, alfajores...
11: En tus postres o como snack a cualquier hora.
10: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
12: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas Almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
13: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la Plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
7: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
14: És la una a mediodía en Canàries. El incendio de Huelva ha calcinado ya más de 20.000 hectáreas. La superficie arrasada se ha más que duplicado desde la última actualización. El fuego sigue activo y los equipos de extinción aseguran que presenta una gran complejidad. Radio Huelva, Sara Castro.
15: Así es, el incendio forestal de Niebla ha superado ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y continúa activo y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que los cambios de viento y los fenómenos convectivos están dificultando las labores de extinción. Sanz ha indicado de que todavía quedan días de trabajo intenso.
16: Yo diría días todavía de trabajo intenso. Tenemos que ser realistas, por tanto seguimos ante un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
15: Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos.
14: El Partido Popular dice que las comunidades autónomas que gobiernan acudirán a la reunión para el reparto de migrantes, de menores migrantes, agendada para este jueves. Extremadura, Aragón o Castilla y León ya han avanzado que no van a ir, pero dice la dirección nacional del PP que sí acudirán. Adriana Jordán.
17: El Partido Popular asegura que va a asistir a esa reunión del jueves con Infancia. El vicesecretario Elías Bendodo ha apostado por escuchar al gobierno, incluso en las comunidades autónomas en las que comparte gobierno con Vox y en la que los tres vicepresidentes de los de Abascal han avisado que van a plantar a la ministra Sira Rego, como es el caso de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
18: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
17: El PP contradice así a su socio del Ejecutivo en tres gobiernos autonómicos y sí asistirá a esa primera reunión para hablar de la coordinación en el reparto de los menores migrantes que han entrado por Ceuta.
14: Hace solo unos minutos Galicia confirmaba su asistencia. La Cámara de Comercio de Ceuta ha ofrecido este mediodía un primer balance de lo que les está costando la crisis migratoria, sabiendo que lo peor es el daño reputacional, las inversiones paralizadas a la espera de que la normalidad vuelva a la ciudad autónoma. De momento ofrecen una cifra a la baja, 28 millones de euros. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
19: Inversiones que se encuentran en la nevera a la espera de ofrecer seguridad. Y precisamente seguridad piden los pequeños comercios para poder abrir. Muchos, ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, prefieren tener la persiana cerrada al no poder contar con vigilancia privada. Las pérdidas de casi 28 millones desglosadas en tres vertientes.
20: Estamos hablando de 7,7 millones de euros ya perdidos. Se añaden a ellos los 10 millones de euros, 10,2 millones de euros, que se entienden que se han perdido como consecuencia de la suspensión de la feria, y luego otros 10 millones de euros que preveemos que, en caso de continuar las circunstancias como están en este momento, van a perderse de aquí al final de agosto.
19: La Cámara reclama medidas urgentes para evitar que la herida abierta no deje más cicatrices. Solicitan medidas fiscales, además de un plan de potenciación del turismo y de recuperación del sector tecnológico.
14: Se lo ha adelantado la SER, el Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de cruzar la frontera. Anulados permisos en agosto de todos, incluidos los servicios sanitarios, con el fin, como decimos, de evitar un nuevo intento de cruzar esa frontera después de que el Centro Nacional de Inteligencia haya dado plena credibilidad al llamamiento que circula desde hace días en redes sociales. Otro asunto, tras la polémica por la cesión a Vox de las competencias en materia de violencia machista, el Ministerio de Igualdad ha elegido Andalucía para celebrar su próximo comité de crisis, Laura Gutiérrez.
21: Sí, el objetivo es llevar este comité donde se analiza caso por caso a los territorios más afectados por esta lacra, y Andalucía lo es la región que más asesinatos machistas ha registrado en lo que llevamos de año, 10, y desde que hay registros, 291 mujeres asesinadas. Es la comunidad que acumula casi un tercio del total de víctimas mortales de España. Fuentes del Ministerio de Igualdad confirman que hay una alta preocupación por estas cifras y por el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas después de esa cesión de competencias a Vox. La ministra Ana Redondo todavía está a la espera de poder cerrar la reunión que solicitó la semana pasada por carta a Moreno Bonilla.
14: Titulares del deporte, Sara Núñez, buenas.
22: ¿Qué tal? Muy buenas. Ya esta semana vuelve la Liga. Desde el fin de semana comienzan los partidos, hoy con día de vuelta a los entrenamientos de gran parte de los internacionales mundialistas que disputaron las últimas fases y estaban de vacaciones. La atención estaba puesta en la llegada de Julián Álvarez a los entrenamientos del Atlético de Madrid. No ha pasado por la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero sí que se ha sometido a las pruebas médicas. Empezará con trabajo individual antes de incorporarse al grupo. También se unirán progresivamente a esta dinámica Llorente y Baena. Eso del Atlético de Madrid, pero también regresos en el Real Madrid, ya incorporados los nuevos fichajes Cucurella y Konaté. Junto con la vuelta de Mbappé, en el Barça han vuelto los campeones del mundo Joan García y Eric García, y primer día del inglés Anthony Gordon. Por cierto, pendientes de Bargi, lesionado en el entrenamiento de hoy. Y con tres campeones del mundo, Unai Simón, Laporte y Nico Williams, que han vuelto a entrenar con el Athletic de Bilbao. Cada vez más cerca de este inicio liguero, como comentábamos, pero por cierto, con la noticia que hemos avanzado esta mañana en la cadena SER de que el Rayo Vallecano disputará su primer partido como local en Butarque, tras alcanzar acuerdos con el Leganés. Lo hará en la segunda jornada frente al Alavés. Y fuera del fútbol, en atletismo ya han arrancado los europeos de Birmingham, con 93 españoles luchando por medallas, y en los europeos de natación ya se ha completado la jornada matinal de la prueba en línea, con opciones esta tarde de conseguir medalla en relevo femenino de 4x200.
23: Todos tenemos un pueblo.
24: Este pueblo es una cosa fantástica.
23: El de la infancia, el de los veranos, uno que acabamos de descubrir.
25: Y de todos los que hemos visto, es el que tiene la hora más bonita.
23: Esta noche queremos saber cuál es el tuyo. Tus recuerdos, si te acabas de mudar, cómo es la vida en tu pueblo. O cómo era, sus calles, sus fiestas, su entorno.
26: Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje, encuentro mi sitio.
23: Esta noche en El Faro compartimos historias de pueblos.
27: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
23: En el 681-016731.
27: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
14: Volvemos con todo lo que es noticia este 10 de agosto, en tiempo de hora 14, con Javier Liébana.
28: Cadena SER. Servicios informativos.
29: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dilluns i esperem que estigueu descansades i descansats després d'un cap de setmana de molta calor i que estigueu preparats per aquesta que engeguem. Avui començarem parlant de coses de rics i per això volem preguntar-vos què faríeu vosaltres si us toqués una quantitat molt grossa de diners. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78. Repetim, 648-83-43-78.
2: Comencem setmana i no parem, i és que avui tenim, com cada dilluns, la mitja part, la secció de l'Anna Palet parlant sobre esportistes que s'han donat treva. I no parlem que hagin mort, sinó que en algun moment de la seva trajectòria han decidit aturar-se. També rebrem la visita de la Lorena Iglesias, creadora de la sèrie Millennial Mal, que ens explicarà com desconnecta.
3: I a més, avui tenim una sorpresa pels oients més guapos de la ràdio, els nostres. Regalarem dues entrades dobles pel concert de Nile Rodgers and Chic amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el proper 19 d'agost a Sant Feliu de Guíxols. Molt atents a la ràdio i el telèfon ben a prop. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: L'antropologia és la ciència que estudia els aspectes biològics, culturals i socials de l'ésser humà. I avui ens dedicarem a analitzar els costums i els comportaments, moltes vegades incomprensibles, d'un grup de persones que suscita gran interès en la comunitat. Al llarg dels anys s'han sentit assenyalats, observats i han intentat reivindicar durament el seu lloc. Avui parlem dels rics.
5: Que jo sé

0: Però per arribar a la fase d'observació, primer se'ls ha d'identificar. Tenim bones notícies, oients, i és que ara a l'estiu és molt més fàcil identificar els rics.
1: Todos soñamos con ser ricos. ¿Y con qué sueñan entonces los ricos? Para saberlo, voy a vivirlo. Voy a vivir una vida de lujo durante 21 días.
0: El primer indicador és que estan de vacances. És cert que ells molts cops estan de vacances tot l'any i que també pot ser que sigues professor o que hagis condensat el teu mes de vacances a l'estiu. Però, bueno, és una bona base per partir.
2: Clar, una pregunta és, a partir de quan es considera una persona rica? De quants
0: clar.
2: diners al banc? Quants templins?
0: A veure, sí, hem de deixar una cosa clara, que és que ja sabem que a Espanya el que és la riquesa la condensa en quatre famílies contades sí. i a partir d'ahir tots els demés són pobres, vulguem reconèixer o no, perquè la diferència amb ells és molt grossa.
2: Clar, però comparat però, amb Messi, qualsevol persona
0: clar,
2: és
0: per
2: pobra.
0: Això ho dic, que pobres, si els que estan escoltant i nosaltres segurament són pobres.
2: Són d'aquest grup.
0: El que passa és que ens referim a rics, a gent benestant, a gent que té una casa, que això ja és ser molt
3: jo crec
0: ric.
3: Que avui parlem de risc com una actitud.
0: Clar,
3: tal, més que per el compte.
0: I gent que no patix i que té moltes més avantatges de les que tenim nosaltres. No vol dir que siguin una Mancio Ortega, però que els va bé a la vida.
2: I
0: per
2: tenen
0: exemple,
2: uns indicadors, no?
0: Uns indicadors, sí. Com per exemple, solen tindre piscina. És a dir, si tu tens una piscina a casa, molt probablement vagis
2: depèn
0: bé de pasta.
2: Depèn de quina piscina, però si és una piscina d'obra...
0: Pot ser comunitària,
2: bé, sí.
0: però ahir, vale, ho deixaríem en un entremig, però si tens piscina teva d'obra, ahir ja pela. Després, solen tindre vaixell, també. Ells el diran que tenen una barqueta, però investiga-ho, perquè barqueta, per a mi, és un inflable amb el que anar
2: plàstic.
0: Al riu a pescar.
2: Sí.
0: Però una barqueta no és un vaixell. O sigui, que investigueu quan vos diuen que és una barqueta.
2: Més de 5 metres
3: I són els
2: és.
3: Que sempre diuen el millor plan de l'estiu és fer-te l'aperitiu al barquet,
0: clar.
3: a la barqueta, i que també sempre estan criticant a la gent que porta el tàper a la platja i és com, senyor, no tothom pot menjar al xiringuito del costat cada dia o no tothom té la casa tan a prop de la platja com per pujar a dinar a casa seva.
0: Clar, i que a més, si està aparcat en un port, no hi ha barqueta que valga, és un senyor vaixell. I punt. Després... Si ja tenim aquestes bases sentades, aleshores ja ens podem posar a conversar amb ells a veure què més ens diuen. Si diuen que els seus pares pertanyen a algun club privat, golf, tennis, cricket, hípica, ahir ja també és una senyal
3: el
0: bastant
3: club
0: grossa.
3: De camp, que és molt de Sharpay Evans a High School Musical, però és el club de camp.
0: Si han tingut una nani, dir la paraula nani ja fa de ric. Però de normal, clar, a tu com a molt et deixaven amb els avis, amb els tiets, a l'escola matinera, però una nani com a concepte...
2: Clar, per
0: ja
2: entendre la gent,
0: un
2: una nani és una persona que està integrada dins la família i que uh-huh. cuida els nens més joves, vaja.
0: Exacte. També parlen molt d'una interna, uh-huh. que a mi em semblava una bogeria, no sabia que encara uh-huh. s'acostumava a fer, però sí, hi ha gent que té una interna a casa, que neteja, que cuina i que fa una mica...
3: I que és la gent
0: tot.
3: Que mai s'aixeca de la taula per parar la taula sí. o desparar la taula. Ells només es queden allà fent el postre o el que sigui. Uh-huh.
0: També fa molt de ric passar el cap d'any a Baqueira. Això, hi haurà gent que ho fa perquè realment estalvia per anar a Baqueira i perquè els agrada esquiar. Però dir...
2: Però habitual,
0: habitualment...
3: Ja. Lo pitjor no és la gent que va a Baqueira a esquiar, és la gent que va a Baqueira, que jo conec molts, sense esquiar, perquè se'n van i volen el vespreig
0: Clar.
3: Aquest que fan amb DJs i van només per això, o sigui, que no els agrada esquiar.
0: Després també el dir que tenen el pueblo. Clar, aquí hi ha que matisar, perquè dir que tens un poble ens pot passar a tots. Jo també tinc el meu poble a Castellana Mancha, però quan diuen el pueblo sona a segona residència amb caché, amb obres d'art dins, saps? Que tu dius, no estem parlant del mateix pueblo. No, no és el mateix. Això també fa molt de ric. Però una altra cosa és la de tenir cultura financera. Perquè hi ha gent de 18 anys que està pensant on invertirà els seus diners o preguntant-te i tu què faràs amb els teus estalvis? Quins estalvis, Mari Carme? Si no puc comprar-me dues samarretes seguides en la mateixa
3: és
0: setmana.
3: És que literal que els estalvis són per un viatge si la cosa va ultra bé i si no per uns pantalons del Zara que està caríssim.
0: Clar, però perquè no entenem el mateix concepte d'estalvis. Hi ha gent que des de que naix ja té uns diners en el banc que fan, només fan que incrementar.
3: El dinero de la comunión, eh?
0: Clar.
3: On estan aquests diners?
0: No existeixen.
2: A tots ens ha passat el mateix. Veig, pensa que era una cosa meva, no.
0: Com el ratolí Pérez. Tothom. Pues hi ha gent que sí té aquests diners. Clar, després arriben amb 22 anys, acaben la carrera i diuen ara em muntaré un negoci. Amb quins diners? Doncs amb els de la comunió.
2: I fa molt de ric també que en 18 anys, en comptes de regalar-te roba, el que sigui, regalin accions a alguna empresa.
3: Mira, t'hem
2: regalat 100%. Aquestes accions per qualsevol empresa pudiente.
0: I és que tota la vida ho han dit, que els diners van als diners, i per això tampoc sorprèn que moltes empreses, molts empresaris venen de família d'empresaris perquè tenen una cultura que si a casa els teus pares han tingut un sou, no s'han hagut de preocupar de què fer en els diners.
2: I és més fàcil tenir un coixí al darrere per arriscar-te a determinades empreses, clar, per saber si la cosa va malament, no passa res, perquè
0: encara tinc una assegurança. Que no li estem traient valor al que és emprendre. Està clar que s'ha d'emprendre també per a generar llocs de negoci, que no és fàcil. Però, clar, no partixes de la mateixa base si ho fas tu o si et ve donat de casa.
3: I, de fet, jo crec que els rics rics són el que no emprenen amb un negoci nou. És la frase aquesta de que el abuelo crea la empresa, el hijo la disfruta, sí, i el nieto la arruina.
0: Tal qual. Però no patiu. Nosaltres hem contactat amb Joan Carles Vicenç, que és economista, per demanar-li un consell bàsic per si algun dia, que qui sap, rebem una quantitat molt grossa de diners. Què hauríem de fer principalment?
4: Mira, el primer que caldria fer en el cas de tindre que t'ha tocat la loteria seria contractar una empresa de gestió de patrimoni. Professionals que s'encarreguen d'orientar-te i gestionar les teves inversions. Dit això, li hauríem dos idees centrals, no? Que serien, primer, la diversificació de les inversions. No posar tots els ous dins la mateixa cistella, perquè en el cas que el caigui la cistella trencaries tots els ous. I dos, elegir quins tipus d'inversió preferixes en funció de la correlació risc-rendibilitat. Per obtenir altres rendibilitats, per norma general, caldrà assumir el risc. I per últim, caldrà realitzar una acurada optimització fiscal per evitar tindre sorpreses, com per exemple rescats d'esplats de pensions, que tenen un cost molt elevat, molt alt a nivell fiscal, si no ho planifiques bé.
0: És a dir, t'ha tocat la loteria, no sigues ràcano i invertix en algú que t'ajudi a saber com invertir els teus diners, no?
2: I que al final, tu quan reps una herència, uns diners, una loteria, el que sigui, clar, els diners tenen un valor ara, però d'aquí molts anys, si no els toques, perden aquest valor. Si no els inverteixes o no els hi poses en propietats, doncs acaben perdent-se.
0: I ara que ja sabem la teoria i la podem aplicar, també volem recuperar el que us hem preguntat a vosaltres al principi, que és què faríeu si us donaren una quantitat molt gran de diners?
5: I si em toqués la loteria, doncs destinaria els diners principalment a viure experiències. Que sigui anar a molts concerts, a viatjar arreu del món, conèixer món, bàsicament. Ahí és on destinaria els diners que em poguessin tocar. Ciao.
0: Clar, un ric de cuna no es planteja això, si viatja i ja està.
2: Almenys no ha dit la mítica de per tapar forats.
0: Per tapar forats, això és molt...
2: Això es diu molt, eh?
0: No us passava de petits que somiàveu de jo compraria una piscina en forma de guitarra, i tu què faries, mama? No, tapar forats...
3: No, perquè hi ha gent que sense ser rica ja té els forats tapats, perquè això destina els seus diners, perquè...
0: Les esquenes cobertes, que s'ha dit el meu pare.
3: I volem fer coses noves.
2: Però ja que hem demanat aquesta pregunta als oients, també us pregunto a vosaltres, què faríeu si us toqués la loteria? En què invertiríeu aquells diners?
0: Tapar forats, no, perquè encara no en tinc. Però conforme està la vida avui en dia, segurament intentaria adquirir un pis o una casa, perquè si no em toca la loteria,
2: complicat,
0: ho veig difícil.
3: Jo igual em compraria un pis 100% i la resta invertiria. O sigui, m'agafaria l'assessor fiscal d'aquest que et diuen lo de... No, ara inverteixes 100 euros que d'aquí a X anys són 100.000. Jo vull un d'aquests en la meva vida.
2: I endavant.
0: És que lo dels rics... És un món, perquè jo l'altre dia llegia un article al País, escrit per la Noelia Ramírez, on presentava Suor, el llibre de l'artista Mariela Sancari, que és com una recerca personal i sociopolítica sobre la suor, que tu diràs, què té a veure, no?, la suor amb els rics. Pues sí, perquè analitza la suor com a significat social, religiós i polític. Partís des del Gènesi, que deia guanyaràs el pa amb la suor del teu front, fins a Marx, on la suor s'associa al treball, a l'esforç i a les classes treballadores. Segons Sancari, històricament, els qui posseixen la riquesa poden evitar el treball físic, i per això no suen, mentre que la suor dels treballadors genera riquesa per als altres. La industrialització va vincular la suor amb l'explotació laboral, mentre que les normes d'higiene i els productes desodorants van contribuir a convertir-ho en un signe de brutícia o falta de decència, especialment per aquí, pues per a sorpresa de ningú, per a les dones. Senyores, bien, senyores, feten, capitalistes, xocentristes, senyores... I és que això és així. Si parlem de persones que es veuen més... És que anava a intentar justificar-ho, però és que passa en tot, en que les dones sempre acabem pringant més.
2: També tenir una...
0: Anava a intentar, però és així en general.
2: I tenir una piscina a casa és més fàcil d'anar-te remullant i refrescant i no suar. És a dir, la mínima que tens una mica de suor, et fiques a la piscina o et fiques en el vaixell...
3: I la que sua és la que va en metro i no el que agafa la moto o el que va en taxi o que va en cotxe.
0: És que això de... Parlem de la suor, però també passava amb el fet d'estar moré. Abans les dones es cobrien per anar a la platja perquè estar morena volia dir que treballaves al sol i que mantinguessis la pell blanca i pulcra. Era que, clar, no havies de treballar i això era símbol de caché. Ara és al contrari. Ara, quan més morena estàs, és perquè més temps has passat a la platja.
3: Vull dir perquè has tingut vacances.
0: Canvia constantment.
2: Mira Julio Iglesias, que està com un conguito.
0: Mira Julio Iglesias, sí, sí. Però, fins i tot, dins dels rics també existeixen classes. Tenim els nous rics, que prové del terme nouveau riche, quan al segle XIX l'elit criticava els que s'havien enriquit gràcies a la revolució industrial. Scott Fitzgerald ho va retratar en El gran Gatsby a través del seu protagonista, que era un home que havia tingut una immensa fortuna de manera molt ràpida i misteriosa, sense pertànyer a l'aristocràcia tradicional. Encara que Gatsby organitzava festes luxoses amb l'esperança de recuperar l'amor de Daisy, mai va aconseguir ser plenament acceptat pels que havien nascut en una posició social privilegiada. És a dir, no és suficient en que tinguis diners, sinó com els has aconseguit i d'on ve la teua fortuna.
2: Uh-huh. I aquí, a veure, que ningú se'm... No s'ho prengui malament, però els futbolistes podrien estar dintre aquesta branca.
3: Home, carinyo, és que a Múrcia tenim la millor paraula del món, que és la meva paraula favorita del món, que és perullo, val? Que perullo és una persona, no és un nou ric necessàriament, però és una persona rica, molt hortera, diguem-ne. I els futbolistes amb aquest necessari que porten de Louis Vuitton a la mà i aquest arracades de diamant són el més perullo del món.
0: Sí. En contraposició està el luxe silenciós, el old money, que ara és una tendència que també arrasa molt a les xarxes socials, perquè alguns usuaris exhibeixen els seus estilismes recorrent una mica l'humor amb el comentari de quan el meu look all money queda en I need money. És a dir, pots intentar replicar l'estètica, però al final el nivell de vida pues, no es pot replicar. De fet, fer servir un polo o una faldilla plisada, pues això, pot intentar suscitar que eres de l'elit, però hi ha coses que et fan impossible pertanyer a ella. Les elites tendeixen a protegir el seu estatus privilegiat desplaçant contínuament els signes legítims de distinció cap a formes més difícils d'imitar, com per exemple haver estudiat en certes institucions, tenir un cognom reconegut, vacacionar en circuits...
3: I compost.
0: Vacacionar en circuits exclusius o formar part de clubs socials que comentàvem abans amb un ingrés més reservat.
2: I ara ja es perd una miqueta perquè hi ha pantalons de certes marques que semblen que estiguin escardats i que estiguin doncs, molt atonyinats i són molt cars. Vull dir que portar aquest tipus de pantaló també és de classe benestant i és contraposat amb el que podria ser fa uns
3: anys. I la forma de parlar, és que ara que deies tu de les institucions, a mi em fa molta gràcia la gent que ha estudiat a ICADE o a ICAI en Madrid, en ICADE les carreres, no, per exemple, Dret i ADE es diu E3, i la gent directament que va a ICADE quan li preguntes tu què estudies, no et diuen Dret amb econòmiques, et diuen E3, E4,
0: clar, E5. Perquè ja et fan fora, si no saps el que significa aquest terme, ja és com... No pertanys al nostre grup. Però, Amparo, també hi ha un altre tipus de ric.
3: Estan al risc que encara no han assumit o no volen assumir que ho són.
6: No Brasil tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. As mulheres já não lloran,
3: as mulheres facturam. Aquest accent portuguès us ha pogut enganyar una mica, però es tracta de Shakira.
0: Ella és...
2: Shakira Karol G, jo, ara.
3: No, Shakira...
0: Ella és inconfundible.
3: Claro, jo la amo, és la millor, però Shakira, al maig, en un concert que tenia a Brasil, va dir que hi havia 20 milions de mares solteres, o 20, bueno, algo així, ¿vale? Moltíssimes mares solteres al Brasil que cada dia havíem de lluitar per treure endavant els seus fills. Què passa? Que ella va dir, jo sóc una d'elles.
0: No, Shakira, lluitar...
3: I no, primer un petó per Gerard Piqué, perquè és viu, val? Sí. I a més també és ric.
0: Tenen pare, sí.
3: Però és que, clar, jo no sé si a les dones brasileñas les és molt fàcil empatitzar amb la Shakira quan ella té un patrimoni valorat entre 100 milions de dòlars.
0: Clar, segurament no.
3: Sí, el que és lluitar, que jo no dic que no hagi treballat molt i s'ho hagi guanyat, però, bueno. Després tenim al Regne Unit, David Beckham, és futbolista, model, en fi, Beckham, sí. Val? Que ara ell presumeix de cuidar el seu hort. I per ell la felicitat no són ni les mansions, ni Victòria, ni els seus fills.
0: No, si és que al final els rics s'apropiaran també el que és dels pobres, home.
3: Exacte, perquè
2: això passa
3: és que
2: molt,
3: ara és la pagesia el que li agrada a Beckham.
2: Això passa molt, hi ha molta gent...
0: Jo no puc apropiar un iate, saps? No.
2: Però hi ha molta gent, per exemple, tornant als exemples dels futbolistes que tenen milions, en els viatges el joc més utilitzat per molts futbolistes és el parxís, que és un joc que qualsevol pot jugar i que és fàcil de jugar.
3: Sí, però aquest
2: moment.
3: Encara perquè és més pràctic, però és que Cucurella, el futbolista de fins ara és del Chelsea, deia que el que més li feia li posava trista de viure al Londres era que no trobava els cereals de Mercadona. Espero que siguin el de Jet, aquests, que estan boníssims, però esperem que els 55 milions d'euros que ha pagat el Madrid per ell, Florentino hagi fet una mica de previsió per a aquests cereals.
7: Per favor.
3: Després tenim pues, el fundador de ChatGPT, Sam Altman, dels homes més rics del món, però que visten com el porreta amic teu de primera d'universitat. I la nostra perfecta, Georgina Rodríguez, que diu que bueno, per ella l'important no és l'anell de 6 milions d'euros que li va comprar Cristiano, sinó la seva tablita d'ibèricos.
2: Que de fet es va casar aquest cap de setmana o l'anterior.
7: No,
2: dir,
7: encara és una fake news.
2: Ah, mira, me l'he menjat. És efecte Mandela?
7: De fet, no, és que hi havia un casament que la gent va començar a circular per xarxes socials que... com que era Madeira, serien el Cristiano i la Georgina, i la gent es va aglutinar allà, pobres persones. Tu imagina't per la teva boda íntima i de cop tot el món mirant-se pensant-se que eres Cristiano i Georgina. No eren ells.
2: Pues res, desconvoco la enhorabona.
7: De fet, nosaltres no podem fer rics als nostres oients, però sí que podem fer-vos guanyar alguna cosa. I és que, com hem anunciat abans, sortegem dues entrades dobles per a un concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el dia 19 d'agost a 8:15 de la tarda al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. I per guanyar-les heu de trucar ara mateix al 933 44 14 11. Repetisc. 933 44 14 11. I les dues primeres trucades s'emportaran una entrada doble cada una. Ara marxem dos minutets a publicitat i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
8: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
9: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
10: Descubre Pelux, porcelánico de alta gama en más de 120 talleres de marbristas artesans. Texturas realistas y máxima durabilidad. Pelux y marbristas artesans, elegancia que perdura. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
11: Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
14: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
15: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
17: I tu em fas anar...
18: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
19: Només penso en tu.
18: Referents amb tu.
20: Dos són companyia. Tres són multi... Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
3: És dilluns. Dilluns, menys dilluns, si està aquí l'Anna Palet.
7: Sempre som menys dilluns.
3: Gràcies, Anna, per venir amb nosaltres.
7: Què tal, com esteu?
3: I crec que avui vens més mandrosa que mai o amb més necessitat de relaxar-te perquè vens a parlar dels esportistes que s'han donat treva.
7: Sí, perquè a sobre jo també vinc d'una petita, molt petita treva, de 5 dies petits de vacances, i llavors he tornat i necessitava com alguna cosa que no excités massa, saps? Que seguís jo una mica...
3: Per anar agafant el ritme.
7: Ah, efectivament.
2: Perquè ara més ja no t'atures, perquè ara comencen competicions tot plegat aquest cap de setmana.
7: Uri, si us
19: sisplau.
7: Necessitaré
19: un
7: fons.
19: No m'enfonsis, Uri.
21: No, no, sí, sí, o sigui, l'esport el tinc que m'està ja respirant aquí a, darrere del coll, però avui us vinc a parlar, com dius, Amparo, d'esportistes que s'han donat treva. En concret, jo he seleccionat els que s'han donat treva per problemes de salut mental, que crec que és un tema que també està molt bé posar sobre la taula i que els esportistes a vegades els hem d'estirar de les orelles perquè en moltes coses no són referents, però quan també posen sobre la taula temes importants i són referents en qüestions com és la salut mental, doncs, home, és d'aplaudir i jo crec que estarà bé que repassem algun dels noms que més ressonaran a la gent i en concret començo per un exemple que queda molt a prop de casa nostra, com és el Ricky Rubio.
2: Home.
21: Tots coneixeu més o menys, sí, no?
3: Jugador de bàsquet.
21: Jugador de bàsquet, ara mateix a la penya, un dels millors jugadors catalans de bàsquet de la història i que a l'agost del 2003 va anunciar que necessitava prendre's un descans de l'esport per prioritzar la seva salut mental. En aquell moment estava jugant a la NBA i, per tant, era com una gran sorpresa,
3: és
21: no?
3: És que estan fora, més per la gent que ho veiem de fora, que una persona, un esportista d'elit digui no, és que vull aturar-me. És molt fort, o sigui, és un referent per a moltíssima gent.
21: En aquell moment ell jugava als Cavaliers de la NBA, amb l'equip amb el que va rescindir en aquell moment el seu contracte, també va anunciar que deixaria la NBA, i clar, és com, per què un somni que has tingut des de petit, al final tots els jugadors de bàsquet somien en algun moment arribar a la NBA, vol aturar-se? Doncs bàsicament perquè no gaudia, és a dir, notava una ansietat i es prenia l'esport d'una manera en la qual no gaudia, de fet, així ho explicava ell mateix fa uns mesos en una entrevista al Larguero.
22: Antes iba a los partidos incluso con miedo. Y sí que es verdad que se tiene que tener una tensión, y eso no aún la tengo, pero es que era como una presión que no se la recomiendo a nadie, porque era como, si jugaba bien, uff, por fin, pero mañana tengo otro partido, pasado, sí. En la NBA queda 2x3, y es otro examen, y no disfrutaba. Ahora mismo estoy yendo a los partidos de otra... con otra perspectiva, y mira, los números incluso están siendo mejores que cualquier otra temporada que he podido tener, ¿no?
21: I el més maco d'aquesta història del Ricky Rubio és que ara mateix està a la penya, a Badalona, a l'equip de la seva ciutat, i està gaudint. O sigui que no només és, doncs, tens èpoques dolentes en les quals no t'estàs sentint bé amb el teu esport, sinó que pots arribar a sortir d'aquest forat.
2: I el que deies, no?, que com pot ser que una persona que està complint el seu somni no senti realitzat o tingui aquest problema. I hi ha una frase que no sé qui va dir, que és tant de bo tothom complís els seus somnis perquè s'adonarien que en allà no està la felicitat, sinó que al final és amb la vida, amb el procés i amb la gent que t'envolta.
3: I que de ser molt valent, reconèixer a tu mateix que has arribat al cim i que no vols ser-hi.
21: I que li expliquin, si no, a Ronald Araujo, jugador del Barça, de moment, perquè estem pendents també que s'oficialitzi la seva sessió al Liverpool, però continuarà sent jugador del Barça. Això és un exemple, jo crec, dels més recents que tenim a l'elit del futbol, quan al desembre del 2025 deixa de jugar amb el Barça. Al principi no es fa públic el per què, està tenint problemes...
2: Se'n va a Jerusalem, no? Crec que va anar cap allà.
21: Exacte, sí, això ja va despertar una mica més de polèmica, el seu viatge a Jerusalem, però...
3: Però per resar...
21: Per resar, perquè és molt creient.
3: Està a Jerusalem bonica ara mateix.
21: Sí, exacte, és un molt bon lloc per anar a resar. Però a mi em va cridar l'atenció com es va gestionar el cas, perquè al principi no es deia que Ronald havia deixat de jugar per problemes de salut mental, sinó que era com, bé, està tenint tapat, problemes, està... ara no jugarà, tal, i ja van passar unes setmanes i es va fer públic, i de fet ell després es va sentir còmode com per explicar-ho en una entrevista a Mundo Deportivo.
23: La verdad que en el momento ahí, con la adrenalina, te va para afuera, ¿no? Te sentís triste. Pero después cuando pasa, termina el partido, ahí ya se te cae todo arriba, ¿no? Se te cae todo arriba. Y ya empezaba a pensar que yo sentía que no estaba bien, esa es la verdad. Pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte, intenta seguir, pero a veces con tu... te necesitas ayuda, ¿viste? Necesitas. Y como te digo, ya lleva un año y medio que después... con profesionales entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así y eso no...
21: No sé si hem anat a millor o a pitjor, però és que el cas de Ronald Araujo em va fer pensar en el de Bojan sí. Kirkic.
3: Aquest és el que jo coneixia.
21: Nen prodigi al Barça, que quan va arribar al primer equip i en teoria era el millor moment de la seva carrera i on havia ja de fer, doncs, el salt definitiu a ser un dels millors davanters del món, és que estava que no podia de l'ansietat.
2: I més va haver-hi, no sé si una Eurocopa o un Mundial, que el van voler convocar i ell va dir que no,
21: 2008,
2: que no podia.
21: La del 2008, sí, sí. I fins i tot casos que ha explicat ell de pujar-se a un avió i haver de demanar que aquell avió no sortís perquè s'estava marejant i no podia, però el Bojan ha servit també com a exemple perquè ha escrit llibres, com per exemple el de Controlar l'incontrolable, ha fet documentals i ell no només ara està treballant al Barça amb els joves i tal, en un rol en el qual se sent supercòmode, sinó que s'ha convertit en referent i ho explica amb total normalitat.
1: L'angoixa és una sensació molt desagradable. O sigui, a mi se'm va reproduir a través d'uns marejos, estava marejat les 24 hores del dia i depèn de quina situació, no, que jo no controlava, pues m'apareixia, pues s'augmentaven, no? Aquests marejos s'augmentaven, és com que et vas fent petit, veus que no tens espai, no? Et vas ficant en un lloc sense sortida i això és el que et produeix pues una mica pues això, l'angoixa.
21: Aquestes declaracions en una entrevista al Que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez, que és del 2023, avui me l'he reescoltat i és que, de veritat, val la pena a dia d'avui continuar escoltant a Bojan Krkić parlar de la seva, dels seus problemes de salut mental.
7: Que abans que parlàvem dels rics, també em fa la impressió de que a l'hora de comunicar aquestes treves per salut mental, molta gent també té por a que el públic no empatitze, perquè, clar, parlem de gent exitosa, amb molta pasta, que molts cops és com, si aquesta persona...
21: Que la seva feina és el somni, clar, de moltíssima gent.
7: Si aquesta persona té problemes mentals, jo que m'aixeca a les 6 del matí cada dia, però al final és el que comentem moltes vegades, de que és que això no es tria.
3: I que parlem d'homes, que a mi, per mi, el valor d'aquesta declaració en els tres casos aquests és que són homes i esportistes. Hi ha un masclisme i una necessitat i un patriarcat que et diu no, de, no pots aturar-te, no pots parlar de les teves emocions. O sigui, quants cops heu escoltat a pares, avis, parlant del Bojan com
21: els
3: a, bueno,
21: homes no
3: floren...
21: Exacte. Sí, sí, al final han de carregar, tot i que tinguin moltíssims privilegis i siguin una classe molt privilegiada, també han de carregar amb uns estereotips que sovint no saben com trencar amb ells. I ara que deies que tots els exemples que he posat són d'homes, per mi el d'una noia que és poderosíssima i que a mi m'encanta és la Simone Biles, la millor gimnasta per mi de la història, probablement. Es va retirar dels Jocs Olímpics del 2021 a Tòquio perquè literalment va patir una dissociació enmig d'una de les seves proves, que ja em diràs tu, volant pels aires, patir una dissociació, que és que bàsicament sents com que la teva ment no està connectada amb el teu cos, allà es va espantar moltíssim i va dir, escolta, jo m'he d'aturar, i també un dels finals feliços és que va poder competir en els darrers Jocs Olímpics, quan molta gent doncs deia, potser s'ha acabat aquí ja l'etapa de Simone Biles com a esportista de màxim nivell, i escoltem aquestes declaracions molt curtetes de Simone Biles, que crec que val la pena.
4: So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are.
21: M'agrada com diu que deixar d'anar a una competició no és només que no et faci feble, sinó que demostra com de forta ets en aquest sentit perquè estàs acceptant que en aquell moment no estàs bé.
3: És que és els ovaris que has de tenir per dir m'aturo i a més després per tornar i demostrar a tothom que pots tornar a estar preparada.
2: Mm. I què és això? Perquè molta gent no decideix aturar-se per la inèrcia, per exemple. Hi ha exemples d'esportistes que ho han dit més tard, com Usain Bolt, com Michael Phelps, que han parlat d'això, però que no es podien aturar perquè la inèrcia i les competicions no li deixaven.
21: I acaba sent pitjor, així que aplaudim casos com el de Ricky Rubio, Ronald Araujo, Bojan Krkić o Simone Biles, que posen sobre la taula com d'important és saber-se aturar per problemes de salut mental. I per acabar la mitja part d'aquest dilluns 10 d'agost, us porto una nota de veu d'algú que sí que s'està donant treva, però per un bon motiu.
5: Què tal? Com esteu? Bueno, jo ja m'estic donant una treva definitiva, no? Després d'allà de la jubilació, pues ja és una treva definitiva, però ja com ho heu demanat, us diré que com és la meva treva, diguem-ne, preferida, no? O com és una mica, no? Jo ho definiria en badar. La paraula badar. Què és badar? Doncs veure la vida passar. Senzillament. Vull dir, sentar-te en un lloc còmode, ja sigui al mar o a la muntanya, en allà i mirar els ocellets, els arbres, les onades, el mar, la gent, veure la passada, és a dir, badar. Veure la vida passar per mi és fantàstic. És a dir, quan tens una vida doncs, en la que tens pressió, en la que el teu dia a dia doncs, és fort i en el que tens moltes coses que pensar, jo crec que no hi ha res millor que donar-te una treva badant i deixant passar la vida, deixant veure que la vida passa, no? I que tens uns instants per tu, jo crec que és autènticament meravellós. I si això doncs li afegeixes, i que em perdoni algú que una bona fària i un licoret d'herbes, Escolta, ja és la treva perfecta per a mi. Però, insisteixo, recomano, a més, una treva de badar, de mirar, d'observar, d'estar tranquil i de no pensar en res. Bueno, que vagi bé. Una abraçada molt forta per tots.
7: Gran, el Saizo.
21: Està gaudint ja de les primeres setmanes de jubilació.
2: I fidel oient, Fidel oient, perquè moltes vegades ens escriu que està escoltant la treva.
21: Sí, una abraçada molt gran pel Xavi i prendrem la seva recomanació i badarem una mica.
7: Moltes gràcies, Anna, per la teva mitja part. I tenim una bona notícia, que és que la nostra companya Laia Meseguer ens diu que encara ens queda una entrada doble per al concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper i The Innocent Criminals a Portaferrada. O sigui, que podeu trucar al 933 44 14 11. Al 933 44 14 11. Ara anem a descobrir com es dona treva la Lorena Iglesias.
0: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Avui ens visita l'actriu, escriptora, còmica i directora de la sèrie Millennial Mal, que s'ha estrenat fa unes setmanes a Filmin. Parlarem de les generacions, de la joventut i, òbviament, de com es dona treva. Avui ens visita la Lorena Iglesias.
6: Lo que me interesa a mí es apostar por una unión intergeneracional. Creo que es muy importante para romper el relato patriarcal, en realidad, ¿no?
8: Que hay algo identitario que la gente identifica con la edad y con lo generacional.
9: Algo que me da vergüenza es mi casa, porque vivo como en un apartamento compartido, muy pequeño. Y ahora no es que lo lleve con orgullo, pero es que como todas estamos en las mismas, pues me da igual.
2: Lorena Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Estoy muy sorprendida. ¿De dónde habéis sacado esa versión de karaoke de I Was Crying That You... Era yo cantando, ¿verdad?
2: Eras tú cantando en un karaoke, sí, aquí encontramos de todo.
6: Pero habéis hecho un research muy profundo, muy profundo.
2: Veo que te gusta cantar, ¿eh?
6: Sí, me encanta cantar. De hecho, antes tenía un show que se llamaba Necro Show y siempre hacía karaoke rápido.
2: Lorena, siempre empezamos a las invitados e invitadas preguntando que cómo os dais tregua, cómo desconectáis de los trabajos, de todo lo que tengas en la cabeza.
6: Pues yo, yendo a Bikram Yoga, que sé que es una cosa que hace mucha gente ahora, yoga a 40 grados, y me da igual que haga 40 grados en la calle. Vengo de ahí ahora, de hecho, y estoy súper relajada, demasiado incluso.
3: ¿Y no te agobia?
6: Pues no, la verdad es que no, me gusta. Estoy un poco enganchada, me preocupa.
2: Porque claro, Bikram Yoga ahora se hace al aire libre...
6: Sí, es como estar al aire libre, pero pagas 40 euros por hora. Por hacer exactamente lo mismo que irte a Madrid, aquí a Madrid Río, y hacer yoga delante de todo el mundo. Bueno, nada, una cosa mental ahí, yo creo, ¿eh?
3: ¿Pero llevas muchos años haciendo yoga?
6: No, llevo solamente unos meses haciendo esto de Bikram Yoga, pero estoy súper enganchada. O sea, vigoréxica perdida ya.
2: Sí. El otro día hablábamos aquí de una de las temáticas del día, de hasta cuándo se es joven. También habla mucho tu serie que has estrenado hace pocas semanas. ¿Tú qué consideras? ¿Desde hasta cuándo se es joven?
6: Bueno, para mí es más importante hasta cuándo se parece joven. Porque, claro, lo que le pasa a la prota de mi serie no es que lo sea. Es que tiene que aparentar serlo, que creo que es algo que nos pasa a todos últimamente, ¿no? Por eso creo que la serie está conectando con personas de diferentes generaciones, porque es una presión que nos afecta a todos. Nos obligan a todos a parecer jóvenes. No hay nadie ya, ningún referente que no parezca joven. Madonna tiene que parecer joven. Cualquier futbolista tiene que parecer joven. Es como una imposición que no se acaba nunca. Eso sí que no se acaba nunca. Es una presión estética del capitalismo, una trampa para que estemos permanentemente consumiendo y sintiéndonos inseguras con nuestros cuerpos y nuestras caras. ¿Y cuándo se acaba ser joven? Pues por dentro, cuando depende de cada persona. Para mí no se ha acabado y ni creo que se vaya a acabar nunca.
3: O sea, cuando tú dices que tienes un poquito de envidia a la generación Z,
6: sí.
3: ¿No es a la generación Z en sí? ¿Es a la generación Z en sí o a la juventud?
6: Es más a la juventud, porque ahora estoy empezando a tener envidia a la generación alfa.
3: Y así cada vez peor.
6: Y así cada vez peor, exactamente. Hasta que me acabe convirtiendo en un bebé performativo. Bueno, es más a vivir tu juventud en unos marcos culturales como más favorables para las mujeres, ¿no? Que creo que habéis tenido la generación Z y ahora tendrán la generación alfa. Aunque también hay otras cosas que son una mierda para vosotros y para la generación alfa. Pero esto de cómo vivís el género, la orientación, la inteligencia emocional, cómo relacionáis pues con el cuerpo, no sé, hay muchas cosas que hacéis mucho mejor, como no comentar los cuerpos de otras personas, no hacer comentarios racistas, no hacer comentarios sexistas. No sé, me gustan esos marcos culturales.
2: De hecho, en la serie Millennial Mal, no sé si te has documentado mucho o has intentado entrar mucho en cómo vive la generación Z, Alfa, y si hay cosas que te han sorprendido, también para mal igual, ¿o no?
6: Sí, bueno, del miedo al cringe, ¿no? Que no sabía que estaba tan acentuado en la generación Z. Lo intuía un

0: fins aquí el nostre ratet de Treva Diari. Gràcies a l'Anna Palet per la seva mitja part i a la Lorena Iglesias per deixar-nos clar que els temps a la vida te'ls poses tu mateixa.
1: Demà tornem a l'una per parlar de supersticions, ara que s'acosta l'eclipsi, i per saber com es dona treva el Malcom Otero i per descobrir també la història confidencial d'un nou personatge amb el Santi Jiménez.
2: Tot això, com sempre, amb un equip de luxe, amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Messegué a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu.

0: las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se complica el incendio de niebla en Huelva. Durante la mañana ha pasado de afectar a 8.000 hectáreas a más de 20.000. 500 personas siguen desalojadas y se trata de evitar que el fuego pase a la provincia de Sevilla. Nos vamos hasta Huelva. Sara Castro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El incendio forestal de niebla supera ya las 20.000 hectáreas dentro de su perímetro y con una evolución muy compleja. Según la Junta de Andalucía, el principal objetivo del operativo continúa siendo frenar el avance del flanco norte y la cabeza del incendio hacia el nordeste. Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos. Cerca de 500 personas permanecen desalojadas de forma preventiva. Además, se mantienen los preavisos en la pedanía de La Delgada en Huelva y en El Madroño y cuatro de sus pedanías en Sevilla.
1: Este es ya uno de los fuegos más virulentos desde que hay registros en Andalucía. Mejores son las previsiones en el otro incendio que más preocupa, el de las Navas de San Antonio en Segovia. Pese al viento, evoluciona favorablemente, aunque siguen evacuadas centenares de personas de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Este último, un municipio en el que se multiplica exponencialmente la población en verano. Es lo último en una mañana en la que es muy llamativo el comunicado conjunto que han hecho Italia y Dinamarca. La extrema derecha y la socialdemocracia se alían en Europa contra la inmigración. En una carta conjunta, Meloni y Frederiksen alertan de que algunos migrantes cometen delitos violentos o son responsables de violencia sexual y piden crear centros de repatriación de migrantes en terceros países. Sara Aranda, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Meloni y Frederiksen dejan a un lado sus diferencias políticas y se unen, dicen, para proteger a Europa de la inmigración ilegal. Denuncian el impacto negativo de la migración irregular para las sociedades europeas, con mayor presión sobre los servicios públicos, dicen, y un aumento de la delincuencia. Ante esto piden soluciones innovadoras y defienden la implementación de centros de retorno en terceros países, una medida que apoya el presidente del Partido Popular Europeo con la creación de centros en África. Sin embargo, llama a una protección europea conjunta de las fronteras. Asegura que establecer controles entre los países miembros no puede ser una solución a largo plazo.
1: Veremos si tiene algo que decir sobre esto Pedro Sánchez, que es también presidente de la Internacional Socialista. A las 2:30 le vamos a preguntar por este acercamiento en Europa a Ignacio Molina, experto del Cano. Mientras, el gobierno eleva la cifra de menores migrantes en Ceuta que han sido ya identificados. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres.
4: A día de ayer se habían producido este fin de semana una filiación que podría estar rondando los 1.400 menores, pero yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta. Hay muchos menores que están en estos momentos en las dependencias.
1: Esta mañana el Partido Popular ha asegurado que las comunidades que ellos presiden sí van a asistir a la reunión del jueves con Infancia para abordar la acogida de estos menores. Lo ha confirmado Elías Bendodo.
5: Nosotros sí estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar.
1: El PP, que rebaja el tono y contradice a Vox, cuyos consejeros sobre esta materia en Extremadura, Aragón o Castilla y León han asegurado que van a dar plantón a la ministra Sira Rego. Además, se lo adelantamos hasta ahora, Interior se une al Ministerio de Defensa y también anula el permiso de libranza de todos los guardias civiles desplegados en Ceuta hasta nueva orden. Lo mismo ha hecho Defensa con los militares ante la nueva llamada en redes a otra entrada masiva en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto. Javier Bañuelos.
6: Buenas tardes, sí, misma decisión que el Ministerio de Defensa, mismos argumentos, la presión migratoria, pero en este caso, según la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER, la Guardia Civil introduce un elemento más. Admiten que el esfuerzo operativo en la frontera de Ceuta se ve mermado de forma significativa por las vacaciones de verano y los permisos particulares. Por eso cancelan todo hasta nueva orden para disponer de todo el personal y garantizar la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado español. Una medida extraordinaria y temporal ordenada directamente por la directora de la Guardia Civil.
1: Y la Guardia Civil ha detenido esta mañana a la hija y a su actual pareja del matrimonio, cuyos cadáveres han sido encontrados con signos de violencia este fin de semana en Tauste, en Zaragoza. Ambos eran muy conocidos porque el hombre asesinado fue un alto representante del sector agrícola. Radio Zaragoza, Ana García Cortés.
3: A la conmoción por el asesinato de Javier Sánchez y Esther Latorre, muy queridos en Tauste y en el resto de la comunidad por su vinculación a la lucha agraria y al activismo político, se suma ahora el shock por esta detención que hemos conocido hace escasa media hora. Se trata de la hija de este este matrimonio de 60 años y su actual pareja, que han sido detenidos esta mañana por la Guardia Civil como presuntos autores de este doble crimen. Está previsto que en las próximas horas sean puestos a disposición judicial en el juzgado de Gea de los Caballeros.
1: Solo nos queda el tiempo para cerrar esta portada. A esta hora varias comunidades entran en aviso naranja por tormentas. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Las temperaturas más altas ahora mismo se están registrando en Baleares, en Palma, se están rozando los 38 grados. Y después de una mañana tranquila, ya tenemos algunos chubascos y mucha precaución esta tarde en el este peninsular, con las tormentas y los chubascos que podrán ser muy intensos. Está activado el aviso naranja por tormentas tanto en Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, región de Murcia. Chaparrones muy intensos, puntualmente esos chaparrones pueden tener carácter torrencial y las rachas de viento también pueden ser muy fuertes, tormentas que incluso pueden ir acompañadas de granizo.
1: Por cierto, que lo apuntábamos al inicio de este informativo, tenemos una última hora en el incendio de niebla en Huelva. Se acaba de ordenar el desalojo inmediato del municipio sevillano de El Madroño por la cercanía de las llamas. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, hora 14.
8: Bona tarda. Ajuntaments, consells comarcals i entitats ecologistes i agràries rebutgen el pla del govern per implantar les energies renovables, l'anomenat Plater.
9: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
10: Han entrat a on han volgut. Han fet el que els hi ha donat la gana.
11: Sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
8: Diuen que més de 12.000 al·legacions és el pla més qüestionat de la història de la Generalitat. Avui han exposat conjuntament el seu posicionament, que consisteix, ras i curt, en demanar-ne la retirada i que l'executiu faci un pla nou, aquest cop consensuat amb els municipis. Els comuns demanen limitacions a noves explotacions porcines a Osona ara que finalitza la moratòria que n'impedia l'ampliació. La pràctica totalitat de la comarca està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers pels purins i donar carta blanca a més granges agreujaria la situació. Escoltarem tots els protagonistes de seguida. Cauen en picat les adopcions internacionals de nens. És una tendència que ve registrant-se des de fa dues dècades i el 2025 ha estat molt evident. De les prop de 200 sol·licituds presentades, només 84 van rebre llum verda. Els països d'origen de les criatures cada cop són més estrictes, especialment amb les parelles homosexuals.
12: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap ara que li pregunti.
8: Us explicarem tot això avui, que també tenim una àmplia pàgina de successos amb tirotejos, bandes d'explotació sexual de dones i traficants d'animals. I, inevitablement, ens ocuparem també del minut i resultat dels preparatius per l'eclipsi de dimecres. De seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Èlia Pijoan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz, servidora de vostès. Per si s'han despistat, estan escoltant Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
8: Municipis, consells comarcals, entitats ecologistes i representants del món rural s'han constituït en front comú per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater, que prepara el govern.
0: Hora 14.
8: El decret estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Des del món local, però, critiquen que el govern no els hagi tingut en compte a l'hora de fer la planificació. Pol Valero.
13: En una roda de premsa a Barcelona, representants de l'oposició al Plater de tot el país han reiterat que no estan en contra de les renovables, però creuen que s'ha sobredimensionat la demanda d'electricitat i denuncien que els municipis més petits són els més exigits perquè hi ha menys forces contràries i el terreny és més barat. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, el Pla de l'Estat.
11: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
6: Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
9: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
13: El govern assegura que el Plater ha rebut més de 12.000 al·legacions, el pla més qüestionat de la història, segons l'oposició. Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, critica que aquesta no és la manera com esperaven participar.
14: La Generalitat està venent el relat de que les al·legacions fetes són una manera de participar, una participació del món municipal. I això no és així. La gran majoria d'al·legacions fetes per als municipis s'han fet a la totalitat d'aquest pla.
13: Casos concrets, per exemple, el Solsonès, on Xavier Vilalta, del Consell Comarcal, denuncia que no s'ha tingut en compte el valor dels terrenys a l'hora de distribuir les plaques solars i s'han posat en camps productius.
15: El Solsonès li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada. És 2.600 camps de futbol, perquè en tinguem una idea, no? És a dir, una destrossa de territori total.
13: O a l'Ebre, Josepa Vilorbina, d'Ecologistes de Catalunya.
10: Si ho poguéssim dur a terme, és la mort de la part de les Terres de l'Ebre que no és el Delta de l'Ebre, ni el Parc Natural dels Ports, però tot el demés trinxat.
13: Per això demanen refer tot el pla.
16: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
13: És Montserrat Cubaró, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.
8: El Plater no és l'única patata calenta que el govern té sobre la taula en clau ambiental. La fi de la moratòria a noves macrogranges de porcs obre la veda al creixement d'instal·lacions a la comarca d'Osona. Per això els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i les emissions d'amoníac.
17: Nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
8: És David Cid, portaveu dels comuns, i no ho diu perquè sí. La pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Laura Pons.
18: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
19: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua i, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
18: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns de Vic, qui assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
19: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això ho fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
18: Hi ha aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
19: El que genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
18: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
8: I per posar-hi context, Laura, el juliol de 2019 va entrar en vigor aquesta moratòria que impedia ampliar la capacitat de les granges a les zones vulnerables per contaminació de nitrats.
18: Sí, la moratòria afectava 37 municipis d'Osona i el Lluçanès, una moratòria que es va prorrogar fins al 2021 i després es va allargar 4 anys més, però que va acabar l'any passat, l'any 2025. Per això, ara mateix, sobre la taula del Consell Comarcal, ja hi ha almenys 5 sol·licituds de noves granges per fer a municipis com les Masies de Voltregà, Malla, Folgueroles o Gurb. Des de Unió de Pagesos diuen que no és el moment de construir noves granges, sobretot a Osona, perquè són conscients que el territori ara mateix està sobreexplotat, però sí que veuen marge per construir més granges a altres llocs.
20: Quan parlem d'Osona, evidentment tenim una situació amb alta densitat i, per tant, cal plantejar aquesta situació de frenar i treballar per tots aquests nous models. I, en canvi, altres zones que aquesta situació no es dona, doncs, si hi ha possibilitats i de gestió, doncs cal, aquí no s'ha de frenar això, o sigui, no és per tot el territori de Catalunya.
18: És Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Per la seva banda, Dolo Catalán, del grup de defensa del Ter, critica que s'acabi la moratòria quan encara no s'ha reduït la contaminació dels aqüífers ni les emissions ocasionades pel sector.
21: Però fa més de 30 anys que veiem que estem exactament igual o pitjor, o sigui, no hem solucionat res.
18: Tot plegat, com dèiem, en una zona considerada vulnerable per la contaminació dels aqüífers.
8: 2 de la tarda i 14 minuts. El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa, Èlia Pijuan.
3: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Des de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions ho atribueixen al fet que per molts països d'origen enviar un infant a una família estrangera és l'últim recurs. Helena Lladó, directora.
2: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
3: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascudes a l'estranger. Un cop es té el certificat d'idoneïtat, es pot arribar a trigar 3 anys a completar el procés d'adopció, que té un cost d'entre 5.000 fins a 30.000 euros.
8: I les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves.
3: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
4: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho series mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt menys.
3: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
4: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li preguntin. Quan és l'administració qui te l'ha de donar, han d'assegurar-se molt bé a qui li donen.
3: Són declaracions a CIR Catalunya.
8: Obrim ara una tapaïda pàgina de successos. Els Mossos investiguen el tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat sense ferits que va passar ahir a la tarda al carrer del Molí, Vicenç Llorca.
22: Segons han explicat els Mossos a CIR Catalunya, diversos veïns de la zona van alertar el 112 que un home estava disparant trets a l'aire mentre discutia amb una dona. Quan els agents hi van arribar, les dues persones protagonistes de l'incident es van ficar corrents dins d'un edifici. Els Mossos van trobar 6 veïnes i van identificar un possible implicat en els fets.
8: D'altra banda, els Mossos també investiguen un altre tiroteig a Nou Barris, a Barcelona, després d'una baralla entre dos grups. Aquest va passar la matinada de diumenge, quan un dels implicats en la baralla va disparar diverses vegades sense ferir ningú. Tots van fugir corrent, però van deixar dos cotxes a la zona. Ara la policia els analitza per intentar trobar alguna pista que els ajudi a identificar els implicats. L'incident va ser al mateix carrer on divendres passat un home va morir assassinat per arma blanca. I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment, les obligaven a prostituir-se. Hi ha 4 detinguts, 3 a Castelldefels i un a Reus, Júlia Domènech.
23: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona captada a Colòmbia, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica. Li van prometre una feina a Espanya amb un sou de 6.000 euros mensuals, però un cop aquí la van obligar a prostituir-se per pagar un suposat deute de 4.000 euros pel viatge. La xarxa la mantenia disponible les 24 hores del dia sense descans i es quedava la meitat dels diners de cada servei. La policia va comprovar que altres dones estaven sotmeses a les mateixes condicions i n'ha alliberat 5. En els escorcolls també s'han intervingut diners, documentació, mòbils i ordinadors.
8: I a tot això repunta el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos procedents de països de l'est. Els Mossos alerten que molts d'aquests animals poden portar malalties perquè no reuneixen les garanties sanitàries exigibles. Marta Altimir.
24: Són bandes que s'organitzen per portar aquests animals des de l'est i vendre'ls a l'estat multiplicant 20 vegades el preu. Toni Martín és el caporal i cap de la Unitat Regional de Medi Ambient.
25: Menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals.
24: La majoria d'animals que entren al país són de races molt buscades, com tèquels, chihuahuas o labradors. En alguns casos, els traficants els compren per 100 euros i el particular l'acaba comprant per 2.000 euros.
25: En què benefici és important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
24: Els agents de la URMA patrullen en punts concrets on saben que hi pot haver aquest tràfic.
8: I almenys una notícia no tan dolenta. En aquest bloc de malifetes, els delictes al metro de Barcelona han baixat un 34% durant el primer semestre d'aquest 2026, segons dades de l'Ajuntament. Entre gener i juny, la xarxa va registrar 5.500 fets delictius davant els 8.300 del mateix període de l'any passat.
23: l'ATMB atribueix aquesta baixada dels delictes al reforç de la vigilància i a la coordinació amb els cossos policials en una xarxa que compta ja amb més d'11.000 càmeres entre estacions i trens i més de 800 agents de seguretat privada. Un desplegament que, segons la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha permès mantenir la tendència a la baixa iniciada el 2019, fins i tot en un moment en què cada vegada hi viatja més gent. Només l'any passat el metro de Barcelona va superar els 480 milions de viatges.
8: I els Mossos d'Esquadra, que han reprès avui a la recerca a Àger, a la Noguera, del parapentista belga de 56 anys, del qual no se'n sap res des de dissabte passat. Les tasques es fan amb un helicòpter i patrulles terrestres i també preveuen activar la unitat de drons. La policia treballa amb la hipòtesi que l'home es va enlairar amb el parapent, però no ho pot confirmar ni tan sols sap des de quin punt ho hauria fet. Un minutet i mig llarg i tornem.
0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
7: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
11: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
7: Cada tarda a partir de les 7 al balcó d'estiu a la cadena SER i SER Catalunya. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Hora 14. Catalunya.
8: A Barcelona, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder dels Populars a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres a Ceuta. A l'alcalde Jaume Collboni li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
26: Al presidente del gobierno de España, que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la ley de extranjería. Y dos, al Ayuntamiento de Barcelona, y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
8: Pel que fa a la reunió d'aquest dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i diu que sí que hi assistirà. Barcelona era una de les parades d'aquest tour estiuenc que Bendodo està fent per tot l'estat per explicar la seva política migratòria. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia 71 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència en algun sector professional però que no tenen cap títol oficial que acrediti els seus coneixements i la seva expertesa. El gruix de les peticions venen del sector d'atenció a les persones, administració i gestió i electricitat. La informació és de Soledad Domínguez.
27: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència d'FP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
28: Aquí no hi ha grups classe que tu atenguis a Copa 30. Tu, l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaladors i es tanquen tots els expedients econòmics.
27: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
28: No, i aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar De manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
27: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'Agència Acer Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
8: I encara sobre educació, entrem en l'últim mes per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Les famílies poden fer el tràmit online o demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre. Recordeu la data, un mes just. Un altre compte enrere, més immediat aquest. Som a 2 dies de l'eclipsi i qui més qui menys es prepara per l'esdeveniment. Els municipis de la Granja d'Escarp, Almatret i Serós prohibiran a tot tipus de vehicles i fins i tot a les persones que vagin caminant l'accés al punt més alt de la comarca, el turó de Montmaneu, per observar el fenomen. Ho fan per recomanació d'Interior i els agents rurals per l'elevat perill d'incendi que hi ha. Maricel Benavarre.
5: A mesura que s'acosta el 12 d'agost a l'Ajuntament de la Granja d'Escarp i augmenta la freqüència de trucades de caçadors d'eclipsis per saber on i com es podrà observar el fenomen en aquest indret on la fase total durarà més d'un minut. Però a partir d'avui se'ls diu que busquin un altre lloc, ja que el millor mirador natural de la zona, els Plans de Montmaneu, estarà tancat. A tothom, vagin com vagin, fins i tot caminant, el perill d'incendi i la por a que es col·lapsin els camins en són les raons. Manel Soler és l'alcalde de la Granja.
6: I el que han decidit els tres ajuntaments és no només limitar l'accés als vehicles, sinó també a persones. I on limitarem l'accés? A les zones boscoses dels nostres termes. I en el cas de la Granja d'Escarp i Serós, és la zona de Montmaneu i els Plans de Montmaneu.
5: Hi ha tres alternatives al mateix poble per observar l'eclipsi des de miradors elevats, però les 150 places disponibles ja estan reservades. En altres pobles, com Aitona o Alcoletxe, on també s'hi veurà l'eclipsi total, no cal fer cap reserva per accedir a les zones acondicionades per observar el fenomen.
8: I per les persones que no puguin anar físicament a observar el fenomen, per fer el seguiment de l'eclipsi, el govern de la Generalitat farà una retransmissió en directe que es podrà seguir a través de les xarxes socials des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. Serà un programa especial que començarà a les 12 del migdia i que s'allargarà fins a la nit. Un programa que comptarà amb conferències del Premi Nobel de Física Didier Queloz, de l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker i també de l'exministre de Ciència i astronauta Pedro Duque. 2:27, ens ocupem ara mateix dels esports. Pendents a aquesta hora de les proves mèdiques el veuran a Roni, que no ha acabat l'entrenament perquè s'ha fet mal aquest matí. Joan Tejedor, bona tarda.
9: Bona tarda. Roni Bardaggi, l'extrem suec de 20 anys del Barça, ha patit un contratemps durant uns partits reduïts a la part final de l'entrenament d'avui i ha hagut d'abandonar la sessió abans d'hora amb problemes al genoll. A falta de conèixer els resultats de les proves mèdiques més exhaustives, les primeres exploracions apunten a que hi ha una possibilitat alta de que pateixi una lesió greu als lligaments encreuats, fet que, si es confirma, el faria estar un bon nombre de mesos de baixa, tal com ha avançat al punt del migdia al diari Sport. Es dona la circumstància que Bardaggi és un dels futbolistes a qui el Barça volia donar sortida aquest estiu abans no tanqui el mercat el 31 d'agost, fins al punt que aquest darrer dissabte Roni, juntament amb Marc Casadors, van quedar per sorpresa sense viatjar a Itàlia per tal que no participessin del triangular amistós que va disputar el conjunt de Hansi Flick a Udine amb l'objectiu de preservar-los per no arriscar-se que poguessin prendre mal i una lesió comprometés la possibilitat de que fossin traspassats durant l'estiu. Si es confirma el pitjor dels pronòstics, en Bardaggi ja no serà possible.
8: Ara la informació meteorològica. Tenim per davant una altra tarda de tempestes a la muntanya, Núria Seró.
10: Hola, molt bona tarda. Els núvols van guanyant terreny d'oest a est i deixant una tarda variable. També al llarg del matí hem de parlar d'algun ruixat puntual, especialment a Ponent. Al llarg d'aquesta tarda, els ruixats i les tempestes les tindrem especialment al Pirineu, Prepirineu i també al massís dels Ports. Puntualment, els ruixats i les tempestes poden ser fortes. Avui les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 33-38.
8: Gràcies, Núria, gràcies, companys. I per acabar bé, doncs una miqueta de música, no? El Festival de Cambrils, aquesta nit, Anna Torroja.

L'excantant de Mecano tancarà l'edició d'enguany d'aquest festival en el marc de la seva gira Se ha acabado el show, i realment farà honor al títol perquè és l'última actuació. El concert començarà a les 10 de la nit. Així arribem a 2:15. La informació continuarà al Cadena Ser. Nosaltres hi tornarem demà, doncs, a la mateixa hora, quan passin 5 o 6 minutets de les 2 de la tarda. Durant la tarda, però, saben que estaran perfectament informats de tot el que passi al món, també a Catalunya, a través dels butlletins horaris i del butlletí del programa Al Balcó a partir de les 7 de la tarda. Ara ho deixem aquí. 2:15. Adéu-siau.

0: La Ventana. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Si buscas calidad y perfección, Marbristas Artesans. Más de 120 talleres en Cataluña trabajando sobres de cocina y baño impecables. Marbristas Artesans, la piedra hecha arte. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: El ventilador a tope y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
7: Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
8: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
7: Sí, silencio,
8: sí. Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
9: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
10: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.

0: S'ha parlat de més de 1.000 menors no acompanyats a Ceuta, s'ha parlat del marge que té Catalunya per acollir-ne uns centenars, s'ha parlat de moltes xifres, però s'ha parlat poc de, però sobretot amb, les persones que hi ha darrere d'aquestes xifres. Les seves històries, els seus objectius i la seva realitat. Gemma Parellada, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Avui al Balcó hem volgut parlar amb una d'aquestes persones que va arribar a Catalunya. Gemma, qui és?
1: Doncs és l'Omar Valdés, una de les tantes persones al món que ha deixat la seva família enrere per buscar un futur millor, tal com van fer alguns dels nostres avis, com hem fet alguns de nosaltres. I amb ell vam parlar de la percepció que tenia abans i després d'arribar a Catalunya, d'aquest món millor, entre cometes, que s'havia imaginat, però també de com ens veu ell a nosaltres, com a societat, com s'ha sentit i com està rebent tot el que està passant ara mateix a Ceuta. Perquè ell hi veu mares que s'han quedat sense fills o que no saben on són, i veu joves com ell. L'Omar va arribar amb avió, però coneix molta gent que ho ha intentat també via mar, i té, de fet, un bon amic seu que va morir intentant creuar l'estret. Hem volgut confrontar, de fet, les pors, les seves i també les nostres. Omar, tu treballes en un restaurant del centre de Barcelona, el restaurant La Pau. Has obert el teu propi restaurant a Senegal i també tens una fundació. I el teu camí ha fet unes quantes voltes des de que vas arribar a Catalunya ara fa 11 anys. Llavors en tenies 17 i eres menor.
2: Jo avui, bueno, amb tot l'orgull, ja tinc 28 anys, soc cap de sala d'un restaurant d'aquí a Barcelona i al centre de Barcelona. I l'altra banda, també soc un fundador i president d'una fundació a Senegal que es diu Mayo, que està amb 50 joves que estan fent una formació professional de cuina i amb un objectiu que és una inserció laboral. Així que, per mi, la meva vida, bueno, ha canviat moltíssim.
1: La teva família fa llavors un esforç econòmic molt gran per poder-te enviar fins aquí. Tu vens en avió. Què et trobes a l'arriba? Com et sents?
2: Molt, molt, molt estrany, molt difícil, perquè era com un somni que jo tenia abans quan estava a Senegal, però era un engany, una cosa que no existia. Jo em preguntava, em recordo un dia estava amb un amic a Plaça Urquina 1, estàvem parlant i vaig dir, és com si fos, he vingut un lloc que és una equivocació de destinació. Jo no volia venir aquí, no, això no era el que jo pensava. I després la mirada de la gent aquí, i quan tu ets una persona de fora, una persona negra, que t'agradi o no, sempre la mirada és molt diferent. I així tu dones compte que tu ets diferent. Jo no ho sabia, si jo sóc una persona diferent que resta, però quan vaig arribar aquí vaig veure que sí, que sí, que da igual l'esforç que tu donis, però el teu color de pell, la teva nacionalitat, sempre la gent podien tenir una altra idea que no sigui com tu ets. I això és, per mi, és altra cosa. I després està el xoc cultural, que tu arribes aquí, no saps parlar castellà ni català, i és molt difícil. Jo, per mi, l'última cosa que la gent fan és immigrar-se. I sobretot quan tiren amb una patera, agafar un camí que tu sap que tu salpica exactament, que tens 95% per no viure, per no arribar a aquest destí, però agafes, és perquè és l'últim decisió. És molt difícil.
1: Ja ha passat més d'una dècada. Com sents ara les mirades al teu voltant?
2: Tu quan arribes aquí, tu saps exactament de que la gent quan et miren per dues mirades. Una per pena, altra per perquè he cuidado. Et pot fer mal. I tu ja no saps amb qui confiar, perquè i totes aquestes persones, quan tu li preguntes, ei, però jo no sóc mala gent, és que el que estàs fent és com racista. Dic, no, què dius? Que jo, és que si jo tinc amics negre, i és que si jo conec, et donen una excusa per dir-te que jo no sóc el que tu estàs pensant. Després tu no saps qui és qui. I jo sempre dic a molta gent que acaben d'arribar, i per mi aquí, per viure bé, és passar de tot. És aguantar. És una paciència. Si t'atura la policia, i perquè tu ets l'única persona negra i t'atura tu, què volen ells? Document, dona-li, no passa res. Perquè la persona que perds ets tu. si entres a una tenda i la seguretat està darrere teva, vale, deixa-li que estigui, perquè si no, sempre, sempre és tu la mala persona i és tu que perds. Però aquí la mirada és una mirada de por, una mirada de pena, una mirada de racisme que la gent no vol acceptar. I això per això sempre, cada vegada n'hi ha més. I cada vegada n'hi ha més racisme i això no podem solucionar-lo.
1: Què penses? Què sents quan veus les imatges de Ceuta?
2: Mira, per mi és com una cosa que la gent tenien molt de temps, ara estan començant a fer sortir-lo. Això és com la gent que no està en contra d'immigració està molt enfadat. Però n'hi ha vegades, no sap, perquè sempre diuen tot el que és coses d'agressió, tot el que és inseguretat, està relacionat amb la immigració. I ara, del que està passant a la Ceuta és el moment d'aprofitar-lo, aquesta situació, i per dir tot això. Hi ha una persona que ha agafat, està nedant des de Marroc fins a Ceuta, una persona, un jove o un nen que no té res que veure amb polític, que no és seva vida, que no és su problema, només ha dit, va, això és una oportunitat, ara entro a buscar la vida, i ara la persona que paga és aquesta persona. I això és molt trist, perquè la persona que està darrere d'una pantalla de mòbil o d'ordinador i parlant i dient coses és tan fàcil, però si tu et posaries de la vida d'aquesta persona, què passaria? Aquestes persones que estan morint, tens família, mares, pares, i t'imagines un moment de la teva vida, dic, què està passant de l'altra banda? Però la gent són molt egoistes.
1: I parles sovint amb la teva mare?
2: Molt. Sí. Jo, per mi, la meva família és tot el que tinc. Nosaltres, totes les persones que venen aquí africanes, 90% d'ells, la lluita és per ajudar la família. I però sobretot la mare. Quasi tot. I qualsevol persona que tu atures al carrer, dic, per què tu treballes? Per què te lluites? Diria, per la meva mare. Perquè estan molt cansades. I som nosaltres el que podem ajudar.
1: En el teu cas, la teva salut va ser un dels elements que va empènyer la teva família a prendre la difícil decisió. Un germà teu es va morir per manca d'atenció mèdica i tu ets asmàtic.
2: Tinc asma i l'asma que tinc és molt fort. I allà el tràmit és molt difícil. I nosaltres som d'un barri, que és Banlio, de Dakar, i sempre que tenia crisi per anar fins a l'hospital gran que està al centre de Dakar, triàvem més d'una hora i, clar, vam arribar a un punt, el metge va dir al meu pare que no podria aguantar, millor que sortir d'allà, perquè si no, bueno, em podia costar la vida. I això era, bueno, una de les coses on la meva família, els meus pares, van estar fent tot el que poden ells i perquè això canvia. I, bueno, jo he nascut una família molt humil, però molt humil. Jo he viscut la pobresa de la primera persona, veure com és, i això és, bueno, és el que es canvia, no? Et canvia de dir, vull canviar les coses, i per poder canviar les coses i tens el somni de sortir a casa i anar a altre lloc i per poder treballar i poder ajudar a casa.
1: Clar, és que nosaltres, si volem viatjar, demanem un visat i llestos, però a l'inrevés no és el mateix.
2: La gent que fan la patera, perquè no tenen possibilitat de venir aquí. Quan tu demanes un visat a Senegal, tu pagues, i quan pagues et diuen que no i no tornen els diners, i això ho fan cada dia. Hi ha molta gent que demanen visat, però no donen ningú. I aquestes persones què poden fer? És agafar una patera. I tu, una persona d'aquí, tu tens el teu passaport, tu pots viatjar on tu vulguis, sense cap problema.
1: Tenim el racisme tan interioritzat que ni tan sols en som conscients?
2: Sí. La gent no, en plan, no. El que passa és el mateix el que està passant ara de Ceuta, per exemple. La gent generitzen tot. En plan, no miren, de la persona, miren d'on és la persona i color de pell que té la persona. Igual, en plan, no és com tu qui ets. Jo sempre parlo català. I a moltes vegades em parlo en castellà, parlo català. Em parlo en castellà, parlo català. I si jo parlaria només castellà, la gent que em dirien és que teniu que adaptar-se una mica, no? I però si parlo català i em parles castellà, i què faig? Però què voleu exactament? I després és molt... Per mi és molt difícil perquè tu arribes aquí quan és un nen o un jove, un adolescent, no tens una mare, no tens un pare, no tens cap persona que et dona consell, que et posa un camí. Perquè hi ha vegades aquí la gent el que volen és sempre tocar a l'ombra. Ei, que bé, que maco, molt bé, l'estàs fent molt bé. Però el dia que tu vols fer un pas més endavant, ja és molt diferent. Perquè hi ha vegades la gent... No volem pensar que una persona negra podria ser un director, un president, una persona que mana en un joc amb una potencial, no? En plan, sempre pensen que tenem que estar a la segona fila, no? I hi ha aquesta banda, la gent sempre mirant que nosaltres tenem que estar. A mi em ha passat i he viscut, he vist... I si estudies també la història, històricament, sempre la gent que han volgut estar endavant amb la primera fila sempre hem tingut aquest problema. I després el racisme de dia a dia. En plan, entres al metro, veus sempre com la gent agafen les bolses, no volen estar al teu costat. I sempre és com... Tu entres a un lloc, jo entro a restaurants, la primera entrada em pregunten busques faena? Per què? En plan, i no preguntaries a altra persona, però aquesta persona diria, no, jo no, racisme no, saps? En plan, però són coses que tu tens que acceptar. Si vols viure bé, acceptar i avançar, perquè si no, després, és tu el problema.
1: Clar, aquests dies hem sentit expressions com invasió, es parla de por davant de persones desarmades. Què et genera tu aquesta manca d'empatia?
2: Sí, és... A mi em pregunta, en plan, ràbia, però també tristesa, perquè després em pregunto, dic, aquesta persona és que... És com, tu, què et molesta que aquesta persona entre aquí, que estigui aquí? Si tu tens tot, en plan, estàs treballant, tens la casa, estàs a casa teva, i pot ser que l'ajuda que tu estàs vivent, tu no beneficies amb aquesta ajuda. I després, jo el que estic dient és només maldat. És una maldat. I després, aquesta persona de sol pensar, però jo sempre penso darrere. Penso a les mares, a les famílies que estan allà. I estar... No pots mirar ni tocar el teu fill que està a altra banda, no saps si està mort o no, si li tornaran. Amb tot el sacrifici que han fet ells, i ara li toca tornar-li tot, i està en la mateixa situació, i demà faran el mateix. Després, l'única cosa que poden aconseguir és morir o entrar. Hi ha molt bona gent, amb una intenció d'ajudar, que tot estigui bé, però n'hi ha gent que queixen de tot, perquè són la primera persona que et diuen aquí no volem musulmans, aquí no volem halal, aquí no volem això. Aquestes persones estan contra de tot. Si jo arribo aquí, parlo francès o parlo wolof, dos, tres vegades em diuen, oi, no estàs en Senegal, eh? I doncs és com... Hi ha una banda amb el que la gent no volen acceptar l'altra cultura. I això és un problema total, perquè la gent no volen aprendre. I després, això passa moltes vegades amb la gent d'Àfrica. No tothom. Tu, si et fixat, hi ha gent que són d'Espanya, que viuen a Catalunya durant quasi 20 anys i no parlen català. I no passa res. Però una persona... que és de fora, que ha vingut aquí, que estàs 3 anys, 4 anys, es obliguen. Diuen, és que... Després preguntes. És una injustícia total, perquè nosaltres m'encantaríem, perquè moltes de nosaltres a casa, per exemple, la gent aquí que tenen família africanes, que sou pares i tot, a casa, viuen la cultura africana, mengen tots junts, l'educació, i practiquen les coses des de casa. Però quan surt, doncs sí, una vida normal. Però la cosa és, per mi, també està molt bé que tot que mirant la part de les persones que estan entrant a la Ceuta, de tota la immigració que està fent, però sí, aturant un moment i mirant tot el que a la gent de fora que estan aportant al país, què passaria? Perquè n'hi ha faenes, és que no n'hi ha ningú persones que és d'aquí. Tots són de fora. Imaginem ara si totes les persones de fora aturarien que ningú treballi un dia a Espanya. Què passaria?
1: Venint de la terra de la Cuava, de la Benvinguda, on a l'estranger se l'acull d'una manera molt diferent, creus que aquí et podràs sentir mai a casa?
2: Quan he vist la situació d'aquí he dit, jo no sé aquí, però tornaré a casa. Jo això ho tinc molt clar. És com he dit, aquest viatge és un viatge per aprendre, aprendre moltes coses, mirar com va el món i després agafar tota aquesta experiència, portar-lo a casa i compartir a la gent que no han tingut aquesta oportunitat que jo he tingut. Actualment estic superbé, però sempre el que em passa, jo intento sempre reaccionar d'una manera diferent. Jo, per mi, la gent que són racista o el que sigui, el que fan és pinxar-te i perquè tu reacciones malament i ja tenen alguna cosa que on ells volen agarrar-se.
1: Seijo Omar Valdé, 28 anys, cap de sala al restaurant La Pau, propietari, fundador de la Fundació Mayo. Com mires avui el teu futur?
2: Jo tinc un sou, tinc un negoci, tinc una fundació i sempre vull transformar vides, vull ajudar. Vull canviar les coses. No vull quedar-me perquè em sentia egoista. Jo aquí podria quedar-me. Tinc un sou, podria buscar una casa aquí, una parella, estar bé i el que estan, però no vull això. Vull tornar a casa, vull donar-me, perquè jo sé que n'hi ha gent que no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú que li dona la mà. Jo, a la meva fundació, els alumnes que estan fan un escrit per escriure cadascú a la situació que està. Però hi ha situació que m'arriba i jo veig que és la primera oportunitat que han tingut la vida i ja se'm dona força. Ara mateix la meva fundació l'estic portant amb la meva nòmina, d'aquí. Està a Mboro, que està a prop de Dakar, que es diu Mayo, Mayo vols dir riu, que és un lloc per tothom. I jo vull ajudar. Sí, sí. I estic molt feliç i estic molt feliç i molt agraït també amb totes les persones que m'han donat un cop de mà. I jo crec que farem moltes coses.
0: Gràcies a la Gemma Parellada per aquesta conversa i a l'Omar per confiar en nosaltres.

0: Alep i Joan, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia. L'epicentre del sisme ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó, i s'ha detectat a les 7:34 del matí. Per ara, les autoritats han confirmat almenys 70 morts i 7 aeroports del país han suspès les operacions. La Direcció General Marítima ha remarcat que després del sisme no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. I sapigueu que a Colòmbia hi ha aproximadament 7.800 catalans residint-hi i que, de moment, cap d'ells ha resultat ferit. Pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres i reformi la llei d'estrangeria. A l'alcalde, Jaume Collboni, li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
2: Al president del govern d'Espanya, que recupere el control de les fronteres i que haga complir la llei d'estrangeria. I dos, a l'Ajuntament de Barcelona, i ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
1: Pel que fa a la reunió de dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i ha dit que sí que hi assistirà. I ajuntaments i representants del món rural s'han aliat per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater. És un decret que diu on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Els representants han dit que no estan en contra de les renovables, sinó de com s'ha fet el pla i, per tant, demanen refer-lo.
3: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
1: És Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Els comuns demanen reprendre urgentment les limitacions d'exportacions ramaderes que agreugen la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac. Gairebé la totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació d'aquests aqüífers. Laura Pons.
4: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
5: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua i, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
4: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns de Vic, qui assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
5: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
4: Hi ha aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
5: El que genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
4: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
1: I de cara a aquest dimecres, dia de l'eclipsi, davant l'increment de desplaçaments que es preveu, Renfe ha programat un tren especial a la línia R16 de Rodalies per després del fenomen. El tren sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França a la 1 de la matinada, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada.
0: A veure quants oients del balcó l'agafaran, que ens vindran a veure a Tarragona. Gràcies, Àlia.
1: A vosaltres.
0: I anem als esports. Asier Chávez, bona tarda.
6: Bona tarda, Laura.
0: Què tindrem avui a la graderia?
6: Doncs mira, farem una mica d'actualització de com ha estat el tema Barça, perquè Eric García, Joan García i Anthony Gordon van avançar ahir la seva tornada als entrenaments. Actualitzarem tema Rodri Hernández.
0: Com sembla, està això?
6: Sembla que la cosa va bé i que va cap endavant. I haurem de parlar de Runi Bardaggi, que mentre s'està acabant de tancar el seu futur i la seva sortida del Barça, sembla que avui ha patit una lesió important a l'entrenament. Podria tenir trencats el lligament creuat, per tant, veurem aviam com avança tot. També anirem a Madrid, perquè Julián ha tornat avui als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid i parlarem amb Martí Perarnau sobre la figura de Rodri Hernández.
0: Ah, per conèixer-lo una mica més, sí, no? Tot això amb l'Anna Palet.
6: Tot això amb l'Anna Palet.
0: Tu i l'Anna Palet, aquesta setmana li agafeu el relleu
6: a la Núria.
0: A la Núria. Fantàstica, cert.
6: Més també, deixa'm dir-te
0: digues, sí.
6: Que estarem pendents perquè avui han començat els europeus d'atletisme i també els de natació. La setmana passada vam tenir la natació artística i els salts i aquesta setmana són els de natació.
0: Doncs a veure com va, pendents d'això també.
6: Pendents.
0: Us escoltem a quarts de nou. Fins ara. I pel que fa al temps, Núria Seró, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: S'espera una nit complicada, avui, de calor per dormir. Ho he escoltat que ho deies aquest matí.
7: Sí, de fet, hi ha diferents avisos per calor nocturna del Meteocat en bona part de les comarques de Tarragona, també a la costa central, sobretot al sud, és a dir, Barcelona, també al Segrià, així que molta, molta paciència. De fet, ara mateix tenim alguns núvols. De fet, des de les 3 de la tarda han començat a arribar núvols pel sud, fruit de les tempestes que estan descarregant amb moltes ganes a la Ibèrica, sobretot a l'Aragó, i els núvols d'aquestes tempestes tan potents estan arribant a bona part de Catalunya, sobretot ara mateix els tenim damunt de les comarques de Tarragona, també de Lleida, estan arribant a la Catalunya central. També tenim alguns núvols que van creixent amb ganes, amb punts del Pirineu, que de moment no estan deixant precipitacions. És veritat que les nuvolades i aquests ruixats tan intensos, com dèiem, de la Ibèrica, ja estan traient el nas les primeres precipitacions per les comarques de Tarragona, però poqueta cosa. I avui la calor, podríem dir que ha estat una miqueta més continguda que ahir, tot i això seguim amb temperatures altes. Per exemple, la més alta de Catalunya s'ha registrat a Girona amb 38 graus. I demà se'n tornem i temperatures a l'interior entre els 34 i 38, costa voltant dels 32. I les mínimes, com bé deies, molt altes, una nit tòrrida sobretot a la costa, molta, molta paciència, perquè això és la mínima de 25 graus, però quan anem a dormir al voltant de les 11-12, potser el termòmetre encara no ha baixat dels 29 graus. És a dir, a més amb la xafogó, la intensitat de la temperatura de sensació és molt, molt elevada. I pel que fa demà, doncs el que dèiem, molta calor un dia més, un matí que començarà amb alguns núvols baixos, a la desembocadura de l'Ebre, s'aniran dissipant, i a la tarda esperem ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
0: I ara sí que ja t'ho puc preguntar, eh? Falten menys de 3 dies per l'eclipsi. Jo només vull saber com el veurem a Tarragona. Bueno, i a la resta de Catalunya també, però sobretot a Tarragona, que és on anem nosaltres.
7: El veurem amb les ulleres, que són necessàries.
0: Però hi haurà núvols o no?
7: No, la previsió d'avui és que el temps acompanyi. Si és veritat, que hem de dir que comença a entrar... Clar, continua amb temperatures molt altes. Quan tenim temperatures tan altes, entra una mica de pols sahariana. I és veritat que també ens podrà acompanyar al llarg de dimecres. Llavors, haurem de veure aquests ingredients que faran, però tot apunta de que sí que el podrem veure, disfrutar d'aquest moment històric.
0: Perfecte. Demà ja m'ho acabes de detallar, a veure com va, i el dia de l'eclipsi, evidentment, et trucarem, eh?
7: Home, ho sé que no m'escapo.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies, Núria.
7: Una abraçada, adéu-deu.
0: En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns, 10 d'agost del 2026. I ara, com cada dilluns, toca viatjar a un racó del món.
8: El balcó.

0: És dilluns i això vol dir que torna a ser aquí amb nosaltres el Sergi Unanue. Com estàs?
1: Molt bé.
0: El Sergi, ja ho sabeu, ens porta realitats increïbles de tot el món. Ja hem estat a Mongòlia, amb els nòmades, a Socotra, amb l'Abdullah, que viu en una cova, i a la part més remota de l'Himàlaia, que vam aprendre a dir-ho bé també, coneixent el dia a dia dels habitants de Charkhabot. On anem avui?
1: Avui us porto a un dels països d'Àsia Central, que és Kirguizistan.
0: Kirguizistan.
1: Kirguizistan, efectivament. Que és un país molt particular i que molts diuen que és el paradís dels muntanyers.
0: Jo vull saber com el vas visitar primer. Cavall, caminant, bicicleta...
1: Com ho vaig fer? Ho vaig fer...
0: Amb burro, no sé, és que clar...
1: No va ser tan exòtic, en realitat. Ho vaig fer... Bueno, va haver-hi una mica d'autostop,
0: vale.
1: Va haver-hi cotxe de lloguer i va haver-hi caminates.
0: Molt bé, fantàstic. Sí. I deies que és el paradís dels muntanyistes, eh?
1: Sí, és un lloc on pràcticament tot el país és muntanya. De fet, es considera que està entre els tres països més muntanyosos del món. Per ficar-vos en context, la mitjana d'alçada se situa a vora els 2.600 metres i prop del 90% del territori està més amunt de 1.500 metres. 90% del territori més amunt de 1.500 metres. És a dir, que és un lloc amb moltíssima muntanya. Però, tot i això, els seus paisatges són molt variats. Són muntanyes molt diferents. Hi ha muntanyes que tenen sediments que fan creixement de diferents colors, hi ha muntanyes que estan plenes de bosc, muntanyes que són com està a l'Himàlaia, que visitàvem la setmana passada. Llavors, pots fer un viatge pel país i no repetir mai cap paisatge. Hi ha molts llacs, també, per exemple, i una particularitat que té, una anècdota que té, és que és el país més allunyat de l'oceà que hi ha a tot el planeta.
0: O sigui, la gent que li agradi la platja, no.
1: No és el lloc.
0: Muntanya.
1: Tot i que, he de dir una excepció aquí, que és que tenen un llac molt gran al mig, que es diu Issyk-Kul, i per ells és la seva platja. Llavors, allà tenen platges, però, lògicament, no es poden comparar amb el nostre Mediterrani.
0: Evidentment.
1: Clar que no.
0: I què té d'especial? Per què ens ho portes?
1: Kirguizistan és interessant no només per la naturalesa que us explicava ara, sinó també per la seva cultura i la seva història. Llavors, té una dualitat que a mi em sembla molt interessant, que és la dualitat entre el seu passat nòmada i el seu passat més recent soviètic. Llavors, és un país que, com a Mongòlia, que comentàvem fa unes setmanes, que hi havia molts de nòmades, fa un segle la gran majoria de la població era nòmada, però amb l'arribada de la Unió Soviètica, eventualment, el 1936, acaba formant part de la URSS, i llavors aquests nòmades són obligats a sedentaritzar-se. Els obliguen a participar de granges col·lectives i deixar la seva vida nòmada per tenir una casa, uns camps de conreu i, com a molt, algun pastor van deixar perquè, lògicament, havien d'aprofitar els seus coneixements. Però, sobretot, va suposar un canvi molt fort per a aquesta gent. Imagina't, passes de tota la vida, tots els teus avantpassats, de viure com a nòmades i, de cop, t'obliguen a ficar-te en unes cases i has de canviar completament la teva vida.
0: És que tot l'estil de vida, de fet.
1: Exacte.
0: I es mantén encara... O sigui, es poden veure al país aquestes dues realitats?
1: Sí, es pot veure perquè, per exemple, la gent té molta connexió amb tradicions nòmades. Llavors, pràcticament tothom té alguna iurta, que l'acaben sobretot a l'estiu.
0: Estiuejar, com si digués.
1: Exacte. Ah. En comptes de tenir una segona residència, el que tenen és una iurta que fiquen a les zones de per les 3.000 metres a l'estiu, que s'està molt bé, tot de camps plens d'herba verda, que és ideal pels animals, no? Llavors, moltes famílies que tenen animals i bestiar els porten en aquestes cotes i ells, mentrestant, viuen a les iurtes, per exemple. Però també al mateix temps això es combina amb ciutats que es van crear durant la Unió Soviètica i que encara estan allà, com a mínim els esquelets.
0: Com vols dir, els esquelets?
1: Bé, perquè hi ha moltes ciutats que eren projectes soviètics que, al caure la Unió Soviètica i a l'independentzar-se de Kirguizistan, es queden abandonats. Per exemple, jo em vaig poder visitar un, és un dels meus llocs preferits del món, que es diu Engilchek.
0: Engilchek.
1: Engilchek, que està situat també vora els 3.000 metres, en un lloc espectacular, molt bonic, rodejat de muntanyes, molt a la vora hi ha una glacera també molt grossa, i arribar-hi ja per si sol és una gran experiència. S'ha d'anar amb un 4x4 i és un camí, no sé si dir-li carretera, però vaja, un camí per on pots anar amb el 4x4 i és un dels camins més bonics que he pogut fer mai amb cotxe. Un paisatge espectacular. I quan arribes a Engilchek et trobes una cosa que destaca moltíssim, perquè estàs enmig de cap lloc, i et trobes grans blocs d'apartaments abandonats.
0: Tot buit.
1: Buit. I és una ciutat que s'ha deixat allà, està així, i llavors tu pots anar allà i entrar en aquests edificis, veure com eren. Per exemple, hi ha alguns edificis molt interessants, com pot ser les bànies, que són els banys públics que encara a dia d'avui els russos, per exemple, tenen la bània forma part de la seva vida, que són saunes, i antigament, sobretot en aquests països que formaven part de la Unió Soviètica o de l'òrbita de la Unió Soviètica, tots tenien en el poble una bània pública, uns banys públics. Llavors tu pots entrar allà, pots veure com eren aquests banys públics, entrar a l'antiga escola, on pots veure murals, típics murals soviètics.
0: Però no hi viu ningú?
1: Hi queden unes poques persones, molt poques persones. Hi quedaran 20 o 30 famílies, que la veritat és que viuen en una situació bastant dolenta, perquè lògicament estan molt aïllats, no hi ha una estructura econòmica, no? Però alguns doncs, es resignen a haver de marxar d'allà, perquè és on han crescut, i continuen vivint.
0: Llavors, i no hi ha cap mena de projecte de tornar a reviure aquesta ciutat?
1: De moment no. L'única esperança que crec que tenen, i que jo crec que té molt de potencial, és el turisme.
0: Hi ha turisme en aquesta ciutat?
1: Hi ha molt poquet, però jo crec que té molt de potencial per anar impulsant una certa activitat turística a la zona. Perquè la ciutat de per si és molt interessant, és una ciutat que es va crear per explotar mines que hi ha a la vora. De fet, també es poden visitar les mines.
0: És que és un museu a l'aire lliure.
1: Exacte. És un lloc molt interessant per entendre la història, per entendre el que estava passant a Europa i a Àsia al segle passat, i per poder doncs, veure no, l'impacte també del que tenen macroprojectes polítics, com es podien permetre a la Unió Soviètica, que era tot pensat estratègicament. No? Anem a construir una ciutat en un lloc on mai hi ha hagut cap mena de civilització perquè volem explotar aquestes mines no? que hi ha a la vora. I hi ha molt de potencial. Per exemple, hi ha un lloc que a mi m'encanta anar també, que són uns banys termals naturals, que també hi havia com una certa estructura durant l'època soviètica, però que ara ja està completament abandonat, però que és un lloc molt xulo, perquè estàs allà a una aigua perfecta de 38-39 graus, amb muntanyes nevades a la vora, i és molt, molt xulo.
0: Que bé. Això pel que fa a l'herència soviètica,
1: sí.
0: Ciutats fantasmes que queden al mig
1: del
0: Kirguistan.
1: Correcte.
0: I pel que fa a l'herència nòmada, encara hi ha nòmades ara mateix?
1: Nòmades queden molt poquets. Sobretot hi ha seminòmades, que és una mica el model que us explicava abans.
0: Els que estiuegen.
1: Exacte. Seria a l'hivern estar en una ciutat i a l'estiu poder moure's amb els animals a zones de pastures. I sobretot el que és la cultura és molt, molt nòmada. Què vull dir amb això? Les decoracions que hi ha a les cases són les que hi havia a les jurtes, pràcticament tothom s'ha muntat a cavall, el menjar i les begudes que hi ha són de la seva herència nòmada. Per exemple, una beguda que hi ha per excel·lència és el hummus, que és llet d'euga fermentada.
0: Oh, wow, vale.
1: És una beguda alcohòlica. Li diuen la cervesa dels nòmades, que acostuma, per la boca que no està molt acostumada a aquesta beguda, acostuma a ser una mica desagradable. Té un sabor...
0: L'has provat, eh?
1: Sí. Té un sabor molt agri, que recorda a alguna cosa que estigui podrida. Llavors, és interessant. A més, té una mica d'efervescència. Bueno, és molt interessant. I el que tenen també, per exemple, és jocs de l'època no, de nòmades.
0: Vale.
1: Per exemple, el joc per excel·lència que hi ha és el Kokburu, que és un joc molt interessant, que és com una barreja de rugby, de polo... Bé, us l'explico perquè la visualitzeu. Vale? Hi ha dos equips.
0: Vale.
1: Els jugadors estan muntant a cavall. I el que vindria a ser la pilota és un cos de cabra decapitada.
0: Home, no.
1: Sí.
0: Però sempre és així, o ara ho han modernitzat amb una pilota?
1: Hi ha alguns partits que es fan amb un drap amb pes a dintre que representa el cos de la cabra.
0: Vale.
1: Perquè heu de pensar que pesa, clar.
0: Clar, clar.
1: No, pesa molt més que una pilota.
0: I quin és l'objectiu del joc?
1: L'objectiu és agafar aquest cos de cabra decapitat, pobra cabra, i l'han de portar-la al que seria com la porteria de l'equip contrari,
0: vale,
1: que acostuma a ser com una roda d'així de camió, i l'han de ficar allà al mig. I entremig tot s'hi val.
0: Tot?
1: Pràcticament tot, excepte donar cops de fuet als altres jugadors o als cavalls de l'altre, la resta tot s'hi val. Llavors són com una gran batalla campal muntant a cavall, intentant portar un cos de cabra decapitat a la porteria de l'altre.
0: I juguen normalment a aquest joc?
1: És relativament habitual trobar-se partits d'aquest joc, així com de tants altres. De fet, fins i tot hi ha el que es diu els Jocs Olímpics dels Nòmades, que són els World Nomad Games, que de fet aquest any se celebren a Kirguistan.
0: Què dius? Quan?
1: Això és a finals d'agost, principis de setembre.
0: Ja no ens pilla, Sergi.
1: No, pels pèls. Però ha de ser una experiència molt xula poder estar allà. Se celebren competicions de Kokburu no només d'equips de Kirguistan, no només la selecció de Kirguistan, sinó d'altres països.
0: Els mongols podrien anar-hi?
1: Els mongols participen, els de Kazakhstan, els de Tajikistan, no? Tots aquests països que tenen aquesta herència cultural nòmada participen en aquests jocs. De fet, cada cop més països s'hi sumen. De fet, pot ser que conegui un equip espanyol que es vulgui presentar aquest any.
0: Home, per
1: favor. A tirar corda, eh? No al Coc Buru.
0: No hi ha només aquest, n'hi ha d'altres.
1: Hi ha altres. Sí. Hi ha, per exemple, això que us dic, no? De tirar la corda, o hi ha competicions, bueno, curses de cavalls, lògicament, competicions d'habilitat muntant a cavall, per exemple, muntar a cavall i ajupir-se al terra per intentar agafar una moneda o un pal. Hi ha competicions de tirar amb arc. Hi ha, bé, tot un munt de jocs que s'han fet històricament en aquests països, en aquests racons del món, i que han volgut aglutinar des de fa uns anys en aquests World Nomad Games, que són, com us dic, els Jocs Olímpics dels Nòmades.
0: Clar, i així es conserva, doncs, aquesta cultura nòmada, que cada vegada, doncs, ja ho hem vist, està desapareixent. No els podrem seguir aquí al Balcó d'Estiu, però segur que els seguirem individualment. Ja em diràs on els puc seguir, eh? No sé si...
1: Sí,
0: no crec
1: sí.
0: que ho donin a la tele.
1: No, però per YouTube es pot trobar.
0: Fantàstic. Doncs, Sergi, Unanme, moltes gràcies per aquest nou racó del món, el Kirguistan, amb passat nòmada i soviètic. Fins la propera.
1: Fins la pròxima.
0: Nosaltres acabem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui una nova secció del quadre de la Raquel sobre lligar, i a les 8 parlem amb unes noies que han engegat un projecte que serveix per buscar la identitat de noies nascudes a la Xina però adoptades a Catalunya. Fins demà.
2: A la cadena SER. Al Balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
5: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
6: Només penso en tu.
5: Referents amb tu. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: 8 i 11, jo tinc aquesta hora sempre el doble repte. Una, la cançó que tria Joan Bofill per il·lustrar el quadre de la Raquel Tullavida.
1: Ara ja sí que l'heu identificat, eh?
0: Concert. És ell.
1: És Bad Bunny, efectivament.
0: Clar, concert de divendres, és Bad Bunny.
1: Sí, és Bad Bunny aquesta cançó. Perdona, acaba.
0: No, ja està. Tinc el repte sempre d'encertar la cançó.
2: 1-0, 1-0.
0: La Raquel Tullavida, com estàs? I el quadre, amb el qual jo entro tensa, sempre.
1: Per què he triat aquesta cançó? Aquesta cançó es diu Un perfumito nuevo, que és una de les cançons del Debí tirar-me fotos, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha els grans concerts de Bad Bunny. Jo he vist el quadre de la Raquel i automàticament m'ha vingut al cap Debí tirar-me fotos. Els sentiments, l'alegria que et desperta. I a banda, he triat una cançó que va molt bé amb el tema del qual parlarem
0: perfumito.
1: Avui. Un perfumito nuevo. Que és una noia que és aquesta artista, que és boricua també, que és la Rainao, que ens descobreix en Bad Bunny. I amb Bad Bunny, que parlen una mica de flirtejar, de quiero leer tu perfumito nuevo, etc, etc.
0: Ah, està ben triada?
2: Està ben triada. I si em vegis el 4, jo crec que t'encaixarà una mica també. Sí,
1: veuràs, et semblarà a la representació visual de David Tirar-me fotos.
0: Vinga, ensenya'm el quadre.
1: Els oients el poden veure a l'streaming de Ser Catalunya, a YouTube.
0: Quants colors?
1: I a X.
0: Oh, això és fantàstic. És un quadre ple de colors que no sé de qui és. Hauria de saber-ho. És un quadre...
2: Home, és una mica de nota. És un quadre d'una pintora que hauria de ser... Mira, abans d'entrar m'he trobat en Peje, que em diu, què portes avui, Raquel? I el que m'ha sortit és dir-li, doncs, mira, porto un quadre de la nostra Frida Kahlo. Perquè hauria de ser realment una persona
0: és que sembla...
2: molt més reconeguda, infinitament més. Maruja Mallo.
0: Maruja Mallo.
2: Una pintora que va néixer el 1902 i va morir...
0: Llatinoamericana?
2: És de Galícia.
0: Ah, és de Galícia.
2: És de Galícia, és nostra. Neix el 1902.
0: Ho dic perquè hi ha rostres, no?, molt que
2: semblen... Sí, sembla una miqueta mexicà. En realitat, aquest quadre es diu La Revetlla i representa que està inspirat en festes de Madrid.
0: Ah, és una gran... Aquest quadre representa una gran farra,
2: una festa,
0: amb tota mena de folklore. Ja van les dones disfressades, sembla que hi hagi gegants
2: capgrossos,
0: no? Fira, instruments, molts colors... menjar, i com deia,
1: també mariners, no?
0: Mariners, sí. I alegria. No?
2: És sensació de revetlla. És un període seu colorista. Deixa'm posar-te una miqueta en context.
0: Sí.
2: Com et deia, Maruja Mallo, que en realitat es deia Ana Maria Gómez, viu durant pràcticament tot el segle passat, i és l'artista més representativa a nivell pictòric de la generació del 29. Ella està a Madrid, encara que és gallega, està a Madrid a la Residència de Senyorites, que era la versió femenina de la Residència
0: de
2: dels Nois.
0: Sí, d'Estudiantes.
2: I és íntima amiga, però quan et dic íntima, et vull dir que formava part del grupo de la Perdiz, em sembla que es deien, que només hi havia uns quants selectes que podien anar, amb Dalí, Buñuel, Lorca...
0: Amb Lorca, anant de
2: formar Madrid, part... 100% d'aquest
0: grup. Sí, és que a mi em sona Maruja Mallo.
2: La respecten, l'admiren, una tia lliure totalment, que durant la Guerra Civil s'exilia i viu a París, viu a Nova York, té amistat amb Warhol, amb els surrealistes, amb Breton... és a dir, una dona de món totalment lliure, que fa uns quadres fantàstics, té una primera època colorista, que és aquest quadre és del 27, els fantàstics anys 20, no? Tot era color i llum i festa, i després té una època una miqueta més obscura i torna aquí cap als anys 60 i mor molt gran, acaba sent fins i tot una icona de la movida madrilenya.
0: Ah, sí, i on està penjat aquest quadre?
2: Aquest quadre està al Reina Sofia. M'agrada que em facis aquesta pregunta. El Reina Sofia, que és un museu, com sabeu, amb un tamany humà, no és una bestiesa tipus el Louvre o fins i tot el Prado. Hi ha tres quadres que no se'ls pot perdre ningú. Un, òbviament, és el Guernica.
0: Sí.
2: Un altre el vam fer la primera temporada. És un quadre que és com un cub, també amb tints molt surrealistes, que es diu Un Mundo, d'Àngeles Santos.
0: Ah, meravellós, sí.
2: I l'altre quadre que ningú es pot perdre és aquest.
0: És aquest.
2: És aquest, que és també un quadre relativament gran.
0: Però
2: que és...
0: com es diu el quadre, per això?
2: Es diu La Verbena, La
0: Revetlla. Es diu La Revetlla. Què et porta a parlar?
2: Què feia, Mana, tu i jo, que tenim una edat similar? Què... Una de les coses que feies abans quan sorties de festa en dies assenyalats, com per exemple una revetlla de Sant Joan o la nit de Cap d'Any, hi havia una part de tu que pensava que què podia passar?
0: Que m'enamoraria, que buscaria, que trobaria algú...
2: Podia ser que lliguessis.
0: Lligar.
2: Lligar.
0: Com... Segueix utilitzant aquesta paraula. Lligar, eh?
2: No sé, no ha passat de moda. Però clar, el concepte...
0: No, Joan?
1: No, perquè...
0: Com que no?
1: Bueno, clar, és un verb que no pot passar de moda, lligar. És com si diguessis...
0: Per això...
1: Passa de moda menjar, no?
0: No, però lliga. Igual, jo què sé. És a dir, lligar i seduir és el mateix?
2: Lligar... Sí, intentar coquetejar. Seduir. El que passa que seduir jo crec que és més ampli, no? Ho fem amb més...
1: Sí.
2: Nosaltres intentem seduir els oients. Ens intentem seduir entre
1: feina,
2: nosaltres.
1: També.
2: A la feina,
1: sí,
2: no,
1: sí,
2: no sempre té una connotació...
0: Lligar té una finalitat?
2: Lligar té una finalitat de, no, més eròtico-festiva, no, si vols, de ser vist, de connectar des d'aquest terreny.
1: Però no tothom té els mateixos objectius per lligar.
0: Aquí,
1: és a dir,
0: val. O sigui,
1: no tothom
0: va de lligar
1: lliga per
0: avui,
1: aconseguir
0: va
1: el mateix
0: lligar.
1: Objectiu. Hi ha gent que prefereix doncs, per tenir sexe esporàdic, hi ha gent que prefereix...
2: Una bueno, recerca més romàntica
1: li,
2: a llarg termini.
1: O perquè li agrada també el
2: sí,
1: coqueteig aquest,
2: l'objectiu
1: no?
2: L'objectiu és diferent, i el target a nivell de persones és diferent. Però jo crec que si comparem les generacions, jo què sé, les persones que ens puguin estar escoltant de 45 en amunt, o les persones que tinguin ara 20, 25, fins i tot 30, i per descomptat els més joves, crec que hi ha hagut un canvi de paradigma en la manera de lligar, no tant en el desig, que el desig es manté, continua sent una cosa molt multifactorial i més abstracta, si voleu, però els canals, els ritmes, les normes socials amb les que construïm aquesta atracció o aquest desig per atraure són radicalment diferents.
0: Ho dius per les aplicacions?
2: Per les aplicacions i per com ha evolucionat el món en general.

0: per les aplicacions i per com ha evolucionat el món en general, no? Abans lligar era una cosa molt més local, molt present, amb uns tempos lents i que es feien uns espais molt més acotats, no? Lligaves o en el teu entorn social més directe, que podia ser el barri, els amics o la feina, o en festes, com una revetlla, com el dia de Cap d'Any, o en llocs que es repetien molt, no? Jo, per exemple, en el meu cap, a mi em ve el Rock 34, que és on jo sortia, i cada setmana anaves al Rock 34.
1: Però era un bar.
0: Era una discoteca.
1: Era una discoteca.
2: Un moment, el Rock 34. El Rock 34 on era?
0: A Vic.
2: Clar, per això em sona tant, perquè era, clar, molt, era conegudíssim, Rock 34.
0: Clar, tio, és que jo soc de Prats de
2: Lluçanès. Clar, sí, sí.
1: Que encara existeix, el Rock 34.
2: Ja estava tancat quan jo era adolescent, però... Clar,
0: fa molts anys que està tancat.
2: Familiars
1: i, penyals,
2: i amics més grans havien anat moltíssim al Rock 34.
1: Gràcies, Joan. M'encanta, sí, sí,
0: m'encanta, sí. aquesta
1: veus? Mira, tu,
0: col·locació,
1: per tu era
0: el plastocè de la meva adolescència. Però sí, i què passava? Que tu anaves al Rock cada setmana. I no només hi anaves amb el mateix grup d'amics, més o menys, sinó que trobaves gent que potser sabies que aquell era de Torelló, o t'havien dit que era de Perafita, però eren cares que es repetien. Sí. Era una cosa que...
1: I l'emoció de tornar-te a trobar aquella persona...
0: Que feia una setmana que estaves desitjant trobar, i que era tot com molt lent. I això no és banal, perquè això reforça un tipus de transmissió cerebral, que són les vies lentes.
1: Però estàs dient, en comparació ara, que ara va ràpid.
0: Ara tot és ràpid, tot és immediat, tot és... I especialment si parlem de les aplicacions, no? Però la societat és molt més immediata, és molt més finalista, té molta menys paciència. Abans l'espera formava part del fet de lligar. Formava part de la vida, en molts aspectes. Perquè t'esperaves perquè havies quedat amb l'amiga a la plaça i t'havies d'esperar que arribés, perquè t'esperaves que algú truqués al fixe de casa teva i havíeu quedat a les 9 i potser a les 9:30 i no t'havia trucat i t'estaves esperant. Perquè esperaves una carta.
1: No hi havia mòbils, clar.
0: L'espera formava part de la vida i, per tant, també formava part de lligar. I això feia que els circuits de recompensa que es posaven en funcionament eren circuits lents. I els circuits lents, com que la pujada de dopamina i la baixada és molt més lenta, no generen aquesta sensació de buidor, aquest impacte de plaer intens però molt ràpid, que després desapareix i deixa una sensació que no és de plenitud.
1: Allò era positiu, estàs dient, i allò d'ara, com ho qualifiques?
0: No vull qualifiques? Ser catastrofista.
1: No, ara ara va
0: ara
1: tot
0: hi ha
1: amb...
0: coses bones, Anna. Per exemple, hi ha molta més... Hi ha molt més vocabulari per parlar de les emocions, hi ha molta més consciència del consentiment, hi ha molta més autopercepció, però hi ha alguns aspectes que jo crec que com a societat hem de ser crítics, no? Hem d'intentar reflexionar i compensar-los en la mesura del que sigui possible, perquè aquesta llibertat s'acompanya moltes vegades d'una major angoixa.
1: El de la dopamina és molt interessant.
0: El de la dopamina és... Clar, és que li diem els circuits lents i ràpids perquè els axons de les neurones, és a dir, si teniu en ment una neurona, té una part com més rodona a dalt, no?, que té les dendrites i una espècie de tronc. És que hi ha axons més llargs i axons més curts. I les vies lentes són lentes perquè tenen axons més llargs. I les vies curtes són curtes perquè els tenen més curts. I, per tant, generen aquestes reaccions més ràpides en el temps, però que a la vegada tenen una deflexió més sobtada i ens deixen més sensació de buit i d'haver de tornar a començar.
2: És que ara que parlem de l'acció de lligar, tu creus que aquestes aplicacions, tal i com s'utilitzen, es podria... No sé si està mal anomenat el concepte lligar, perquè al final el lligar és un concepte de et conec, parlem, veiem si ens agradem, si no, entres en una mica de flirteig... I al final, tal com estan plantejades les apps, són pràcticament com un catàleg, com una distracció en la que acaba sent com fins i tot deshumanitzant. Veus la fotografia d'una persona a l'altra, en el que simplement el que veus és la imatge i les fotografies que
0: selecciona. Hi ha una identitat impostada, no?, d'alguna manera. És una identitat, és una operació de màrqueting, és el que tu vols mostrar. I això fa que, com que aquesta identitat es presenta abans de la trobada, diguéssim que el primer contacte ja està esbiaixat per unes expectatives que no poden correspondre de manera massa exacta a la realitat, no? Corresponen a aquesta realitat virtual que nosaltres hem volgut mostrar, que hem volgut crear, que no necessàriament ha de coincidir amb el que realment passarà quan ens trobem. Per altra banda, hi ha una falsa sensació d'abundància. Abans érem molt conscients de que al final, per gran que fos el Rock, que era gran, no et creguis, però era un espai limitat.

0: limitat. Tu sabies que les teves possibilitats estaven limitades. Ara no, ara hi ha una falsa sensació de que és infinit, sí. De que les possibilitats infinit, de trobar a la persona amb la que tu realment vols lligar són infinites. No
1: tu lligaves, mai. Raquel?
0: Jo no lligava gens. Però és que jo era molt alta, Anna. I potser una mica xula, també. Però principalment era molt alta.
1: Clar, és que m'encanta com aquest... ho has dit, és que no m'ho crec, que no lliguessis.
2: Aquest tòpic que hi ha, de que potser és veritat, els homes lliguen diferents a les dones sempre esperen que l'home vingui, l'home sempre ha de ser el que pren la iniciativa, això ja ha passat, o sigui, està passat totalment.
0: Jo crec que
2: totalment.
0: Això està canviant molt, afortunadament, però abans era així.
1: En el món hetero, sí, no?
0: Abans era així, i clar, si tu li passaves un cap a tothom, doncs no venien homes.
2: Clar.
0: Que és el que em passava a mi.
2: I les dones que mostren seguretat també segurament són les que espanten més els homes heteros.
0: Sí.
1: De totes maneres, ara parlàveu de discoteca, de si a la setmana següent veuries la persona.
2: Jo
1: però...
2: vull tornar a les apps, eh?
1: Perdona, sí, però al lligar també es pot lligar al metro.
0: Sí.
1: No? Bueno, me'n recordo aquella pel·lícula, clar, també
2: però,
1: és el Presto C, del Robert De Niro i la Meryl Streep, que es van trobant, em sembla que es van enamorar-se, i es van veient cada
0: però,
1: dia al tren.
0: Però també és una cosa molt lenta.
1: Lenta, clar. Però
0: anem,
1: ara...
0: Anem a veure, anem a fer una prova estadística. Joan, tu on vas conèixer la teva parella?
2: Per aplicació.
0: Anna?
1: Aplicació.
2: Clar, silenci a la sala.
0: Clar, passa molt silenci a la sala. Jo no, eh? Jo el vaig conèixer.
2: És veritat, però...
1: Tu no...
2: Que segurament sense les aplicacions molta gent... Hi ha aquesta cosa de que t'atreviries a fer un primer pas si trobes algú al metro, però les aplicacions generen aquesta sensació de que tu dius del món és inabastable, i no sé si et passa o amb pacients que veus que això els genera molta frustració, perquè sempre té molts, i fins i tot amics amb els que parles... Que
0: sensació de ser reemplaçable en qualsevol moment.
2: I alhora també que sempre penses que trobaràs algú millor de la persona amb la que estàs parlant.
0: Això ho vam parlar algun dia, que la gent abans es separava més perquè era infeliç, i ara la gent es separa més per la sensació de que pot ser més feliç. No tant perquè sigui profundament infeliç, sinó per la creença de que hi ha una realitat millor. Mm. Perquè les possibilitats són infinites, són inabastables, de fet.
1: Les persones que saben lligar, per què saben lligar? Perquè saben seduir més, que abans dèiem, és diferent, però...
0: Perquè saben llegir les mirades, els silencis, perquè saben sostenir-los, perquè saben mantenir l'atenció. És que mantenir l'atenció és molt seductor. Fins i tot la vergonya és molt seductora. Però ara no tenim, moltes vegades, això són matisos...
1: Lligaven els que anaven d'intensos o intenses, això també és veritat.
0: Bueno, jo crec que hi havia diferents... La vergonya també és molt seductora, Anna. Pensa un moment. Mm. Algú que tu t'adonis que la teva presència li genera vergonya és molt seductor. Però tots aquests matisos, tan importants i amb tant de pes, en el món digital són bastant invisibles. Mm. Perquè tot ha de ser massa ràpid. No tens temps per aquesta orfebreria, no? Per aquesta cosa tan delicada. I jo crec que en aquest sentit hi ha una pèrdua.
1: És a dir, que tu recomanes posar el fre de mà i anar més lents.
0: Jo penso
1: dins
0: que
1: la mesura
0: si més
1: possible.
0: No, si les aplicacions són la manera que ara tenim de conèixer gent, no fer-ne un ús tan algorítmic, no? Perquè hi ha un altre perill, que és que l'algoritme et mostra el que ell creu que tu t'anirà bé. I per tant, et posa en contacte amb persones que s'assemblen a tu. Mm. I a la vida real, el match no sempre es construeix així. De fet, moltes vegades es construeix justament per oposició. I en canvi, l'algoritme et va mostrant sempre el mateix perfil de persona, no? I en base a allò que tu li dones like, d'alguna manera va refermant un tipus de públic que és poc variat. Mm. Que fins i tot podríem, ja, si em permeteu l'expressió, en una palla mental, parlar de la varietat genètica de l'espècie. Si sempre m'estàs ensenyant el mateix, a 200 anys vista, això no podria ser totalment distòpic? Doncs realment no ho sé.
2: Hi ha les parelles que s'han conegut per aplicacions, tenen alguna, no sé si dificultat, o és possible que acabin, que trenquin abans que les que no s'han conegut per aplicació. El fet de conèixer per aplicació també afecta posteriorment a la relació?
0: T'obliga a fer un treball...
2: Ara sembla que estem fent nosaltres...
1: Sembla
2: que estem fent nosaltres la consulta.
0: T'obliga a fer un treball de coneixença de l'altre molt important.
1: Però perdoneu, igual que coneixes algú en un bar, no tens ni idea...
2: Deixa que parli l'experta.
0: Sí, Anna, però si tu coneixes algú en un bar avui i immediatament comences una relació o te'n vas al llit, exactament igual. Però comparant, que era una miqueta l'objectiu de la sessió d'avui, comparant amb,
1: no
0: el que passava,
1: res, Joan.
0: Amb el que passava fa 30 anys,
1: sí.
0: Quan tu arribaves a aquesta primera trobada més física, si vols, moltes vegades ja feia molt que coneixies aquesta persona. Mm. Ja li coneixies molts matisos, moltes expressions, moltes mirades. Sovint tenies un cercle comú amb el qual havies rebut informació d'extraperlo, per dir-ho d'alguna manera, però que també era rellevant. No era un autèntic desconegut del que tu només coneixies aquelles facetes que ell o ella t'havia volgut presentar i destacar a priori. I en aquest sentit, jo crec que era més genuí. Aleshores, el que sí que és important, si la via que ara tenim de conèixer gent en aquest món tan digital són les aplicacions, és que tinguem consciència d'aquest possible hàndicap i intentem compensar d'alguna manera.
1: Estàs dient que vam tenir sort, no? Raquel, encara que tu no el lliguessis.
0: Jo crec que sí.
1: Jo tampoc, eh?
0: Jo crec que sí. Home, alguna vegada vaig lligar, tampoc va ser un drama.
1: Però tenia amigues que eren...
0: Però les meves amigues lligaven molt bé.
1: Igual. Jo, i sabíem fer millor.
2: Mai era corresposa. És a dir, respecte a qui jo decidia lligar amb qui em venia a mi a lligar-me, mai encaixava això, saps? Però bueno.
1: Ara seguim la conversa fora, que ben teje amb la graderia.
0: També teníem de frustrar-nos més, eh? La frustració... Era, no passava tantes vegades, però era molt profunda perquè tot el cercle ho coneixia.
1: Tu lleu de seguir-me fora. Gràcies. Fins aquí dos dimecres, petons.
3: Ràdio Barcelona. Cadena SER. Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
5: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
6: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Després de nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La 7, Laura Polo del Foc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa 6 anys que a Catalunya no es registra cap adopció de la Xina. El govern xinès va suspendre les adopcions internacionals el 2024, però això no ha estat sempre així.
1: Entre finals dels anys 90 i principis dels 2000 van arribar a Catalunya més de 3.000 criatures procedents de la Xina, la majoria d'elles nenes, que ja són dones adultes, i moltes d'elles s'han començat a sentir la necessitat de compartir la seva experiència d'adopció i saber si aquesta ha marcat o no la seva identitat.
0: Lian, 27 anys, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Benvinguda al balcó. Quan et pregunten d'on ets, que jo sé que ho fan, tu què dius?
2: Jo dic que sóc de Tarragona. I llavors la gent se'm queda mirant i no saben com continuar i tot seguit és un però... D'on ets de veritat?
0: Clar, tu et molesta perquè volen preguntar una altra cosa, no? Sí. Què volen preguntar, en realitat?
2: Jo suposo que volen preguntar on vaig néixer, que és la pregunta com que a mi em semblaria més natural o no em molestaria. I això, i de petita em molestava molt.
0: Et molestava molt, eh? Què els deies?
2: De petita em costava reaccionar. Era com que ja directament els deia que era adoptada. Ara, com que ja fa molt temps que m'ho pregunten, jugo una miqueta més i em permeto, doncs això, contestar que soc de Tarragona i esperar a veure quan tarda l'altra persona també a intentar resituar-se.
0: Els hi fas treure els colors, vaja.
2: A vegades.
0: A vegades. Quan comences a voler explorar la teva identitat?
2: Per mi la veritat és que és una cosa que ha anat sent un degoteig lent. Jo, durant molts anys, quan era petita, entre cometes, no volia saber res de la Xina, però no en el sentit del rebuig o odi, sinó com més de la indiferència. Jo, ara, com sent més gran, el que penso és que, clar, tota la meva classe, amb qui anava els meus companys, eren blancs, la meva família també, no només els meus pares, sinó com tota la meva família altra, i totes les meves referències a la tele, el que llegia, etc. també. Per tant, jo no sentia ni una connexió ni res com allà, tot i saber, òbviament, des de sempre que he nascut a la Xina. Llavors, era una miqueta així, no?
0: Clar, i què ho dispara? Què fa que diguis, ai, mira, ara vull preguntar-me?
2: Jo, en realitat, és des d'haver estudiat comunicació audiovisual que començo, doncs, bueno, a veure pel·lis, a veure com la gent treballa, sobretot també li explicava a la Laura quan vam parlar que tota aquesta onada de cinema femení, català, que és més des de la intimitat, bueno, jo estic de la Pompeu Fabra, això ho portem molt, a tots aquests referents. Llavors, començo com a veure que hi ha una possibilitat d'explicar també això, com qui ets des d'un altre lloc, i és allí com quan començo a pensar que puc fer alguna cosa amb la Xina, amb la identitat, però tampoc sé cap a on tirar en aquell moment.
0: Pel·lis com les de la Carla Simón?
2: Sí, esclar. Sí, sí, de fet, l'estiu 1993 és un dels nostres referents del nostre final, del nostre TFG, que vaig fer amb unes companyes, llavors...
0: O sigui, et va remoure, perquè allà ella explora sobre... No ho ha deixat de fer en totes les pel·lícules que ha fet, però allà alguna cosa es mou dins teu.
2: A mi, sobretot, o sigui, m'agradava veure com s'explicaven o des d'on creaven. A mi em van inspirar molt com la signatura de guió que vam tenir a tercera carrera, també aquí, com a vegades no li he escrit mai més, però el Pep Garrido també, com moltes gràcies per algunes de les classes que després han servit per algun taller que estem fent, pels me'n recordos, i amb aquestes referències, doncs també això, sobretot des d'on crees.
0: I aquí és un projecte en el que no estàs sola i en el que comences a implicar aquí.
2: Sí, doncs en aquest projecte som tres, que jo li dic al grup motor. Hi ha l'Àlex Llorenç i la Marina Fu, i llavors jo també, i amb elles, que també han estudiat comunicació i també són, o sigui, de la mateixa universitat que jo, tenim ganes d'explorar aquesta identitat, no sé si barrejada o complexa, catalana, xinesa, i després de com anar-ho parlant i investigar-ho i tractar-ho, veure com podem oferir, en aquest cas el que volem fer és un documental, per explicar-nos una mica, per explicar que a la mesura que nosaltres ho entenem i ho tornem a aprendre també, doncs què és l'adopció internacional a la Xina, què comporta, què ens ha anat passant al llarg dels anys, com estem ara, perquè una mica com, bueno, fer com l'audiovisual des de nosaltres i no des d'algú que ens pregunti.
3: Però, mira, però, no, dit, que no, no és només des de vosaltres, sinó que heu obert com sí. el projecte a moltíssima gent. Com ha estat això?
2: Bueno, jo estic des de fa ara un temps treballant a una associació cultural que es diu El Parlante, també Gràcies, que també una mica fan de padrins d'aquest projecte, i allí fem educomunicació. Llavors, l'educomunicació és una manera d'entendre la comunicació com si l'educació i la comunicació fossin dues cares de la mateixa moneda. Sí. I d'aquesta manera, la comunicació esdevé una eina per la transformació social i, per tant, tot es mou com en el voltant del diàleg. Sí. La idea és una mica complexa. La idea d'això és poder fer sessions, tallers i com uns projectes una miqueta pausats i de llarga durada, idealment, on a través d'aquesta cohesió de grup i després de treballar, doncs, depèn del tema que estiguis, amb el col·lectiu que estiguis o el grup que estiguis, el que toqui, al final del procés hi ha hagut com una transformació en aquest grup, no? Per tant, jo quan vaig descobrir una mica això de la educomunicació, vaig fer un curs i em van dir com, pensa un projecte que poguessis aplicar això. Pot ser amb l'audiovisual, com és en aquest cas, però també podria ser amb altres arts, eines, etcètera, no? Vull dir, el teatre, el més plàstic, la música... Llavors, a partir d'aquí, era com... Vale, jo m'agrada molt l'audiovisual i vull fer aquest producte final, no? Vull pensar-lo i no vull pensar-lo sola, però també crec que podem anar amb aquests tallers a diferents llocs.
0: Mira, deixa'm saludar, perquè no has vingut sola, has implicat, no?, a més gent que participi en aquests tallers. Hi ha la Júlia, de 28 anys, i la Jana, de 24, també adoptades de la Xina. Com esteu?
4: Hola, moltes
2: Hola, bona
4: gràcies.
2: Bona tarda,
0: Júlia. Vau tenir clar que volíeu participar, Júlia, amb la Lian?
4: Doncs sí, tant. Vull dir, per mi va ser el punt... perfecte per realment obrir una mica els meus documents i la meva història.
0: Quina era la teva història? S'havia parlat a casa de l'adopció, aquesta identitat que vol explotar la Lian, també la sentida tu, d'aquesta necessitat?
4: Doncs en aquest cas jo crec que sí, que ho compartim fermament, i bé, jo per mi és des de ben petita, i jo diria que realment des de que va haver-hi tot el procés de canvi de país, de marxar de Xina i arribar a casa, la meva mare sempre em va explicar una història, i és curiós perquè aquesta història també parla de la meva arribada en avió a Catalunya. Fa gràcia per això que també el projecte es digui Els Tres Vols, perquè la meva mare, quan m'explicava la història, és que jo havia nascut en un altre punt del món i que ella i la meva àvia havien agafat un avió i m'havien anat a buscar. Llavors, la història dels nens venen de París amb cigonya, en el meu cas és, jo vinc de Xina i he vingut amb avió.
0: I sempre n'heu parlat, com deies, obertament.
4: I tant, sí, sí.
0: Jan, en el teu cas, participar en els tallers és important, també tenies aquesta necessitat d'explorar la teva identitat i de com estaves aquí?
5: Sí, per mi va ser una cosa molt interessant, perquè sí que com a persona adoptada de la Xina és una cosa que planteges i qüestiones, però és un procés que jo havia fet sempre sola. O sigui, jo havia llegit, havia mirat pel·lícules, havia fet com tota la reflexió interna, però no m'havia pensat mai que és una cosa que podia fer com amb grup. I vaig pensar que era superinteressant.
0: Però de petita, segurament, perquè aquests viatges es feien a vegades en grup, tots coneixem famílies que hi han anat, tampoc parlàveu entre vosaltres de petites sobre aquest tema?
5: Jo mantinc encara contacte amb les nenes que ens han adoptat juntes del mateix grup, però és una cosa que tenim com molt natural, llavors no és una cosa que ens poséssim a sentar un dia a parlar de com, qui som realment o la nostra identitat, sinó que era una cosa molt normal, i per mi eren les noies amb les que vaig venir de la Xina i ja estaven amigues meves, però sí, sí.
0: Vosaltres també manteniu contacte?
4: Doncs jo, en el meu cas, quan la meva mare em va adoptar, el seu procés va ser una mica diferent. Jo vaig néixer el 97 i ella em va adoptar el 2000, principis del gener, i jo ja era aquí. I llavors, tot el procés va ser molt diferent, perquè no va ser a través de Gaia ni cap altra entitat, sinó que directament ella va contactar amb les ambaixades. Mm. Llavors va fer tot el procés, ambaixada espanyola, ambaixada xinesa, i així.
0: I en el teu cas, Lian?
2: En el meu cas, el procés va ser per agència. En el, i tinc una germana petita que un cop els meus pares van saber com funcionava tot, el seu procés ja va ser a partir d'associacions que en aquell moment es dedicaven a acompanyar famílies que adoptaven. Llavors jo sí que he tingut noies i famílies al voltant, sobretot quan era més petita, que es feien un munt de trobades, però, bueno, però jo no tenia un grup com a tal, o sigui, creixent, perquè sentia que els meus pares sí que anaven quedant i els anaven veient, però clar, els meus amics eren els de la meva classe. Mm. O els que feia coses fora de classe, extraescolars, però aquesta gent, o sigui, aquestes noies les veia molt poc. Llavors no tinc com en el cas de la Jana, doncs un grup que hagi anat creixent, i aquest era un dels temes, no? El poder reunir-me amb altres noies i veure si les coses eren iguals a les altres cases, si no, si, què havia passat.
3: Clar, perquè mai havíeu compartit com les vostres experiències d'adopció amb gent que hagués passat pel mateix procés i ho necessitàveu en aquest sentit?
2: Per mi és curiositat. O sigui, com una curiositat, jo crec que, bueno, sana o bona, no és com una cosa de, en el meu cas, des del trauma o des d'un lloc fosc, sinó des del realment de, tinc una germana, puc parlar amb ella, però no he pogut parlar amb ningú més perquè no tenia un contacte, però no estaven al meu voltant, no eren amigues meves, llavors.
0: Però per on passa aquesta curiositat? Què és el que aneu a buscar, diríem, a través d'aquests tallers relacionats amb la identitat? Els vostres orígens, saber coses del país on vau néixer, què és el que mou aquesta necessitat?
4: Jo, en realitat, penso que és tota una barreja i tot un conjunt de coses, però per mi, per exemple, personalment, penso que és un espai que s'ha creat justament per poder compartir les experiències que hem viscut totes i, a la vegada, també conèixer l'experiència que ha viscut cadascuna, perquè, tot i que compartim un mateix origen i potser una mateixa situació, després, al final, cadascuna té la seva vida i les coses que li han passat són úniques.
0: Jana.
5: Pues jo també penso que és una mica de la curiositat. O sigui, jo sempre dic que, per mi, en el meu cas, l'adopció sempre ha sigut un tema molt positiu. S'ha tractat també com el cas de la Júlia, com un conte i tal, i jo sempre era una cosa que tenia molt normalitzada, però sabia que hi ha altra gent que no. I era com també de la curiositat, però també de conèixer altres realitats a la meva.
0: Tu ara, Lian, deies, no des del trauma, no? Has dit, però hi ha una de les paraules que m'ha cridat l'atenció dels tallers, que és la ràbia.
2: Sí.
0: Per què?
2: Bueno, perquè, vulguis o no, al llarg de la nostra vida, tot i no ser tampoc tan grans, ens passen situacions de, bueno, de ser diferents, de... sobretot a lluir, no?
0: Com quines? Explica, poseu exemples, si podeu. un l'has dit, des d'on d'on vens, no?
2: A mi un que sempre fico d'exemple, a vegades quan vaig a fer tallers o em pregunten així ràpid, és que a la cua del súper m'han preguntat d'on soc. O sigui, que és una mica el mateix, però a la cua del súper mentre pagava. O quan vaig a algun bazar, també parlar amb la meva germana en català tota l'estona, perquè si no ens confonen amb treballadores i ens pregunten on estan les coses. I un dia em vaig enfadar moltíssim perquè estava en un d'aquests gegants i m'ho van preguntar 3 cops i anava amb un carro o sigui, ple de coses i pensava, ostres, no ho sé, saps com, de veritat. És que no et pregunten ni hola, treballes aquí, o i perdona, és com, on és això?
3: No?
2: I tu, no sé.
0: Però, Lian, pot ser un error comprensible, eh? Ho dic, no la defensa, però no mala fe, no?
2: Sí, o sigui, òbviament, i també s'entén...
0: Però tu sents ràbia, igual.
2: S'entén no? Molt fàcil quan és amb mala fe o no, però també et cansa.
0: Et cansa.
2: Perquè, clar, no és un dia, és com tota la teva vida, tota l'estona. Clar. Llavors, algun dia estàs millor, algun dia estàs pitjor, i algun dia penses, mira, jo vull...
0: Clar.
2: Passo.
0: Més exemples, Júlia.
4: En el meu cas, una de les coses que fa molta ràbia és que, a part de que això, no?, que la gent no és conscient del que realment està preguntant i el que vol saber, és també que a vegades directament suposa. Jo, en el meu cas, físicament, no tinc una fisonomia que diguis és que ets xinesa del nord, no. Jo, a mi m'han dit tailandesa, m'han dit filipina, m'han dit vietnamita, m'han dit de tot excepte la xinesa. I clar, és curiós perquè dius, ostres, en comptes de preguntar-me o... realment dir, ostres, de quin és el teu origen, directament és, ah, tu ets filipina. Mm. I clar, fa molta ràbia perquè ja no és que sigui com una pregunta, una afirmació amb diguem, més o menys bones intencions, sinó que aquí és una afirmació sense tenir la més remota idea ni haver preguntat una cosa que al final també penso que és molt personal. Al final cada dia trobes que has d'estar justificant-te i argumentant sense un motiu real de dir, ostres, tu en quin moment necessites saber això de mi perquè després de saber-ho, què en faràs? Clar. No aporta.
6: No aporta. Jana.
5: Mira, un exemple que just ha passat fa poc és que la meva parella ara ha començat a treballar. La meva parella és d'aquí, de Catalunya, i és blanc. I...
6: riuen. La Lian i la Júlia riuen. És blanc, diu.
5: I ell, bueno, pues, ara la feina i tal, pues, un dia va dir que tenia una parella que era de la Xina. I que els seus companys li estaven dient, ah, pues, tu saps parlar xinès? I ell, no, la meva parella porta aquí molts anys, és catalana, tota la vida. I m'estava dient com, ai, és que ho haig d'explicar com 400 vegades a tothom que conec. I li dic, pues és que és el que haig d'explicar jo a tothom que conec, saps? Llavors, com...
6: Ell és també... el donar explicacions,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
3: I en aquests tallers, o sigui, heu compartit moltes coses, com és la ràbia en aquest sentit, però segur que també heu trobat diferències entre vosaltres, no? Perquè, Lian, amb tu parlàvem que a vegades s'assumeix que totes les persones adoptades a la Xina, on sigui, partiu de la mateixa experiència. No sé si heu trobat moltes diferències en aquest sentit.
2: És que jo crec que és com tot alhora. No sé si ara esteu d'acord o no, però és difícil d'explicar perquè, mira, partim de la base també d'aquesta idea d'una història compartida, que també, aprofito bé, és el títol que va sorgir d'una peça petita audiovisual després de fer un parell de focus group amb l'Àlex abans de començar aquest projecte més gran. I crec que és real, vull dir, com estem aquí, no?, com deien, per trobar aquests... no?, com sentir-nos compreses, compartir-ho, etcètera, però alhora també... tot i aquesta experiència compartida, cada una del tema que estem parlant com que ha viscut la seva pròpia experiència, saps? Vull dir, des de punts molt diferents. Llavors, a mi una de les coses que més m'agrada és com veure això, veure les diferències, tot i estar dins d'un mateix marc, perquè sentia com que el relat molts cops és aquest, el de o tot està molt bé i és perfecte i és magnífic adoptar i tothom hauria d'adoptar gairebé, o el ostres, hi ha molts problemes, no?, com has hagut de treballar-t'ho, o anar al psicòleg, o t'ha portat aquests problemes. Llavors, l'entremig o la barreja com que una mica no existia o no he sentit que existeix. Llavors, en aquest projecte jo crec que passa i el que m'agrada és que sí que sento que passa això.
6: Que cada una aporta la seva experiència. I que és veritat, hi ha diferències, no? De la Xina, heu parlat molt de la curiositat, però no sé si és la Jana que hi va anar. Vas estar a la Xina?
5: Sí, fa un parell d'anys, sí.
6: Per què hi vas anar?
5: Sí, jo vaig començar a estudiar xinès de petita, així que és una cosa que sí que tenia amigues que no volien, o sigui, però anaven en banda, i jo, en canvi, a mi els meus pares em van dir que si volia provar, i vaig dir que sí. Però, o sigui, en 4 anys jo vaig dir que sí sense ser conscient com de tot, no? I a mi, pues, anava a classe, a mi m'agradava, ho trobava divertit i m'agradava per això. Però clar, llavors vaig seguir amb el xinès i al final pues, va arribar un punt que era com sí, o sigui, haig d'anar. I va ser molt xulo perquè vaig estar un parell de mesos estudiant a una universitat a Xangai i després van venir els meus pares a visitar-me i vam recrear el viatge que vam fer quan em van anar a buscar.
6: I com va ser?
5: Va ser molt emocionant.
6: Que emocionant.
5: Sí.
6: O sigui, vas anar...
5: Als mateixos hotels. De visitar, sí.
6: I ells t'anaven explicant, aquí et van veure per primera vegada.
5: Sí, a més, bueno, els meus pares van filmar, o sigui, quan em van anar a buscar tenien una càmera de vídeo i tenien molts vídeos just el moment que m'entregaven en braços els meus pares, totes les primeres paraules, la primera rialla que vaig fer amb ells, llavors era com recrear tots aquests moments.
6: Júlia, tu tens aquesta curiositat a estudiar xinès, anar a la Xina... conèixer vídeos, tot aquest món que està parlant la Jana?
4: Doncs la veritat és que jo, en el meu cas, encara no he pogut anar a Xina, però la idea és anar-hi l'any que ve, i per mi l'any que ve també seria un moment bonic perquè seria 30 anys des de que vaig néixer jo, i llavors també seria un any clau. Jo de records en tinc pocs, vaig arribar amb 2 anys, i tot i així doncs, sí que recordo que en el moment en què, abans de ser adoptada a l'orfenat, jo anava amb una nena i ens fèiem moltíssim. Anàvem sempre una al costat de l'altra i, a més, doncs, quan ens van adoptar, perquè va ser en el mateix moment, van ser justament dues mares solteres i ella se'n va anar a València i doncs, jo vaig arribar aquí a Catalunya. I el tema del xinès... vaig estar estudiant xinès en el seu moment, però no vaig connectar mai. I d'alguna manera penso que jo vaig estar estudiant xinès mandarí. Jo no sé si parlava xinès mandarí o estava parlant el dialecte de la meva zona, que és Guangdong. Llavors, crec que en aquest moment no vaig poder connectar-ho i ara doncs estic intentant-ho tornar.
6: L'amiga de València, és que ara m'he quedat enganxada amb això, l'has retrobat?
4: Malauradament no tinc contacte amb ella ni amb altres noies que van ser adoptades en aquell mateix moment.
6: Però no ho has oblidat, eh?
4: No, això no. Crec que no s'oblida.
6: I no has buscat?
4: Doncs és una cosa que s'hauria d'obrir, és un nou que s'ha d'obrir, però ara mateix encara no ho he obert.
6: Lian, i la teva curiositat per la Xina, el teu interès, el xinès, tot això?
2: No, el xinès, pobres els meus pares, no sé si m'estan escoltant. Ho van intentar ells, em van portar de molt petita també amb aquestes classes lúdiques i així. A més, som de Tarragona, havíem d'anar a Reus, vull dir, doble... la hispanyola. Llavors, més tard sí que també amb la meva germana vam estudiar en una acadèmia i després amb una professora particular, però la veritat és que eren, o sigui, a mi em semblava molt difícil i no m'agradaven les classes, o sigui, jo no, al contrari, no m'ho passava bé. Llavors, sí que era com, a veure, tampoc, no sé, no era un drama, no era com odiós, però sí com que era com fins aquí, però...
6: Home, no és una obligació, no teniu, no? Perquè en el cas de la Jana
2: tenia
6: de gust.
2: Una mica també era com... Sí, són els meus orígens, però quins si no tinc tampoc ningú que parli xinès al meu voltant. I pel tema de fer un viatge o així... bueno, jo la curiositat que tinc és com que quan jo tenia 10 anys, em penso que era, el govern xinès va com proposar, no sé si eren unes famílies en concret o a la gent que estava com a les associacions aquestes que ajudaven a famílies que adoptaven, d'anar a Xina amb, o sigui, tota la família i fer com una visita. La veritat és que no ho sé si es va acabar fent o no. Jo sé que a nosaltres ens ho van dir, la meva germana i jo vam riure i vam dir no tenim cap interès d'anar a Xina ara mateix, preferim anar a Disney, a Estats Units o a un altre lloc, i allí es va quedar una mica. Però jo sempre he pensat...
3: Però ara t'ha canviat la concepció des de que fas els tallers?
2: Jo no sé si des de que faig els tallers o no, però una miqueta sí. És a dir, com, sí que penso que en algun moment aniré a Xina, però que no, ja tampoc sabia com quin tipus de viatge era. I una cosa com que sí que, justament per anar amb la Jana, m'ha canviat una mica, és com... Se m'han obert com altres idees de viatge, com el, per exemple, el que va fer ella, o, per exemple, anar amb diferents noies del mateix grup, o és el grup, vull dir, d'aquests tallers, i poder anar a visitar els llocs d'origen de totes i fer com un tour o així, que abans no m'havia plantejat. Llavors, això m'emociona molt més que un viatge super dramàtic personal.
6: Lian, amb tot aquest material, el que estan explicant a Júlia, a la Jana, totes les persones que formeu part, no?, d'aquesta recerca de la identitat, què en faràs? Estàs parlant d'un documental, sí. No? Tres vols, dirà. Quan el tindràs? Quan el veurem?
2: No ho sé. Sí que vull que acabi en un documental, i per això també amb l'Àlex i amb la Marina, aquest procés dels tres vols per nosaltres és el procés participatiu de recerca identitària. Llavors, el documental, no sé si serà així, ja ho veurem. I la veritat és que estem volent-ho... Bueno, el volem cuinar així. De fet, el nostre procés propi li diem xup-xup perquè vagi cuinant i perquè ens puguem anar nutrint també de totes aquestes converses, de com no anar tancant la idea que tenim ara, sinó d'anar veient què es va dient i de quina manera, de tot el que es diu, de la recerca, del que conversem, també dels vídeos familiars, de l'arxiu, i tot plegat, com acaba encaixant.
6: Si hi ha alguna jove, ara, que us està escoltant, no?, nascuda a la Xina, adoptada aquí en aquests anys que dèiem, que es posi en contacte amb vosaltres, no?
2: Sí, sisplau.
6: Quantes sou als tallers, normalment?
2: Acostuma a estar entre els 8 i 10, sí. Però l'últim va ser molt multitudinari, érem 17.
6: És que és veritat, som moltes.
3: El grup de WhatsApp som com 40 o així.
6: Noies, normalment.
2: Sí, hi ha
6: algun noi?
3: L'Àlex
6: i un altre noi. Lian, impulsora dels Tres Vols i d'aquests tallers, un projecte que busca explorar la identitat de les noies nascudes a la Xina i adoptades a Catalunya. I Jana i Júlia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Us ha passat bé, no?
4: I tant.
6: Era molt interessant el que explicàveu, de veritat, que moltes gràcies per haver estat avui al balcó.
2: Gràcies per convidar-nos.
6: Una abraçada.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
2: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
1: Y con menos esperas.
2: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
4: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
5: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
6: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
7: Aquesta és l'excepció. Sí, aquesta
8: és l'excepció. Dimarts a la una del migdia.
6: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
7: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
6: Però no, no.
5: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
10: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
11: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
9: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
12: Què t'hi jugues?
9: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó.
13: Bona tarda, són gairebé 9:15 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 10 d'agost. Arrenquem una setmana clau per definir la plantilla del Barça de la temporada 26-27. De moment, una de les carpetes ja s'ha esclarit. És oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. D'altra banda, el Paris Saint-Germain ja comença a posar la directa per Ferran Torres. El Barça ha rebut i rebutjat una primera oferta de 40 milions d'euros. Aquest matí, Julián Álvarez ha passat proves mèdiques amb l'Atlético de Madrid. Anirem cap allà amb el Pedro Fullana per saber quina és l'última hora del fitxatge, del possible fitxatge del Barça per Julián Álvarez, i també parlarem en aquesta graderia amb l'escriptor i exatleta Martí Pere Arnau perquè ens desgrani la figura de Rodrigo Hernández, del futur fitxatge del Barça i un futbolista tan reservat com interessant. De seguida aprofundim en tot el que ens ha deixat aquest dilluns 10 d'agost. Tenim el Lluís Colomer, el control tècnic. Arrenquem la graderia del balcó.

0: Anem per feina. Parlem primer del Barça i de les moltíssimes carpetes sobre la taula de Deco. Ho va seguint tot, minut a minut, l'Adrià Soldevila. Què tal, Solde? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Per proximitat, hem de començar per l'oficialitat de la cessió de Ronald Araujo, ja per fi, al Liverpool.
1: Sí, ho ha fet oficial el Barça fa uns minuts, que Araujo ja és nou jugador del Liverpool, cedit per part del Barça per una temporada, per tant, fins al juny del 2027 tindrem a Ronald Araujo cedit a la Premier, cedit al Liverpool, un dels millors equips d'Anglaterra, on podrà disputar tota aquesta temporada vestit de red. El Barça li desitja molta sort i, per tant, doncs, a partir de ja veurem a Ronald Araujo vestit amb la samarreta del Liverpool.
0: Important el fet que el Liverpool, Solde, assumeixi el salari d'Araujo, perquè no és precisament un salari baix.
1: No, no, és un bon salari el d'Araujo, des del top 5, top 7 de la plantilla, i, per tant, és important, ja que tampoc Flick no és que no hi comptés, però sí que és veritat que no hi tenia un 100% de confiança amb Araujo, sobretot amb l'estil de joc del Barça. És important haver-se després d'aquest salari, no només per substituir-lo per algun altre jugador, sinó també per incorporar l'incorporació de Rodri, que té un salari bastant alt, amb la qual cosa és una alliberació de salari bastant important, sí.
0: Ara que comentes el nom de Rodri Hernández, encara jugador del Manchester City, hi ha alguna novetat? S'ha produït algun moviment més en les últimes hores?
1: No, de moment no. De moment el que sabem és que el Barça presenta una segona oferta al Manchester City, la primera de 45 milions fixos i 15 de variables ja va ser rebutjada pel conjunt de Manchester. Ara el Barça està amb aquesta segona oferta, veurem si hi ha acord o no entre el City i el Barça. Hi ha acord total entre Rodri i el Barça. I el que espera el conjunt blaugrana és a veure si pot tancar-ho a les properes 48 hores i tenir el futbolista fet oficial el dimecres i, per tant, que ja es pugui també incorporar als entrenaments.
0: Un dimecres, Solde, on veurem si arriba o no, si es presenta Ferran Torres. De moment, el PSG ja ha començat a posar la directa pel seu fitxatge, perquè tu mateix ho deies, que era una mica estrany, no?, que haguessin arribat ja a un acord amb el jugador, però encara no haguessin presentat la primera oferta. De moment, aquesta primera oferta ja la tenim.
1: Ara sí, ha arribat. Són 40 milions d'euros, una oferta que el Barça ja ha rebutjat. I, per tant...
0: Ha durat poc, aquesta oferta.
1: Sí, ha durat bastant poc, bastants pocs minuts. El Barça l'ha rebutjat, espera una millora per part del Paris Saint-Germain, que també doncs, el Barça espera que arribin els propers dies. I el que desitja el Barça, igual que ho desitja amb Rodri, és que es resolgui el més aviat possible per poder encarar ja també el mercat de fitxatges i tenir doncs, la incorporació que considera oportuna al Barça, ja no només per substituir Ferran Torres, sinó per substituir Lewandowski i Ferran Torres, perquè el Barça perdria els seus dos nous, només quedaria Hamza Abdelkarim, i per tant el Barça doncs, hauria d'anar al mercat a fitxar un nou, veurem si serà Julián Álvarez o un altre. Ja vam parlar nosaltres, el que t'hi jugues el mes d'abril, que a Deco no només li interessava Julián, sinó que també li interessaven, o li agradaven molt, futbolistes com João Pedro o Lautaro Martínez. João Pedro... una millora contractual per part del Chelsea, amb la qual cosa queda pràcticament descartat, quedaria també Lautaro Martínez per allà, doncs veurem si acaba el Barça afrontant aquest viatge o no, però el que sí que vol el Barça és que resolgui el més aviat possible el tema PSG-Ferran, per tant, espera el club blaugrana que hi hagi una segona oferta millorada per Ferran Torres.
0: Parlem també de Julián, que ara el comentaves, ha tornat avui aquest matí a la disciplina de l'Atlético, de moment... evidentment continuarà fent vida normal com a futbolista que és actualment de l'Atlético. No sé, això el Barça com s'ho ha pres i què pensa, què creu que pot acabar passant amb Julián?
1: No, s'ho ha pres bé perquè el Barça, ja vam explicar que no li demanaria a Julián que forcés res, que forcés la sortida siguent poc professional, és a dir, no presentant-se a entrenar o declarant-se en rebel·lia. Això el Barça tenia clar que no ho faria ni li demanaria a Julián. Estem dins de la normalitat ara mateix, eh? Julián tornarà als entrenaments, el que espera el Barça és que Julián parli amb qui ha de parlar, ja sigui amb Simeone o amb els dirigents de l'Atlético, i intenti que s'asseguin a negociar, que s'asseguin a negociar amb el Barça, que és una cosa que ara mateix no es preveu, eh? Ja saben els dirigents del Barça i sap Deco també la direcció esportiva que l'Atlético no vol vendre'l al Barça i que l'Atlético no es vol asseure a negociar amb el Barça. Per tant, ara mateix el Barça està a l'espera, a l'expectativa del que pugui parlar Julián tant amb el Cholo Simeone com amb els dirigents de l'Atlético. Per tant, simplement, compàs d'espera i a veure què passa.
0: Veurem com avança, també compàs d'espera pel que fa a Roni Bargi, que ho comentàvem aquest matí al Que t'hi jugues, ho confirmava el Nil Solà, la informació avançada per l'Esport, s'ha fet mal en l'entrenament d'aquest matí, apunta una lesió greu, però esperarem que el Barça ho comuniqui oficialment. Solde, moltíssimes gràcies, jo crec que hem posat en ordre totes les carpetes, que no són poques, i descansa, que em sembla que et venen unes merescudes vacances, no?
1: Sí, senyora, començo vacances aquesta mateixa nit quan acabi el Larguero. Per tant, última intervenció, explicant les últimes novetats al Larguero. Si algú vol saber si hi ha novetats després de la graderia, doncs que posi el Larguero la nit.
0: Això mateix.
1: I demà s'hi posarà en Nil Solà.
0: Doncs molt bé, fem-vos el relleu. I ara que acabàvem parlant de Julián Álvarez, Solde, t'acomiado perquè m'he d'anar cap a Madrid.
1: Molt bé, merci, Anna.
0: Passen 6 minuts de 8:45, repassada l'actualitat del Barça, hem d'anar cap a Madrid perquè allà hi tenim una persona amb poques hores de son perquè ha tornat fa poc de Seúl, és el Pedro Fullana, sempre pendent de l'última hora de l'equip dirigit pel Cholo Simeone. Pedro, què tal? Bona tarda.
2: Com va, Anna? Bona tarda.
0: Aquest matí ha reaparegut Julián Álvarez, era un dia aquest dilluns 10 d'agost marcat en vermell a l'agenda. El club s'ha encarregat, això sí, de distribuir una imatge d'ell fent feina al gimnàs. Ja veiem que s'ha deixat una mica de barba aquest estiu Julián Álvarez, però més enllà d'aquesta curiositat, Pedro, com ha anat aquest primer dia de Julián amb l'Atlético?
2: Bé, que Julián ha complit amb el que tocava, que era tornar avui a la feina. Ho ha fet de matí amb unes proves físiques, ha anat a entrenar al gimnàs, a començar amb aquesta feina específica que fa cada un dels jugadors de l'Atlètic de Madrid per reincorporar-se a la feina, i a partir d'aquí la tornada serà paulatina. Ja ho vàrem fer la setmana passada Giuliano, Pubill i Grimaldo, i un poc anirà succeint ara amb Julián, Llorente, Baena, Musso i companyia, que han tornat avui i que a poc aniran fent feina. I serà dimecres quan el Manco coincidiran a la ciutat esportiva, si no ho fan a la gespa, perquè no sabem encara quan serà el primer entrenament de Julián amb la resta dels companys.
0: I com t'imagines aquest primer dia de retrobament tant amb la resta de la plantilla com amb el Cholo Simeone? És a dir, hi haurà alguna conversa? Es tractarà amb normalitat? Ara mateix, com respira l'ambient allà a l'Atlètic de Madrid?
2: Jo crec que dins del vestidor hi ha una pel·lícula i fora del vestidor n'hi ha una altra. Els jugadors solen ser jugadors i entre ells són companys, són amics, però no són temes que es tractin massa dins un vestidor. No crec que cap vagi a demanar-li a en Julián què vas a fer. Una altra cosa és que en Julián, quan en Simeone hi vagi i li doni sa mà i l'enhorabona pel Mundial, Julián li pugui dir, bé, mister, de lo meu, que s'ha estat tot l'estiu, vull que sàpis això, això i això, perquè és la situació que hi ha, jo he dit això i ho he dit per això, que està clar que és l'entrenador, el tractarà com un mes, perquè l'entrenador prepara aquesta temporada amb en Julián Álvarez al seu cap. Dissabte hi ha un partit a Marsella que veurem si hi va o no, perquè pràcticament no durà cap entrenament, o un o dos com a molt, amb l'equip, i tampoc no es tracta de forçar. I a partir d'aquí, la setmana que ve hi ha un partit de Lliga, difícilment podrà jugar de titular quan n'hi ha altres que duen molt més temps, i quan Gilmarín diu Julián quedarà i Julián seguirà en el Atlético de Madrid i no se lo vamos a vender al Barça, com va dir davant un vídeo, l'entrenador, que és un treballador més, no contradirà el seu cap.
0: Ara que comentes el nom de Gilmarín, no el veus movent-se ni un centímetre, no?, de la posició ja pública.
2: Ni un centímetre. I és que coneix en Gilmarín, sap perfectament que en Gilmarín, mira, per primera vegada l'han vist davant un vídeo. Perquè tothom ho tingui molt clar, va decidir comparèixer i fer una declaració en públic on va deixar clar que en Julián seguirà a l'Atlètic de Madrid, que el Barça no el vendrà i que té contracte, i que compten amb ell per aquesta temporada. Difícilment aquesta situació canviarà. Evidentment l'entrenador pot fer, perquè l'únic que pot fer l'entrenador, que és el que està a la seva mà, és que tingui que fer-li la vida millor possible dins el vestidor, intentar que el clima i l'ambient en el vestidor sigui perquè ell estigui feliç, que els jugadors, tenint en compte que és una situació complicada, no?, perquè tots els moments que surtin en públic tothom li demana per en Julián i ells no ho han demanat en això, i serà una situació complicada per tothom, i doncs intentar que tota aquesta situació dula el millor possible dins la plantilla. Això és el que pot fer un entrenador, no pot fer molt més, i evidentment no li dirà en Simeone ni en Julián, si qualcú se pensa que ho fa és que no sap com funciona això, t'ajudaré a sortir, perquè no és així ni serà així.
0: Doncs, Pedro, moltíssimes gràcies i ens marquem el dia de dimecres com un dia important d'estar pendents de Julián, de l'equip, de l'Atlètic de Madrid i amb el Pedro Fullana, com sempre, al peu de la notícia per explicar-nos l'última hora. Gràcies, Pedro.
2: Que vagi bé.
0: Molt difícil s'està posant el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, però girs de guió més importants hem vist, i si no, que li diguin a Rodri Hernández, que semblava que ho tenia tot fet per anar al Madrid, i finalment s'apropa més a la samarreta blaugrana que a la blanca. Ara farem una petita pausa a la graderia del balcó, són les 8:40, de seguida a la tornada saludem el Martí Perarnau, que té coses molt i molt interessants a explicar-nos sobre precisament la figura de Rodri. Ara tornem.
3: La graderia del balcó.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
5: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
11: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La gradería del balcó.

0: Volem d'escoltar la cançó de Rodri's on Fire, quan falta un minut per 9:45 a la graderia del balcó. Volem aprofundir en la figura de Rodri Hernández. Ho fem amb una persona que l'ha conegut molt de prop, al Manchester City. Parlem del Martí Perarnau, exatleta i escriptor de diversos llibres, molts d'ells entorn a la figura de Pep Guardiola, l'entrenador que ha dirigit a Rodri en els darrers 7 anys, on ha jugat més de 300 partits amb el City, ha aixecat, entre molts altres trofeus, una Champions i una pilota d'or. Per conèixer millor a Rodri, ja ens està escoltant el Martí Perarnau. Què tal? Bona tarda, Martí.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Tot apuntava que Rodri acabaria al Madrid. De sobte, la situació dona un gir de 180 graus. Sembla que acabarà vestint de blaugrana. No sé si tu, com ens ha passat a nosaltres, t'has quedat una mica al·lucinat o t'esperaves aquest canvi tan sobtat?
1: Bé, més que... Sí, de fet, me l'esperava perquè quan més o menys hi havia el consens de que aniria al Madrid, etc., doncs, bé, en fi, jo em vaig intentar averiguar si això era cert i vaig preguntar i va donar la coincidència que ho vaig fer el dia en què es casava el Dani Codina, el team manager del Barça, que abans havia estat team manager del Manchester City, un grandíssim professional. Es va casar a Girona i va haver-hi gent del Barça, gent del City, en fi, molta gent, i vaig preguntar-ho aquell dia i em van dir, mira, precisament hi ha el Rodri aquí i et podem dir que les coses no van com s'expliquen a la premsa, sinó molt diferent, molt diferent. I d'això, clar, estem parlant ja de fa gairebé, aviat farà 3 setmanes, i per tant, les coses en els fitxatges moltes vegades van de manera molt diferent a com s'explica amb els mitjans, no? Lògicament, òbviament, ha de ser així també. Crec que és bo que sigui així, perquè si no, si es radiografies tot a través dels mitjans, no, crec que no s'arribaria a bons resultats moltes vegades. Per tant, doncs, mentre s'estava explicant una cosa, en realitat el camí del Rodri anava cap a una altra direcció completament diferent.
0: Com és Rodri en les distàncies curtes, tu que hi has conviscut?
1: A veure, és un xicot molt seriot, molt competitiu, que ho va passar molt malament quan va arribar al City, perquè probablement no sabia massa bé en aquell moment. Clar, era bastant més jove, no? Fa 7 anys, devia tenir 23 anys, no? Més o menys. Any amunt, any avall. Jo crec que no sabia gaire bé on anava, en el sentit de l'exigència que li demanarien, no? És a dir, una cosa és jugar a un Villarreal, jugar molt bé, i l'altre és doncs, jugar al Manchester City, anar a per la Premier, anar per tots els títols anglesos i entrenar-se amb el Pep Guardiola. I aleshores aquest nivell d'exigència crec que ell no se l'esperava. Però vaja, és molt competitiu, va arribar, per dir-ho així, amb bones paraules, va arribar potser un pèl crescut, potser pensant que era millor del que després la realitat de la pròpia Premier League va demostrar i va posar en el seu lloc en els 2 primers anys, que ho va passar molt malament, i va haver de treballar molt per corregir les errades que els entrenadors veien amb ell, les carències, les mancances, les coses que havia de millorar. Però és un xicot, ja dic, seriós, llicenciat en administració d'empreses, sense xarxes socials,

0: Per aquí et volia preguntar,
1: company.
0: Martí, és un jugador diferent, perquè al final cadascun és a la seva manera, però sí que veiem una tendència, no?, en els jugadors, doncs això, que els agrada mostrar-se a xarxes socials, molts porten tatuatges, molts tenen una personalitat que com a mínim mostren ser molt, molt extrovertits, molt oberts, i en canvi el Rodri sembla com que lluita una mica en contra de tot això, i sobretot, per exemple, no oblidem aquesta imatge d'ell gairebé sorprès, no?, guanyant la pilota d'or, que gairebé semblava com que ell no pensava que anava a París a una altra cosa.
1: Sí, sí, sí, ell és així, com dius, hi ha poc més que afegir, és exactament així. També és veritat que té una vessant de tant en tant de deixar-se anar, que veiem a les celebracions i veiem en determinats moments, també dins del camp, alerta, també dins del camp, de deixar-se anar, de deixar de ser una persona que s'autocontrola molt, i en aquell moment doncs es desferma una mica, doncs amb una celebració és capaç de fer el boig com l'hem vist, i dins del camp també és capaç de fer de cometre algunes errades perquè perd una mica aquest autocontrol, no? Però en general és un paio que s'allunya bastant del futbolista típic i clàssic, perquè ja et dic, és llicenciat en administració d'empreses, no té xarxes socials, es controla molt bé, té una vida pública molt discreta, molt, en fi, jo crec que a Manchester no l'han vist mai en una situació impròpia, diguem-ne, d'un esportista d'alt nivell. Es cuida molt, és molt treballador, és bon company, molt bon company. També és veritat que diu les coses molt clares i accepta que li diguin molt clares. I ja et dic, per mi l'únic punt que té, com en el fons tots tenim defectes, òbviament, carències, mancances, l'únic és que de tant en tant aquest autocontrol que sap portar molt bé, doncs de tant en tant se li escapa una mica de les mans i en algun moment doncs pot fer una pífia en un partit o en una celebració o coses, però en fi, coses molt menors.
0: També et volia preguntar per la vessant companyerisme, perquè en un vestidor com és el del Barça actualment, amb una mitjana d'edat tan jove, una figura com la seva, la de Rodri, amb 30 anys, més company de moltíssims futbolistes blaugranes que de la selecció espanyola, no sé si fins i tot pot fer aquesta figura de germà gran, d'acompanyament, que tan sovint és necessària en un vestidor de futbol.
1: Sí, sí, la té, aquesta la té molt clara i la tindrà molt clarament, tindrà una ascendència molt clara sobre els joves, perquè ell segueix sent un jugador jove, però ell ha viscut aquest mateix procés en el Manchester City al revés, no? Arribar amb 23 anys i trobar-se d'entrada amb un veterà il·lustre com era el Fernandinho, que a més era el titular de la seva posició, o sigui que amb ell el relegava a ser suplent, clarament, i a aprendre al costat del Fernandinho, que tenia molt que aprendre, i trobar-se al costat amb caràcters com Kevin De Bruyne, com Gundogan i com tots els que ja coneixem que hi havia en aquell moment en el City. I ell ha anat madurant, ha rebut molts cops dins d'aquell vestidor. Quan dic molts cops vull dir aquell vestidor és un vestidor molt dur, amb el sentit de ser molt exigent. Vull dir, és un vestidor molt professional, però molt dur i molt exigent amb cadascú i amb els companys. I ell ha rebut molts cops i ha donat molts cops perquè s'han dit les coses molt clares, quan anaven bé i quan no, les coses no anaven bé. I aquesta és una part molt gran també de l'èxit que ha tingut el Pep Guardiola allà, que és reunir gent amb caràcters molt potents. T'acabo de dir uns quants noms, però afegeix-li doncs un Rubén Díaz, afegeix-li un Donnarumma, afegeix-li un Haaland, etcètera, etcètera. Allà has de tenir un caràcter fort per poder sobreviure a la convivència diària, no? I penso que ell surt d'allà molt, molt reformat en aquest sentit, i ara li toca fer el paper contrari, el que va fer el Fernandinho amb ell, no? Ara ell li tocarà, si s'acaba complint aquest fitxatge, arribar a un Barça de nanos joves, amb molta gana, amb molta fam de triomfar i també molta cosa que aprendre, no? I el Rodri, en aquest sentit, doncs, pot fer de germà gran, clarament.
0: No sé si recordes o et ve al cap alguna anècdota que hagis viscut o que t'hagin explicat del pas de Rodri pel Manchester City que pugui una mica resumir, no?, la seva exitosa trajectòria al club anglès.
1: A veure, hi ha dues coses que penso que les resumeix. Hi ha un dia que rebo una trucada de Manchester i em diuen, a veure, tu que ets exatleta i que saps d'atletisme, qui creus que guanyaria una cursa de 400 metres entre el Rodri i el Ferran Torres? Dic, hòstia,

0: no ho sé, cap del... A veure, arribaran tots dos morts i, i amb la llengua fora i tal. No, no, no, però t'has de mullar perquè estan aquí tots dos barallant-se perquè tots dos diuen que és millor que l'altre, no? És a dir, van estar picant tota una santa tarda per veure qui guanyaria una hipotètica cursa de 400 metres, no? Jo em vaig inclinar, per cert, pel Rodri. Això et demostra la competitivitat, és a dir, que volia, ell vol guanyar fins i tot amb una tonteria com aquesta, no? Ara, si parlem de la part seriosa, que és el que ha hagut de pencar allà, com et deia, va començar molt malament en el City, sense entendre ni el lloc en el que estava, ni com havia de jugar realment en un equip del Pep Guardiola, quan un és pivot d'un equip del Pep Guardiola, quan és el número 4 d'aquest equip, i sense controlar aquesta energia física que té, que és molt gran, i que es traduïa en que, de fet, el Rodri en els partits corria més quilòmetres del que l'equip necessitava. Corria massa. Ell corria massa i la pilota corria poc. Aleshores, es va establir un pla que el jugador no va conèixer. Això és molt, molt interessant. El jugador no ho va conèixer mai. Es va establir un pla entre el cos tècnic, dirigit pel Pep, i el representant del Rodri, que és un personatge formidable, el Pablo Barquero, és l'antirepresentant.
1: Com ell és també l'antifutbolista. O sigui, havien d'anar de la mà aquestes personalitats.
0: Sí, havia de ser. Exacte, també és un llicenciat, o sigui, seria l'antítesis del representant, val? Però per circumstàncies de la vida, pues mira, ho fa i ja està. I té una gran capacitat psicològica, etcètera. Es va establir tot un pla de treball que no tenia res a veure amb el físic, sinó que era tècnic, tàctic i psicològic. I cadascuna de les parts es va anar encarregant de petits detalls, de petits entrenaments, de petites xerrades, de petits, ja et dic, microdetalls, que a poc el van anar fent que aspectes tècnics, aspectes tàctics i aspectes emocionals i psicològics. Això va durar 2 anys. No va ser una feina que diguessis 15 dies i ja hem voltat. No, això va ser molt lent, va tenir passos enrere, saps? O sigui, si en podem dir aquesta teràpia, va tenir moltes passes enrere perquè no anava la cosa. De fet, recordaràs que el Rodri no va jugar a la final de la Champions contra el Chelsea ni un minut perquè en aquell moment estava passant doncs, per un mal moment perquè les coses no anaven. Bé, aquest procés, ja et dic, va durar 2 anys i d'allà va sortir un Rodri espectacular, que és el que després ja hem vist quan ha sigut líder de l'equip, quan ha mogut en el City, quan ha sigut pilota d'or, ha guanyat la Champions, el triplet, etc etc etc. Però tot això va arribar pels 2 anys de feina fosca que es va fer. Aleshores, per tant, el meu resum és un paio molt competitiu, però un paio molt pencon, capaç de acceptar una cosa que és molt difícil d'acceptar a la vida i sobretot a futbolistes famosos, que és, noi, tens mancances i les has de corregir.
1: Doncs amb aquestes dues anècdotes que ens explica el Martí Perarnau ens queda claríssim la trajectòria de Rodri al City i com ha arribat a ser el jugador que és a dia d'avui, a un pas de signar pel Barça, un futbolista que segur aportarà moltíssim a l'equip de Hansi Flick. Gràcies per aquesta radiografia del Rodri futbolista i del Rodri persona, que és més o encara millor que el futbolista. Gràcies, Martí.
0: A tu.
1: I ràpidament repassem l'actualitat. Martí Juncà, bona tarda.
2: Hola, Anna.
1: Lesió de Quique Nazaret, que estarà 4 setmanes de baixa.
2: Sí, la mitja punta portuguesa es va lesionar el primer dia de l'estatge a Andorra i les proves han detectat una lesió de la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. Tot i això, la resta de jugadores han fet avui la darrera sessió d'entrenament i a hores d'ara ja haurien d'haver arribat a Barcelona.
1: El Girona assoleix la xifra de 10.000 abonats.
2: I és especial perquè és una xifra rècord. El club gironí mai havia trencat la barrera dels 10.000. La xifra anterior més alta era de 9.600, tot i el descens a segona, quasi un 97% de l'aficionat ha renovat.
1: El Rayo Vallecano ja sap on començarà la Lliga com a local.
2: El Leganés i l'equip de Vallecas han arribat a un acord, tal com avançava avui al matí el company José David Palacio, per la sessió de Butarque pel Rayo a la vez de la jornada 2.
1: En bàsquet, Miguel Allen trenca el seu contracte amb la penya, deixa el club verdinegre després de 10 anys per anar a la Lliga Universitària dels Estats Units i notícia de fa pocs minuts, els europeus de natació Ainhoa Campabadal no aconsegueix medalla al relleu de 4x200 lliures.
2: L'equip de la nadada d'or de Sabadell ha acabat 6è en una final on Gran Bretanya ha aconseguit la medalla d'or, Hongria la plata i l'equip neutral al bronze.
1: I la graderia es va buidant. Fins aquí. aquí la graderia d'avui dilluns 10 d'agost. Tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Repassarem l'actualitat esportiva a les 12 del migdia amb el Quet i Jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.